0: al joc i agafa sempre el que faci més dany o tingui millors estadístiques en lloc del que narrativament convingui.
1: Mira, per exemple,
0: o vols passar de la pregunta?
1: No, endavant. Per exemple, així l'últim joc que he jugat així més, amb més hores, més dedicat i tot, Baldur's Gate, per exemple, clar, depèn molt de la classe. En aquest cas, jo, en el meu cas, portava un pícaro. I al començament del joc anava amb dues espases curtes, però llavors arriba un moment en el joc en què vaig decidir començar a ser odiós i començar a optimitzar, i vaig començar a multiclassejar i fer coses d'aquestes terribles. Sí. Però això em va passar com en el moment quan estava en el 70% del joc. Vaig viure un 20% del joc i vaig dir, tio, a la merda, i vaig tornar als meus orígens. Llavors depèn de la situació. I tu, Alberto?
0: Jo ara m'estic pensant que aquesta pregunta potser no era tan interessant com a pregunta inicial com jo pensava.
1: No, però no passa res.
0: Jo flueixo, jo creo el personatge i el que vulgui el personatge.
1: No?
0: I llavors, això, jo segueixo, jo soc supernarratiu, jo tot ha de tenir sentit, coherència, un trasfons de personatge, i això m'acostuma a durar els primers 4 minuts del joc, fins que em cau el primer objecte. Si és millor que el que porto, el canvio, i si és pitjor, doncs mantinc l'altre.
1: Molt bé. Per tant, espases, llances, el que caigui, no?
0: Soc un mercenari del
1: poder.
0: De l'oci. Fins aquí aquesta pregunta totalment inesperada.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Bé, sona Star Wars, sona la cantina de Mos Eisley. Albert, per què has triat aquesta música?
1: És una molt bona pregunta, Alberto. És una molt bona pregunta. Hem triat aquesta música, hem triat, parlo en plural, de fet han triat aquesta música perquè sobretot a l'anterior programa vam fer moltes referències als cavallers Jedi, al món de Star Wars, a les antigues trilogies de personatges secundaris dels quals se'ls crea nous arcs d'històries, que és un gran paral·lelisme amb el que passa amb la literatura artúrica.
0: Molt bé, per aquells oients que no estigueu entenent res fins ara, no? Continuem sent un programa d'història, estar en un programa de divulgació. Havíem parlat d'Excalibur, d'aquesta espasa màgica del rei Artur, de com apareix, de quines característiques té, i havíem vist que el món de la literatura artúrica, el món artúric en general, és un oceà d'intertextualitat, no?
1: Un oceà d'intertextualitat.
0: Preciós. Gràcies. Però ara està allà el fluid del...
1: Perdó, m'he quedat tan enlluernat que...
0: On personatges, situacions es ramifiquen, es bifurquen, es relacionen entre si, i per tant, intentar explicar què és Excalibur era una odissea digna de l'èpica més medieval. Tot i així, segur que ara l'Albert Abril us fa un petit resum del programa anterior i us posa una mica en situació de fins on havíem arribat amb Excalibur.
1: Per aquells que us acabeu d'incorporar, o primer de tot recomanar que us escolteu l'anterior programa, però bàsicament vam estar parlant una miqueta... Primer de tot vam intentar imaginar-nos l'Excalibur físicament com seria si hagués existit en algun moment històric concret. Vam situar una miqueta a un possible rei Artús, no? En aquesta Britània dels segles 4, 5, 6, por ahí, en aquest impàs de 200-250 anys, i llavors vam arribar a la conclusió que l'espasa d'Excalibur s'assemblaria més a una espasa tardoromana en característiques germàniques, celtes, etc. I que un molt bon exemple és la portada de la revista Esperta Ferro, el número que tenen dedicat precisament al rei Artur. Vam fer una petita descripció de l'arma. Llavors, per avisar, vam fer una miqueta... Vam parlar en trets molt generals de lo gran que és la literatura artúrica, no aquest oceà d'intertextualitat enorme, infinit, no? Que va des de poemes èpics galesos del segle VIII fins a novel·les del segle XVI, vull dir que és, i que el segle XIX es continua produint, i actualment, no? Com l'Alberto va referenciar a Stephen King, vull dir que és una literatura que no s'acaba, és una literatura que no s'acabarà. Llavors, definir Excalibur dins d'aquest mar enorme, em quedo amb la idea del mar, Alberto.
0: Bueno, un oceà és un oceà mar més gran, però sí, no passa res.
1: Definir una espasa, no, i a més una espasa màgica, és molt difícil, i el que vam fer va ser una miqueta submergir-nos, intentar trobar una mica de definicions, una miqueta de coses concretes, i vam començar a parlar una miqueta de l'origen d'aquesta espasa. Llavors vam veure que hi ha versions que diuen que l'origen de l'espasa és Avalon, aquesta illa fantàstica, no, aquesta illa imaginària, aquesta illa perfecta, Númenor, Valinor, depèn, no? Vam parlar també que hi ha autors que parlen que sí que ve d'Avalon, altres diuen que va ser forjada per Merlí, altres diuen que Artús rep aquesta espasa de manera totalment diferent, o altres autors, per exemple Monmouth, que és potser el que assenta més les bases de la llegenda, bueno, de la base de la llegenda artúrica, diu que simplement és una espasa d'Avalon i no diu com ha arribat en les mans d'Artús. Llavors van començar a definir una miqueta tot això, no? A posar una miqueta d'ordre. Hi ha autors que diuen que Excalibur és arrencada d'una roca, no? I que per tant és l'espasa que va deixar Uther Pendragó, el pare d'Artús, perquè ell heretés el regne. Hi ha altres autors que diuen que va ser la dama del llac qui li va entregar l'espasa d'Excalibur. I llavors vam veure que aquí podien existir dues Excaliburs, no? L'Excalibur de la roca, que és la que li dona legitimitat per regnar, i l'Excalibur de la dama del llac, que és una que li atorga poders sobrenaturals. Hi ha autors que segueixen una versió, hi ha autors que segueixen una altra, i hi ha autors, que són els millors, bueno, són els millors, són els més divertits, que ajunten les dues versions, no? Com per exemple Thomas Mallory, Robert de Boron, al cicle de la primera Vulgata, apareix això, no? Una espasa que originalment és extreta de la roca, que en un duel és trencada, un duel segurament il·legítim, no? Un duel que, provocat per l'engany o per l'avarícia o per l'orgull, aquesta espasa és trencada i de cop una mà de la ninfa, no, de la dama del llac, apareix d'un estany proper, un estany màgic, i li ofereix una segona Excalibur a Artús, no? I d'aquesta manera es casen una miqueta les dues versions. I vam acabar el programa fent una petita referència a que Artús també apareix, per exemple, a una novel·la tan nostrada com és, per exemple, Tirant-lo Blanc.
0: Molt bé, gràcies a aquest extens resum del programa anterior, que gairebé ocupa tot el programa actual.
1: 10 minuts.
0: 10 minuts. Jo crec que podem començar pel final. Vinga, fem també un altre exercici de subversió literària. Hem parlat, hem dedicat un programa als orígens d'Excalibur, als orígens de l'espasa, però ara saltem i explica'ns, si vols, al final. Ja preveient que potser no arribem a aquest ritme, al final, jo un curó en salut i dic, explica'm ja el final d'Excalibur.
1: Som-hi, anem a parlar al final d'Excalibur.
0: Que seria Ur.
1: Excalibur. En moltes històries no coneixem el final de l'espasa, perquè no és important, és una espasa màgica, llavors fa les coses d'espasa màgica, no? I quan s'acaba la història del rei Artús, l'espasa s'apaga amb ell i
0: esperant un nou propietari.
1: Esperant un nou propietari, que potser encara la podem...
0: Que podria ser tu, si no et va arribar la carta de Hogwarts?
1: No em va arribar.
0: Potser t'arriba... No, em referia a l'oient.
1: Perdó, això és Meta Ràdio, perdó. Torna-hi, Alberto.
0: Si no t'arriba la carta de Hogwarts, potser t'arriba Excalibur.
1: Mm-hmm. Ah, un paquet més gran.
0: Sí, seria un paquet una mica més gran. Sí, potser no. Depèn, si tens un ascensor petit, potser no...
1: No entra. En fi, per tant, hi ha versions en què no apareix un final i, com no, hi ha versions que es contradiuen entre elles, però és, vull dir que no ho hem d'entendre com una cosa negativa, sinó que és la virtut d'aquest tipus de literatura. En els textos més històrics, que per molt que digui històrics i estigui fent unes cometes enormes amb les mans...
0: Que a la ràdio queden de fantàstiques, mare, queden fantàstiques.
1: Són textos pseudohistòrics igualment, de Geoffrey de Monmouth o Robert de Boron. No se'ns parla, per exemple, del final de l'espasa. Encara, en canvi, en els textos de caire més legendari, quan ja comencem a entrar al segle de Vulgata, a la mort d'Artús de Gretchen de Thomas Malory, sí que comencem a veure aquests finals de l'espasa. Per exemple, el segle de la Vulgata, Artús moribund ordena a un dels seus cavallers, Sirve d'Iber, Gobain, Jaufré, no, que per cert Jaufré és el protagonista d'una novel·la artúrica occitana, ordena a un d'aquests cavallers que tiri l'espasa al llac. Al fer-ho, aquest cavaller agafa l'espasa, la tira al llac, i una mà del llac emergeix de les aigües, agafa l'espasa i s'emporta l'espasa a les profunditats màgiques d'aquell llac. Això, per exemple, a la Vulgata. A la mort d'Artús, de Thomas Malory, és un final bastant similar. De fet, hi ha un moment en què el cavaller designat dubta. Hi ha un moment en què, quan el rei Artús li diu agafa la meva espasa i tira-la al llac, el cavaller diu, segur? O sigui, Artús dessagnant-se, mig mort per l'apunyalament de Mordred. Tot això passa en principi a la batalla de Camlan, però bueno, ja parlarem en tot cas en un altre programa de la batalla de Camlan. Artús dessagnant-se, a punt de morir, li demana al seu cavaller que tiri l'espasa, que retorni l'espasa Excalibur al llac a on pertany i on la rebrà la dama del llac. I el cavaller no vol. El cavaller intenta convèncer Artús. No.
0: Està segur, segur, Artús?
1: Segur que vols tirar l'espasa Excalibur en un llac.
0: Que també és egoisme, eh? Vull dir, Artús sap que s'està morint, diu, o pa mi o pa man nadie.
1: Sí, llavors, fora espasa, no? De fet, intenta, o sigui, no l'intenta enganyar, però està, o sigui, hi ha un moment que se'n va cap al llac, fa el gest de tirar l'espasa, no la tira, torna Artús i diu, però segur que vols? Però és que, de fet, torna dos cops, o sigui, li passa dos cops. Finalment, a la tercera, el cavaller acaba tirant l'espasa al llac, d'on també surt una mà que rep l'espasa, la branda tres cops, i finalment s'enfonsa. De fet, el fragment diu així. Aleshores, el rei va dir, pren la meva espasa Excalibur, ves fins al llac i llença-la dins. Torna i digues-me què has vist. Aquí a l'espai, en què el cavaller dubta, etc. I una mà va sortir de l'aigua, agafar l'espasa pel pom, la sacsejar tres cops i la tornar a submergir-se lentament.
0: I a què hem d'atribuir aquest final? Com ens explicaríem per què aquest és el final d'Excalibur?
1: Clar, podríem trobar dues explicacions. Tenim una explicació entre moltes cometes històrica, ara veurem que també jugarem una mica, i llavors tenim l'explicació més literària, que és potser la que s'ajusta més a aquest tipus de literatura, aquest final per l'espasa màgica. Però bueno, suposo que es poden barrejar les dues, i podem dir, les dues són bones.
0: Tampoc vindrà ara Merlí a molestar-nos.
1: Exacte. Comencem, si us sembla, per l'explicació històrica.
0: Perquè som un programa històric.
1: Perquè som un programa històric, exacte. Es veu que els celtes, a l'illa de la Gran Bretanya, tenien certa tradició de tirar les espases pròpies al ser derrotats en un llac, o inclús les espases dels enemics vençuts tirar-les també en les aigües. No se sap si com a ofrena a entitats divines que s'associaven a l'aigua, o simplement perquè l'enemic no pogués aprofitar la teva arma, perquè ja sabem que construir una espasa no és el mateix que construir una llança, o construir una daga o una fletxa. Una espasa requereix una artesania molt més professional que no pas fer la punta d'una llança.
0: Molt bé, quin despreci més gran ara cap a totes les armes que no siguin espases.
1: Les espases. Ai, aquesta seria una miqueta la versió històrica, no? Això de...
0: I ara ens faltaria la versió literària, que jo m'ensumo que té més suc que simplement el fet de tirar ja xatarra al riu.
1: Al riu, exacte. Ah, i de fet, perdona que ho afegeixi, però tot això se sap perquè s'han trobat com bastantes espases a l'illa de la Gran Bretanya en llocs on hi havia hagut llacs o on actualment encara hi ha llacs o estanys. Llavors també els arqueòlegs pensen aquestes coses a vegades. La versió literària, al final aquest literari, és com si l'espasa també tanca el seu propi cicle, no? L'espasa que té un origen màgic, sigui Avalon, sigui la dama del llac que l'entrega, sigui la roca, no? O sigui l'enclusa, perquè hi ha versions que l'espasa està clavada en una enclusa. Ella té l'origen màgic, compleix una funció civil, política, també sobrenatural durant la vida d'Artús i la vida de la pròpia espasa, i al final també acaba en un llac màgic, no? On l'agafa la pròpia dama del llac, que en algunes versions és ella mateixa la qui l'havia entregat. I recordem que la pròpia Vulgata, la dama del llac, li diu, torna'm-la. O sigui, jo te la dono, però torna'm-la al final. I és exactament el que passa. Llavors, el final d'Excalibur és el final d'Artús. Quan Excalibur se'n va a les profunditats màgiques del llac, arrossegada per la dama del llac, Artús navega cap a la terra màgica d'Avalon. Com quan, des dels ports grisos, no? Frodo, Elrond, Gandalf, marxen cap a Valinor. No? És quan han acabat la seva missió, han acabat el seu viatge, bueno, s'han realitzat, no?, com a personatges dins del seu món literari. Artús a Avalon, Excalibur en mans de la dama del llac, en aigües encantades, els dos en llocs màgics. I el rei i la seva espasa sempre, no, aquesta idea d'anar escatològica, no, també del rei Artús, sempre estaran preparats per tornar al seu retir màgic quan la Gran Bretanya més ho necessiti. I, de fet, com llegeix la inscripció de la làpida, també pseudohistòrica d'Artús, que en principi es va excavar al segle XII, no, i que Ricard, o sigui, s'exuma aquesta tomba per ordre, bueno, o sota el regnat de Ricard Cordelló, la làpida deia així: Hic jacet Arturus rex quondam rex que futurus, que això traduït seria aquí descansa Artur, rei en el seu temps i rei que serà.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, tornem a aquest segon programa dedicat a Excalibur. Ja sabeu que Excalibur pot ser una espasa, poden ser dos, doncs, doncs podria ser un programa, podrien ser dos,
1: oh.
0: I al final, qui sap, sorpresa. Però bé, hem parlat del seu origen, hem parlat potser de poquet perquè no ho sabem de la seva forma, hem parlat del seu final, i potser ara quedaria parlar dels seus poders, tant d'Excalibur com de les altres armes d'Artur, però som un programa de divulgació històrica en català i hem de fer la pregunta obligada.
1: La pregunta
0: abans d'entrar, la pregunta que aprovaria Pilar Rahola. Ara que fa novel·la...
1: Del Mugàvers,
0: doncs nosaltres llancem idees. Hi ha algun Excalibur català?
1: M'encanta que em faci aquesta pregunta. En la literatura catalana, les espases màgiques són conegudes més aviat com les espases de virtut, no? Que al final una virtut que està associada a una espasa és un poder, no? És algun valor, etc. La resposta és sí, però veurem que no és exactament el mateix, però sí, hi ha espases d'inspiració artúrica en la literatura o en les cròniques històriques catalanes. Hi ha una espasa concreta que està vinculada al llinatge dels comtes de Barcelona. I en tenim una que, per exemple, està vinculada a Jaume II, a Otger Català, Joan II, Pere el Gran, Pere el Cerimoniós, Alfons el Magnànim, també, potser més endavant en podem parlar, i a vegades, a més, és una espasa que s'ha confós amb la tizona, amb la tisó de l'espasa de Rodrigo Díaz de Vivar. Però m'adhereixo a la campanya de l'Alberto, i és una espasa que no revelarem el seu nom. Potser en un futur ja el revelarem per cercles més...
0: Estàs prometent programes o prometent...
1: Estic prometent...
0: Contingut fora del programa.
1: Contingut fora del programa. Potser més endavant ja en parlarem, però perquè us quedeu amb la idea...
0: A veure, anaves a fer un programa.
1: Sí.
0: Acabes fent dos.
1: Sí.
0: Ja me'n conec això. Veus que no acabaràs el programa i estàs ja traient parts del guió dient si fem un
1: programa per Patreons, no, per cafeteros de les Portes de Troia. Però vull que els oients es quedin amb la idea de que, de fet, el Casal de Barcelona el que fa amb aquesta espasa és el mateix que fan els Plantagenet amb l'Anglaterra i Excalibur. Hi ha textos que expliquen que l'espasa d'Artús acaba en mans de Ricard Cordellau, que llavors Ricard Cordellau la regala a un rei de Sicília, però el que fan bàsicament és això, no? Si Ricard Cordellau, que és rei d'Anglaterra de la dinastia Plantagenet, té l'espasa d'Artús, és que és el rei legítim d'Anglaterra. Per tant, aquesta espasa catalana, aquesta Excalibur catalana, si està en mans dels reis d'Aragó, és que també són els reis legítims. Veurem que amb no tanta potència, és un mite que sí que té una llegenda original, sí que té cavallers, té dracs, té de tot, però no té tanta potència, òbviament, com la literatura artúrica, però sí que podem fer aquesta vinculació.
0: Molt bé, no desvetllem quina és aquesta espasa, no sigui que algú vagi, l'agafi i es converteixi en príncep de Catalunya, rei d'Aragó, i creem un conflicte diplomàtic.
1: Seria molt estrany.
0: O sigui, ara que Salvador Illa està allà contentet dient la sucursal, de cop i volta aparegui, vingui el rei...
1: Algú amb una espasa.
0: Vingui el rei d'Aragorn a recuperar Gondor. Tornem, si et sembla, a Excalibur, la protagonista del nostre programa d'avui. Hem parlat de literatura, hem parlat del seu origen, del seu significat, però, Albert, portes programa i mig i no has parlat del seu nom, no? Per què l'espasa d'Artur es diu Excalibur i no Mari Carmen? Quina és l'etimologia d'aquesta paraula?
1: Hòstia. Intentem... un altre cop la resposta serà la mateixa. Vull dir, és que no se sap quina és l'etimologia d'Excalibur. Hi ha moltes hipòtesis, com passa en molts casos amb l'etimologia d'aquest tipus de paraules, sobretot de l'època que són fruit. Però clar, és que Excalibur és víctima o objecte, no, de múltiples transformacions lingüístiques. És que és brutal. Clar, pensem que les primeres referències a una arma màgica d'Artús són en galès antic. Llavors, Geoffrey de Monmouth ho escriu en llatí. Llavors, a Robert de Boron i tot el cicle de Vulgata s'escriu en anglonormand. Llavors s'escriu en francès antic. Vull dir que imagineu-vos, no, quina és l'evolució.
0: És una mica com la Rosalía quan canta en no sé quants idiomes, no? Una frase, exacte, en cada idioma, i tu dius, això seria com Escali.
1: Clar, imagineu-vos, no, quin és el gran problema que tenim per trobar l'origen real.
0: Deu haver-hi algunes... teories, algunes hipòtesis?
1: Alguna cosa ho podem extreure. A veure, hi ha una teoria que agrada, és molt temptadora, però que no està gaire demostrada, no? Que és, per exemple, que prové del llatí, que vol dir, o sigui, prové de les paraules ex calce liberatus, que literalment en llatí vol dir alliberada de la pedra. Clar, és molt temptador. No, és l'espasa alliberada de la pedra, per tant es diu Excalibur.
0: Excalibur.
1: Similar a Excalibada un altre cop. Hi ha una altra teoria que diu que és una arrel llatina més una arrel galesa. No? Calips, acer, en llatí, bulk, tall, esquerda. Acer, tall, no? El tall d'acer, barrejant el llatí i el galès. No? També podria ser. Caledwic, en galès antic, que significa un altre cop forta esquerda, però clar, no s'acaba de saber del tot. I a més he trobat un parell de justificacions més que m'han semblat una mica més divertides, que per exemple a la Vulgata s'explica el següent, o sigui, literalment s'explica: és un nom hebreu que en francès significa talla ferro, acer i fusta. O sigui, venim, llatí, galès...
0: Això s'ho ha tret de la màniga.
1: Absolutament.
0: Recordem que l'autor de la Vulgata és un autor anònim, no? I des de l'anonimat es pot dir qualsevol...
1: Clar que vulguis. Recordem, eh? O sigui...
0: Seria el comentari a iVox de les opcions de nom d'Excalibur.
1: És veritat, els anònims ens donen la vida. Repeteixo, perquè, o sigui, nom hebreu, no? Que significa talla ferro, acer i fusta.
0: És com un anunci, no? És com... Què vols, una espasa? Què talla? Pues talla ferro, fusta.
1: Amb mantega, no? Etcètera. Llavors tenim una altra versió que també m'ha semblat bastant interessant, en irlandès, que és Caledbuilc, que també pot significar fenedura o esquerda dura, però ojo aquí. O sigui, lo interessant és la història que s'amaga darrere d'aquest nom, ja que és un terme genèric que s'utilitza per referir-se a grans espases a una traducció irlandesa del segle X de la Ilíada. O sigui, hi ha un text de la Ilíada del segle X en irlandès que cada cop que fan referència a una gran espasa li diuen Caledbuilc. Llavors també hi ha la hipòtesi que el nom pugui venir d'aquí. Però bé, a veure,

0: nom d'Excalibur, provingui d'on provingui, estem parlant d'una espasa màgica, i tots sabem que les espases màgiques, a més de fer coses, com diu l'Albert, d'espases màgiques, tenen poders d'espases màgiques. Llavors, quin seria, botó dret? Quins són els poders
1: del botó esquerre, no?
0: El botó esquerre.
1: A veure, ens apareixen moltíssimes referències, però és el que dèiem. Vull dir, a la literatura artúrica no hi ha un capítol que diu poders d'Excalibur. Té aquest. Si apretes el botó A faràs això. Si apretes el botó B,
0: un dau de 6.
1: Això no existeix. Llavors, sí que el que podem fer és... Ells anecdòticament diuen i Excalibur, com que feia això, va poder passar allò. O gràcies a Excalibur, que li permetia tal cosa, doncs va poder guanyar aquesta batalla, no? Llavors el que podem fer és intentar enumerar una miqueta tot això. Per exemple, hi ha fragments que diuen que podia enlluernar a 1000 enemics. Això, o sigui, a la joiosa de Carlemany també se li atribueix una miqueta aquest poder de poder enlluernar als enemics. O com vam llegir algun fragment, no?, el programa passat, tenia el poder de tallar l'acer com si fos mantega. Aquesta idea també dels sables làser...
0: És una guarrada impressionant. Vull dir, tu tens una espasa màgica, tu tens Excalibur, i talles, s'embruta una barbaritat. Però com després la llenges al llac...
1: No, clar, res, exacte. O sigui, seria terrible una imatge d'un sopar, no? La idea més, també una de les idees més recurrents a la literatura artúrica és la idea de la longevitat, no? L'espasa que porta el poder de la longevitat, de no envellir o envellir d'una manera més lenta
0: aquest
1: en
0: ja
1: el
0: està
1: portador.
0: Aquest poder ja està millor.
1: Això comença a anar guai. Però a mi el que més m'agrada, jo penso que és... A veure, si hem de ser bàsics, no? El que vaig a dir ara, jo penso que és el més totxo, no? Diu així, que qualsevol feria rebuda mentre es portava Excalibur, o la seva beina, és a dir, no necessàriament l'espasa, sinó el lloc on guardes l'espasa, les ferides sí que les podia rebre, però les ferides no sagnaven. No, cosa que impedia que el portador de l'espasa morís de sagnat.
0: Però això tampoc és un poder superguai.
1: Però és molt poètic, no?
0: Però si jo ho sé, llavors porto un martell.
1: Ah, però clar,
0: i perforo un pulmó.
1: Ja està, no sagnaràs.
0: I no et sagnes, però tens un politraumatisme.
1: És veritat. Això no ho vam pensar.
0: Els poders específics sempre són massa...
1: Els poders més amplis són més...
0: Exacte.
1: Llavors tenim la tradició celta antiga, deia així, quan un home digne o de noble naixement la desenfundava, tota la fulla s'encenia en foc. No? Que per tallar mantega és més fàcil, si està calenta.
0: Sempre, o sigui, cada vegada que...
1: T'imagines?
0: Artur...
1: La treia... Fins que no s'acostuma, perillós, les celles devien acabar... A més, Excalibur, en algunes narracions també tenia la característica que no es deixava empunyar per algú que no fos el seu propietari, per algú que no fos el propi rei d'Anglaterra.
0: Molt bé, doncs això ens obre una altra pregunta.
1: Potser molts l'esteu
0: esperant, veient amb tot el que podeu fer amb Excalibur. És la navalla suïssa de les espases
1: màgiques
0: medievals. Mm-hmm. Qui pot empunyar Excalibur? És a dir, tu pots empunyar Excalibur si te la trobes?
1: No ho sabem. Depèn de quina versió un altre cop, no? El que sí que està clar és que la persona que l'empunya ha de ser de molta noblesa, un gran cavaller, etc. Per tant, jo no sé si la podria empunyar, no sé si molta gent la podria empunyar, però el que sí que sabem és que segur, Artús. O sigui, Artús, a tota la literatura artúrica, òbviament, és la persona que sempre pot empunyar Excalibur. En algunes versions hi ha cavallers seus que també la poden empunyar. Per exemple, vam explicar que hi ha una versió en què hi ha un cavaller que agafa l'espasa de la dama del llac i li porta Artús. Per tant, en aquest cas, aquest cavaller podria portar Excalibur. Fixeu-vos que és una miqueta la idea, no?, de l'elegit, no?, l'elegit que pot empunyar l'espasa, una miqueta com Ulisses, que és l'únic que pot tensar el seu arc, Thor, que és l'únic que pot aixecar el seu martell. Hi ha en la literatura, en la mitologia, hi ha aquesta idea recurrent, no?, de l'elegit que pot portar l'arma o pot portar l'objecte. Per exemple, Perceval, en el conte del Grial, de Christian de Troyes, del segle XII, pot portar l'arma, no?, i ho explica així. Quan Artur va lliurar l'espasa a Perceval, li va dir que aquella arma tenia una història antiga i màgica i que havia pertangut als reis d'antic. És a dir, li lliura, li diu, vigila. No, és una espasa amb molta història, és una espasa que porten els reis, etc. Que, de fet, si us fixeu, de Cretien de Troyes, n'hem parlat relativament poc, perquè Cristina Dutoit fa el que explicava la

0: Roberto. És una persona que parla molt poc del rei Artús. Parla més dels seus cavallers, de les aventures de les societats dels cavallers. És aquesta persona que parla dels viatges iniciàtics, els viatges de recerques impossibles, del Sant Greal, etc. Però, clar, no parla gaire del rei Artús.
1: Ell planta la llavor, no, de tot aquest món artúric, que fins ara eren referències disperses, no, pseudohistòriques, que no acabaven de ser conegudes més enllà dels cercles més erudits historiogràfics, no, que eren referències a peu de pàgina d'annals històrics, i Cristina de Trobar el que fa és crear un univers, un fil conductor, una història, i a partir d'aquí això té tant d'èxit, hi ha tanta potencialitat narrativa en això que planteja, comencen a aparèixer fanfictions, spin-off, gent que agafa aquesta història, no, i l'explica. Moltes vegades pensem que hi ha moltes coses que estan en aquestes novel·les artúriques inicials, però que no hi són, o que hi són d'una manera molt escueta. Per exemple, el Sant Greal, per exemple, no? Hi hem dedicat programes, ara no et preguntaré quins
0: no m'atreveixo.
1: Però és aquesta idea, no? Deus un univers en construcció, que es van afegint capes, i això dona, no, a un univers compartit, no? Per exemple, no? Aquesta idea de l'espasa que es treu de la roca, si repassem novel·les artúriques, ens trobem que ni tan sols Artur és l'únic que treu una espasa de la roca. Ni tan sols això és una cosa tan especial.
0: I, de fet, també Cristina de Trobar explora moltíssim tot el romanç de Ginebra amb Lancelot, que són coses que gairebé no apareixen anteriorment, i és ell, no, que ho desenvolupa. La idea de la taula rodona... Bueno, altres cavallers, precisament de la taula rodona, també arrenquen altres espases de la roca. Galahad, que és el més perfecte inclús que Lancelot, el més perfecte dels cavallers, arrenca una espasa anomenada l'espasa aventurera. I això li dona el destino de que ell serà el cavaller encarregat de trobar el Sant Greal, que és una espasa que l'única sensació d'ella és que també va ser forjada a Avalon, però que sabem poca cosa més, no? També Lancelot, com que va sobradíssim, en altres històries arrenca espases, o sigui, ho parlo en plural perquè arrenca dues, espases màgiques de diferents roques.
1: Ens hem d'imaginar l'Anglaterra artúrica plena d'espases clavades,
0: no?
1: A les roques, no?
0: I els cavallers de la Torre Rodona, doncs, anar arrencant.
1: Aquesta sí, aquesta no?
0: Inclús en altres versions, Morgana, aquesta germanastra, fada, que és bona, però en algunes narracions també és dolenta, fa còpies d'Excalibur i llavors la reparteix, no? Llavors ja tenim de tot, no? Tenim versions en què sí que hi ha cavallers que empunyen l'arma, versions en què només Artús la pot fer servir o només ell pot utilitzar els seus poders, etc. No? Així, una miqueta com... és perfecte, no?, per explicar la diversitat de versions que hi ha sobre qui pot empunyar l'Excalibur, l'arma llegendària del rei Artús.
1: Que al final no la pot empunyar ningú, però la acaba empunyant tothom. No, una mica aquesta seria la
0: idea.
1: El resum. Hem parlat molt d'Excalibur, hem parlat del rei Artur, però tenia altres armes el rei Artur? Se li coneix altre equipament especial o només tenia Excalibur?
0: Clar, en algunes històries sí que ens parlen d'altres armes. Per exemple, tenim l'espasa Clarent. L'espasa Clarent.
1: Clarent.
0: És l'espasa reial de la pau, no? És una espasa cerimonial, és una espasa que es fa per les desfilades, per les cerimònies, etc. És l'espasa que Mordred roba i l'utilitza per matar Artús a la batalla de Camlan. És una espasa que no havia servit per la guerra i acaba sent utilitzada per la guerra.
1: Però veus, això té mèrit. Aquí Mordred ve. O sigui, Artur,
0: endavant.
1: L'heroi, sí. Que té Excalibur, que és la millor espasa, quan la treus enlluernes a 1000 enemics, que cremes només treure-la, que no, et deixa sense celles, que talla l'acer com mantega, que no pots rebre ferides quan no sé què. I l'altre diu, aquesta espasa que cerimonial de pau,
0: que no talla,
1: golpe de remo.
0: I apa, adéu.
1: No? Llavors, això té mèrit. Aquí Mordred, tot i que és un dolent, està fent les coses bé.
0: Sí, és que a vegades els dolents fan les coses bé, no passa res. Llavors hi ha l'espasa Sequence, que és una espasa màgica que l'únic que sabem és que Artús en algun moment la deixa a Lancelot, no? Lancelot diu, vaig a fer una missió, vaig a viure una aventura. Espera, que vaig al meu armari d'armes màgiques. Té, aquesta, per tu. No? I li dona, sabem que Artús doncs, té altres armes màgiques i es pot permetre la llibertat de deixar-les als seus millors cavallers. Llavors tenim l'espasa Mermidoise, una espasa associada a Hèrcules, una espasa meravellosa, o a Hèracles. En aquesta versió s'explica que els poders de Mermidoise són tan superiors als poders d'Excalibur. De fet, Mermidoise es diu, en aquesta versió concreta, se'ns explica que causa ferides que mai podran sanar, no? O sigui, causa l'efecte contrari, de fet, que l'Excalibur.
1: Clar, aquí entrem també en una tensió narrativa, no? És com quan Marvel va crear a la Mole, que és el personatge que el seu poder és que no es pot moure, no se'l pot moure, i el Juggernaut, que no se'l pot parar. Què passa quan la Mole xoca contra el Juggernaut? Ah, qui guanya, no?
0: Al final del
1: aquests poders, ja clar, si Excalibur és una espasa que sana qualsevol ferida, no? I Mermidoise és una espasa que causa ferides que mai poden sanar,
0: amb quina
1: molta gent tu, no? El que vol saber és què passaria, no?, si aquestes dues espases xoquen.
0: Bé de saber. Jo el que sí que sabem és que en aquesta versió Artús prefereix l'arma més ofensiva, no? la més violenta, la que provoca ferides. De fet, quan Artús pren Mermidoise, el que fa és amb Excalibur, diu, amb sobre Excalibur, té Gobain, té la meva espasa.
1: Acabes de dir fa 10 minuts que Excalibur és l'espada del rei d'Anglaterra, que només la pot portar ell.
0: És que és fantàstic.
1: Que no sé què. I 10 minuts després, sujeta'm el cubat. Aquí ten. És un bon exemple de com la literatura artúrica és una cosa fluida. No, no existeix un cànon rígid que encurseti els personatges. Cada autor, cada escriptor, cada moment, cada necessitat, cada més a més, cada pirueta narrativa nova, el que porta és a repensar tota la tradició posterior. No? El Quixot no deixa de ser també una reinterpretació dels cicles artúrics en clau irònica, no? Però no deixa de ser això. Bona part de la literatura fantàstica actual veu també, no?, d'aquest món totalment fluid. Però bueno, tornem. Més aquí. Més.
0: Encara tenia més espases. Sí.
1: Tenia algú
0: tornem
1: més?
0: A l'armari. Sí,
1: tenia només espases? Tenia alguna cosa més?
0: Trobem també una història que ens parla d'una daga, que és la daga Carwenan. Què sabem d'aquesta daga? Molt poca cosa, però sí que se'ns menciona que amb aquesta daga talla a una bruixa per la meitat. Sí que déu-n'hi-do la daga, no? Una altra arma d'aquestes màgiques d'Artús és la llança Roncominiat, no? Però que, ojo, Geoffrey diu Ron, la llança Ron.
1: Sí, ell mateix diu el nom...
0: És impossible.
1: O sigui, Geoffrey de Monmouth, recordem del programa anterior que hi havia una espasa que es deia Gram.
0: Ah,
1: ara sí. Tenim una llança que es diu Ron.
0: Se s'han dat les bases.
1: Aquí ha estat, aquí... bueno.
0: Monosíl·labs.
1: Sí.
0: En fi, aquesta llança també s'expliquen moltes aventures sobre ella, però bueno, és diferent, no? Hem parlat de moltes espases, hem parlat d'una daga, hem parlat d'una llança, i finalment hi ha el Prydwen, que seria l'escut d'Artús. Però ojo, perquè hi ha altres versions que Prydwen és el vaixell d'Artús. Vull dir que un altre cop la mateixa idea, no? Sabem que podia tenir un escut màgic, també tenia un vaixell, no?
1: D'entrada no són dues coses que s'assemblin.
0: No, perquè utilitzar un escut... Bueno, pots surfejar.
1: Bueno, pots surfejar, pots fer una mica com Legolas, no?
0: Allà baixant l'escala.
1: A l'abismo de Helm. Però en qualsevol cas, és inquietant.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: De nou, música èpica. Estem,
1: música medieval.
0: Estem a l'edat mitjana, tot és èpic aquí. Concretament, Albert, i amb això ja encetem l'últim bloc del programa, per parlar del llegat del rei Artur, perquè segurament molts dels nostres oients, a no ser que siguin uns malalts afeccionats a la literatura artúrica, al futur medieval, si coneixen aquests personatges és precisament per els revivals, no?, cinematogràfics, audiovisuals, que s'han fet sobre... o que reiteradament, no?, ens castiguen i ens torturen amb aquests, amb aquestes versions.
1: Sí, mare,
0: A la ment venen moltes versions, moltes pel·lícules que es diuen tot és igual.
1: El rei Artur.
0: Tens una marca que funciona, no cal moure-la. Però, i aquesta música que sonava és d'una d'aquestes pel·lícules.
1: De fet, és d'una pel·lícula del 2004 que Hollywood el que fa és donar una reinterpretació, no?, a l'Artús més cinematogràfic d'altres versions, que és l'Artús aquest dels segles centrals de la mitjana, no?, és aquest rei cristià, el rei perfecte, és el rei que va amb armadura, és el no sé què, i en aquesta versió amb música de Hans Zimmer ens plantegen un Artús, entre moltes cometes un altre cop, més històric, no?, perquè el situen, el fan una mena de general tardoromà, no?, un general que va vestit amb armadura en panoplia romana, que porta armes romanes, no?, el vinculen a una cavalleria sàrmata, no?
0: Sí, de fet, la pel·li és del 2004, com dius, i la promo de la peli girava molt entorn a això, la veritable història del rei Artús. Artús, el rei Artús històric. Que, bueno, que ja sabem que és una bajanada, perquè o sorpresa, és un personatge fictiu. No passa res.
1: Alberto!
0: No passa res.
1: Ha sigut al terra.
0: Està en la mateixa lliga que...
1: A veure.
0: Bueno, no ho diré perquè no hi ha sigut nens a l'altra banda.
1: Bueno, però... espera, dona 2 segons i llavors ho dius, saps? Perquè si hi ha nens, que els hi tapen les orelles.
0: O sigui, estem jugant-ho tot a la velocitat d'uns pares que potser estan superats. O sigui, jo ara penso molt en això. Imagina't que ara tens 3 nens.
1: Clar, és veritat.
0: Sou 2, no hi ha mans per tots. Llavors, deixem-ho en què, nens, potser tot el que us expliquen no és veritat.
1: O no.
0: Però, bueno, això ens passa als adults, no? També ens parlen.
1: També ens expliquen coses que no són veritat.
0: També ens parlen
1: del
0: capitalisme. En qualsevol cas, en aquests minuts finals del programa, hem parlat d'Excalibur, del que és, del que no és, del que podria ser, del que podria fer, del que fa, del que no fa... No hem tret en clar res, però
1: ens ha passat bé,
0: suposo.
1: Jo sí.
0: Però Excalibur és una de les imatges, de les icones centrals del món artúric, i ha deixat un llegat en la cultura culta i a la cultura popular molt gran al llarg del segle. Jo crec que per acabar aquests minuts finals del programa podríem parlar d'aquest llegat que ens ha deixat Excalibur.
1: Sí, de fet, el llegat ja l'hem anat, o sigui, ha anat sortint, no?, una miqueta. Acabem aquí, no?
0: El programa,
1: 48
0: abans.
1: Minuts. A veure, el que té el món d'Artús, Excalibur, és que és un món super maleable, no? Ha, o sigui, al llarg dels dos programes, penso que és una idea que ha quedat molt clara, i de fet, Excalibur és una excusa, no?, per parlar sobre aquest món de la literatura medieval. Entre tot, no?, des d'un general romà, un senyor de la guerra de la frontera, un cavaller, un rei, el rei més noble de tots, no?, un dels grans cavallers de la història, el cavaller perfecte, el virtuós, no?, és una cosa que està tot allà, pots fer el que et doni la gana amb tot això. A part de les reflexions que hem anat fent al llarg d'aquests dos programes, Excalibur, podem dir que és la llavor de totes, o la majoria, de les espases màgiques o de virtut que tenen nom propi de la cultura popular i erudita al llarg de la història, de la cultura popular que ens envolta actualment. Des de les espases làser, no?, dels cavallers Jedi, que encarnen aquest ideal de l'equilibri cavallerès, de servei, de noblesa, etc., passant, em sap greu, per l'espasa de Harry Potter.
0: Hi ha espasa de Harry Potter?
1: Hi ha una espasa.
0: Una espasa
1: a la càmera secreta. A la càmera secreta.
0: Però... bueno.
1: Però és l'espasa de Gryffindor, no?, que crec que també té un nom, vull dir que també és un llinatge, no?, passant pels sables d'en Zoro, de One Piece, vull dir, fins a la nostra preferida, que és, bueno, la meva preferida, Enduri, la referència més fàcil per fer de la cultura popular amb Excalibur. Clar, l'espasa d'Aragorn, no?, aquesta reconstruïda dels fragments de Narsil, no?, l'espasa dels seus avantpassats, Elendil i Isildur, reis d'Arnor i Gondor, ara aquí m'estic fent la falca friquíssima, En Duril, no, compleix, comparteix amb Excalibur el simbolisme, no, a l'hora de legitimar el tron, el llinatge reial d'Aragorn. En Duril també és una eina d'esperança i de restauració, igual que ho és Excalibur. És la restauració d'un món que estava perdut. De fet, la llegenda artúrica, els seus orígens estan en les invasions o migracions germàniques cap a la illa de la Gran Bretanya. Allà surten aquests contes galesos que comencen a parlar del rei Artús. Quan Aragorn agafa Andúril, la Terra Mitjana està perduda. És sense Andúril...
0: No, està mig. Està perduda. No està perduda. El seu propi nom ho indica. Està al mig.
1: Perdó. La Terra Mitjana està al mig.
0: Vale, no en costa. Bueno, segueix.
1: Està destruïdíssima.
0: Destruïdíssima, sí.
1: D'acord, però no està perduda.
0: No està perduda, està al mig.
1: És exactament el mateix, no? Igual que Artús amb Excalibur. Restaura la pau, la justícia i la prosperitat a la Gran Bretanya. Aragorn amb Andúril crearà un nou món, no, a la Terra Mitjana, que és el món aquest tan fantàstic que ens agrada, que tot acaba tan bé, no, de la història del Senyor dels Anells.
0: Sí, i a més és un component que potser no han tingut temps de parlar, de que una espasa no és una arma qualsevol. Una espasa és una arma sagrada, no? O, sobretot hi ha un component que és el biaix cristià, perquè una espasa és una creu. No? L'empunyadura de l'espasa, el fil, i això genera dins del món cristià, no, una santificació de l'espasa, no, al Miles Christi, el cavaller de Déu, no, que no hem d'oblidar que aquest Camelot, aquest rei Artur, entronca molt amb els ideals de croada, amb els ideals de hi ha una manera lícita de fer la guerra, que és la manera santa, que es fa amb una espasa, no, i no amb un hatxa.
1: I amb una ballesta.
0: Amb una ballesta. L'únic altra arma que potser és santificada i que també ha aparegut aquí és la llança, perquè és la llança, no la llança d'infanteria romana, sinó la llança de cavalleria, perquè hi ha una justificació molt graciosa dins del món militar que diu que amb la llança no mates tu. Clar. Perquè tu, el cavaller només aguanta la llança i qui fa l'acció de matar
1: és el cavall.
0: És el cavall.
1: Ah.
0: Allà tu,
1: saps? De fet, hi ha armadures, no? Que tenen
0: clar, tu només subjectes, sí. No? Llavors, això ens donaria per un altre programa, que no farem, però aquest component simbòlic de les espases.
1: I ja per anar tancant, no? Que aquesta nombrosa presència d'espases màgiques en la literatura i el cinema actual reflecteix molt bé el llegat d'Excalibur, no? Que aquest llegat que ha transcendit tants segles adaptant-se i evolucionant, com hem anat vist en aquests dos programes, per continuar inspirant i capturant l'imaginari popular, col·lectiu, al llarg de la història de les elites, ara més d'una cultura molt més popular. I és que l'espasa del Tour no és només una relíquia del passat, sinó una icona molt viva que segueix definint el poder, el destí, la justícia i la noblesa en les narracions més contemporànies.
0: I recordeu que aquesta tardor, aquest hivern, quan feu escalivades, esteu sent l'última parada, no, d'una gran herència cultural que us entronca amb la tradició celta, amb la tradició irlandesa, i que per tal bueno, heu de mantenir.
1: O sigui que fer escalivada et vincula a Excalibur. No?
0: A Excalibur. Podríem fer una escalivada troiana.
1: Ja no una paella, una escalivada troiana.
0: O sigui, si podem fer, tenim cobertes totes les èpoques de l'any.
1: Tenim l'escalivada a la tardor.
0: Suposo.
1: La paella a l'estiu.
0: Sí. I ja ens inventarem.
1: Ja ens inventarem més coses.
0: I la ruta Canyamars a l'hivern.
1: Molt bé, ben vist, això.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per il·luminar-nos, mai millor dit, amb aquesta espasa flamejant.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Moltes gràcies també a l'Adrià Tirado, al control tècnic, per aguantar-nos. Us esperem una setmana més al Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i impressionant disc de Suat Massi, la cantant argelina que torna aquest 2026 amb un disc ple de ràbia, ple de dolor i ple de d'ira. És un disc en el qual ella es revolta contra la situació actual arreu del món. I ho fa, doncs, com sempre, com a cantautora, amb les seves lletres, però alhora també amb una música que és folk, és el folk argelí, és, nosaltres associem a Suat Massi a una guitarra acústica i a unes musicalitats, això, magribines, i a un xavi molt tranquil, però ara ella ha volgut fer rock. I per poder fer rock ha anat a buscar un productor com Justin Adams, i de fet s'acompanya de músics que amb el mateix Justin Adams doncs van acompanyar a Robert Plant. Suat Massi, el 2026, un tema, un disc que es diu Zagate, i un tema que li dona nom i que ve a dir això se'n va a la merda, en una mala traducció de Sa Se Gate, del francès, tal com ho diuen a Algèria. Un tema que s'inspira en el Kashmir de Led Zeppelin. Aquí la tenim.

Suat Massi i el seu Sa Gate, i és un crit de desesperació contra la devastació del món. Ella diu que, a més de música, doncs ella doncs necessita sentir-se conscient, i per això doncs les seves lletres, en aquest cas, en aquest disc, doncs se centren en aquesta, diguem, podríem dir, en aquesta ansietat existencial en la qual vivim. Hi ha col·laboracions, per exemple, amb el raper del Congo en un tema que es diu Congo Connection, també una denúncia de l'explotació infantil i de la situació d'aquest país. També hi ha un tema amb Gael Faye, però sobretot nosaltres ara ens centrem en escoltar L'Equació. És un tema en el qual ella musica uns textos del filòsof Averroès, ho fa amb la viola d'un músic argelí, Yasser Hafyousef, i sona així, tot i que val la pena traduir primer. Ella ve a dir: la ignorància porta a la por porta a l'odi, l'odi porta a la violència. Això és el que diu Averroès en la veu de Suat Massi.

0: et pose tes armes. Chaque guerre enfante des orphelins. L'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine, et la haine mène à la violence. Voilà l'équation.
1: Suat Massi, des del seu darrer disc, Zagate, que, com hem dit abans, en una traducció algeriana de l'expressió francesa d'això, se'n va a la merda. Zagate. És un disc impressionant, començant per la seva portada, per l'expressió i per el gest de Suat Massi, i que té, com hem dit, doncs molt de rock. I per tancar aquesta primera part que li hem dedicat al disc de Suat Massi, doncs un altre tema rock, Chibani. Suat Massi el 2026.

La nostra segona novetat aquesta setmana són els singles que anuncien el proper disc d'una banda històrica, d'una banda emblemàtica com són The Klezmatics. Des de Nova York, des de l'East Village de Nova York, The Klezmatics representen, d'alguna manera, abanderen el retorn de la música klezmer, però en una clau actual. Ells es van crear l'any 86 i, d'alguna manera, tota l'empenta del punk a Nova York també estan en els Klezmatics. Ells, però, es dediquen a la música klezmer. La música klezmer és la música dels jueus de Centre Europa. I, de fet, ells canten en yiddish i, alhora, també en anglès. The Klezmatics. I hem passat d'un disc combatiu com el de Suat Massi a un encara més explícit, perquè el disc de Klezmatics, doncs, es dirà We are made for these times, i alhora és encara més explícit en les seves lletres. The Klezmatics, aquest 2026, publiquen un disc que, de fet, falten unes setmanes perquè el puguem escoltar sencer, i ens han ofert ara aquests dos singles. Aquí va el segon tema, The Klezmatics.

Klezmatics, aquest 2026, amb un tema que denuncia la política migratòria dels Estats Units i en la qual, com hem sentit, doncs en part està cantat en castellà. Klezmatics, i ara la nostra descoberta. La nostra descoberta, doncs, aquesta vegada ve des de l'Iran i és un grup que reivindica la música gitana en tot l'arc que va des de la Índia fins aquí. I així com estem molt acostumats a escoltar el flamenc o la música gitana dels Balcans, doncs anem a escoltar-la tal i com sona a l'Iran. Parisa Karimi i Terani Dom.

La nostra descoberta, aquest disc Unveiled, gravat a Montreal, al Canadà, amb aquesta formació Tejani Drum, que reivindica la música gitana des de l'Orient proper. I ho fa, doncs, amb la veu d'aquesta dona, Parisa Karimi, que canta en farsi, en llengua persa, també canta en azerí i també canta en llengua kurda. I, doncs, es reivindiquen la música des de l'Iran, la música gitana des de l'Iran. I, de fet, és un disc preciós, Unveiled. Aquí va un altre tema, Tejani Drum i Parisa Karimi.

la nostra secció de concerts hem de dir que el proper divendres 17 a La Paloma, a Barcelona, actua Tina Riuen. I aquesta banda, que des de finals dels 70, per tant ja fa molts dies, representa i és l'essència d'aquest blues del desert. De fet, estan exaurides les entrades des de fa dies i dies, per tant, aquells qui no hi podem anar, doncs ens haurem de conformar en escoltar el seu darrer disc, Hogar, publicat aquest mateix 2026. Tina Riuen, recomanar un concert que té les entrades esgotades és una mica absurd, però de fet, doncs, no hi ha més remei, no hi ha tutia. Però, en tot cas, el següent encara no. Altin Gun, el grup que representa la psicodèlia, actua el mateix divendres 17 a la sala Upload a Barcelona i també a la sala Paral·lel 62, o sigui que realment Altin Gun a Barcelona en més d'una ocasió, i aquí sí que encara queden entrades. La psicodèlia turca amb aquest grup de rock, aquest rock d'Anatòlia, que en diem, doncs, que és des de fa 10 anys un dels grups, doncs, de referència en aquest gènere. Altin Gun, des del seu darrer disc, també d'aquest mateix 2026.

El nostre record aquesta setmana ha de ser per Kiko Veneno, que el passat 3 d'abril complia 74 anys. Aquest músic, un dels més estimats en aquest país i que té una història que no cal presentar, no cal dir res més de Kiko Veneno, sinó més escoltar-lo. En tot cas, compleix 74 anys en plena forma, com mostra aquest tema que acabem d'escoltar, aquest Precisamente, gravat en directe en el disc que s'acaba de publicar, gravat l'any passat, Kiko Veneno en la Carboneria. I en tot cas, marxem, ens n'anem fins la setmana que ve amb un tema històric. Los Managers, Kiko Veneno. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Goodman i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
5: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare, els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que, bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible, amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és, bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs també la meva experiència però també la meva professionalitat,
0: no? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i llavors acompanyem doncs a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no és gens.
0: Encara ara.
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-me mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també, diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots mica en mica doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019. Vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard. I en un inici eren programes de sensibilització, sobretot a escoles, també empreses, no?, amb la idea aquesta que deia doncs, de consciència, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes més de caire esportiu a nivell local. I va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs s'hi bolca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem? Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Si no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria la mort, perquè viure m'agrada molt.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Se m'ho coneixen moltes persones, però Donald Trump, per
0: no
1: exemple.
0: No siguis impulsiva. No. Un llibre.
1: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, m'estic acabant els llibres de les 7 germanes i la veritat és que m'estan agradant molt.
0: Una pel·lícula?
1: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
0: I un lema de vida?
1: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: I per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jan Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits en tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: Queden persones en l'andén.
1: La situació que es vivia a les estacions de tren de Badalona i Barcelona era preocupant, ja que l'aglomeració de passatgers podia donar pas a accidents. Així explicava l'Eco l'odissea d'agafar el tren a Barcelona per anar cap a Badalona el diumenge 2 de maig de 1926. Fa fredat d'escoltar.
0: El domingo pasado hemos sido testigos en la estación de Barcelona al ver el andén lleno de gente esperando el tren para regresar a Badalona. Y a la llegada del mismo, la gente se precipitó en masa a los vagones, atropellada y brutalmente para no quedarse sin sitio. Quedó abarrotado el tren. Gente sentada, de pie, en las plataformas, en los estribos, en los topes. A pesar de ello, muchos pasajeros quedaron en tierra.
1: El Eco va fer una crida a les autoritats perquè busquessin una solució a aquest nefast servei.
2: I aquesta crida de l'Eco a buscar solucions va tenir alguna conseqüència o no? Va quedar en paper mullat? Algú es va preocupar de pressionar la companyia de trens perquè acabés arreglant el servei?
1: Doncs sí, dues setmanes més tard, l'Eco recollia també en portada que l'alcalde de Badalona havia adreçat una carta al director de la companyia ferroviària demanant-li una solució. Així ho explicava el setmanari.
0: El senyor alcalde, don Pedro Sabaté, se ha dirigido al director de la compañía de los ferrocarriles MZA, excelentísimo señor don Eduardo Maristany, rogándole fuese ampliado el servicio de trenes en beneficio del público y en evitación de posibles desgracias.
1: I sembla ser que la cosa, Núria, es va arreglar, perquè l'Eco, en la seva edició del dissabte 22 de maig, va publicar en portada el següent.
0: Ya hemos tenido el gusto de observar en los dos últimos días festivos cómo se ha aumentado el material en determinados trenes, permitiendo así transportar el pasaje con comodidad. Ello es de alabar, pues se demuestra el interés que merece el público.
2: Doncs mira, ens n'alegrem molt que el servei de trens millorés, no?, després d'aquestes queixes, però hi havia un altre problema vinculat també en aquest cas, en concret amb l'estació del tren, que no s'acabava de solucionar.
1: Efectivament, Núria, era la falta d'il·luminació als carrers del voltant de l'estació de Badalona. A la nit tot era molt fosc i la gent tenia por. L'Eco va recordar la seva queixa.
0: Hace unas semanas rogamos al señor alcalde fuesen colocadas un par de farolas a la salida de la estación de tren, una en la plazuela y otra en la calle San Joaquín, pues es ello esencialmente necesario. Como no se ha hecho, insistimos en el ruego. Esperamos vernos complacidos en el bien del interés general.
1: A l'alcalde de Badalona, Pere Sabaté, sembla que seria més fàcil demanar més trens per anar de Badalona a Barcelona o al revés, que posar dos fanals, dos al davant de l'estació.
2: I el mes passat recollies en aquesta mateixa secció, Jordi, la petició que fossin obrers de Badalona els que treballessin a les obres públiques que es feien a la ciutat. Hi havia molta gent a l'atur, fins i tot nens, valoràvem
1: sí,
2: també,
1: sí, sí,
2: i
1: sí.
2: Els badalonins es queixaven que els llocs de treball es donessin a obrers d'altres poblacions. Això em ressona, eh? Va haver-hi alguna reacció a aquesta petició?
1: És el que he dit moltes vegades, Núria, que passen els anys, passen un segle...
2: Però els problemes segueixen sent els mateixos.
1: La petició la va fer l'Eco a mitjans d'abril del 1926, i el 15 de maig hi va haver una notícia recollint la resposta per part del contratista de les obres del Mercat Torner, que estava en construcció, Esteban Munné. Escoltem-la.
0: Mucho nos placen las explicaciones dadas por el contratista del mercado de la Plaza Torner y de la reforma de la Casa Amparo, don Esteban Munné, quien nos dice lo siguiente. Me cabe la satisfacción de manifestarle, he tenido muy en cuenta ocupar obreros de Badalona, como también he formalizado contratos de carpintería, cerrajería, pintura con industriales de Badalona.
1: Segons va explicar aquest contratista, una tercera part dels obrers per construir el nou Mercat Torner de Badalona eren de la nostra ciutat de Badalona.
2: Però però de fet tot i aquesta resposta a Badalona continuava havent-hi cert malestar, perquè si bé és cert que es contractaven obrers de la ciutat, la realitat era que els contractistes no filaven gaire prim.
1: Clar, i és que la realitat era que el contractista que feia

0: Com veiem a dia d'avui, quan plou fort, les rieres de Badalona es desborden, i això que estan canalitzades en l'actualitat. Per això va ser tan important ara fa un segle l'anunci que les rieres de Badalona s'acabarien urbanitzant.
1: Sí, perquè Badalona, recordem-ho, és una ciutat de rieres, és a dir, de rius que baixen de la muntanya al mar i que quan no plou estan secs, però que quan plou intensament es converteixen en torrents d'aigua. Ho veiem aquí a Badalona cada cop que plou. Avui fa molta calor, però fa 15 dies a Badalona plovia fort i les rieres baixaven d'ample a ample. En total, a Badalona hi ha 9 rieres que desemboquen al mar. Per això va ser tan important el que va publicar El Eco el 15 de maig de 1926. Escoltem.
2: En el pleno que celebró el pasado martes el Consejo de Estado, fue aprobado el expediente relativo al encauzamiento de las aguas de las rieras de esta ciudad. Tal nueva la anunció la alcaldía al vecindario por medio de una pizarra colocada en la fachada de la casa consistorial. Inútil decir la esencial importancia que la proyectada mejora tiene para Badalona y la satisfacción con la que nos hemos enterado.
1: La canalització de les rieres de Badalona era un tema que s'arrossegava històricament. El Eco va recuperar l'any 1926, un text que ja havia publicat 48 anys abans, el 1878, on ja es demanava aquesta canalització, i fins i tot un text de 1866. Per això l'anunci de la canalització, ara fa un segle, es va veure com un èxit personal de l'alcalde Pere Sabater. I és clar, El Eco va destacar en majúscules. Escoltem el que va publicar el 29 de maig de 1926, demà farà 100 anys.
2: Des de 1866, al cabo de 60 anys de iniciados los trabajos, les va a dar digno remate un ayuntamiento que no es hijo del sufragio y que preside un hombre que se llama don Pedro Sabaté, quien tiene la honra de convertir en realidad obra tan magna. Nosotros, El Eco de Badalona, dirigiéndonos al ayuntamiento y de un modo especial al alcalde, les decimos sencillamente, vais a realizar una obra de magno interés local y os debemos gratitud todos. Habéis cumplido vuestro deber.
1: En fi, el tema era molt important, però potser aquest text tan laudatori i subjectiu no calia, parlant d'un diari periodístic. En qualsevol cas, la canalització de les rieres va durar fins a finals del segle XX i principis del XXI, i avui en dia encara hi ha trams on s'estan acabant d'urbanitzar.

0: I ara parlem de futbol, vinga, perquè el mes passat parlàvem també de la presència del Club de Futbol Badalona a la final del Campionat d'Espanya del grup B. Com va acabar, Jordi, aquella participació, no, del Badalona en aquest campionat, que era dels més importants?
1: Molt, molt important ho era. Doncs el Badalona va perdre la final al ser derrotat per l'equip basc del Pasaiako Lagun Ederrak, procedent de la localitat de Pasajes, a Guipúscoa. El partit es va disputar a Saragossa, però cal destacar dos elements que van propiciar la derrota del Badalona. Els espectadors estaven tots en contra de l'equip badaloní i a favor del basc. I l'altre, que l'àrbitre va tenir una actuació vergonyosa, absolutament contrària al Badalona. Escoltem la crònica del 22 de maig de 1226 d'Estam Jim, l'enviat especial de l'Eco a Saragossa.
2: Tuvimos la impresión desagradable de la actitud incomprensiblemente parcial del público zaragozano, que desde los primeros momentos se mostró inclinado con lamentable apasionamiento en favor del Pasaiako y en contra del Badalona. Y por si esto fuera poco, vino a confirmarlo la labor desgraciadísima del árbitro, ese señor Tenzano, con fallos absurdos destinados a favorecer escandalosa y descaradamente al equipo guipuzcoano.
1: Així doncs, el 1926, el Pasaiako Lagun Ederrak es va proclamar campió de la Copa d'Espanya de la Sèrie B al derrotar el Badalona per 1-0 a la pròrroga del partit de desempat. Però la història marca el camí a tothom. El Pasaiako va guanyar amb el suport del públic i de l'àrbitre, però 4 anys més tard, el 1930, el Pasaiako va desaparèixer i el Badalona avui encara segueix competint.

0: I un dels temes que més angoixava els badalonins ara fa un segle era precisament la guerra d'Àfrica. Sí, molts joves de la ciutat van haver d'anar a lluitar al front, una guerra que era impopular per molts motius. I per això, quan es va saber que el cabdill Abd al-Karim es va lliurar a les autoritats franceses, doncs molta gent va veure que la guerra potser s'acabaria.
1: D'aquí el titular tan clar de l'Eco del 29 de maig de 1926, Hacia la Paz. Però fem una petita pinzellada per posar-nos en context. Abd al-Karim va ser el líder que entre els anys 1921 i 26 es va revoltar i va comandar la resistència contra l'ocupació colonial espanyola i francesa al Rif, la regió de cultura amaziga al nord de l'actual Marroc. Va ser president de la primera i de l'efímera República del Rif i volia la independència del Marroc. Fou derrotat a Espanya a la batalla d'Anual, però finalment fou derrotat per les tropes espanyoles a la badia d'Alhucemas. A l'any 26 es lliurà a les autoritats franceses. L'Eco no amagava la seva satisfacció per la detenció del líder anticolonialista Abd al-Karim. Escoltem.
2: Con la entrega del cabecilla moro Abd al-Karim, a la que han precedido importantes sumisiones, el problema de Marruecos entra en una fase consoladora. Es indudable el triunfo armado y político conseguido por Francia y España, y debemos felicitarnos todos. Ojalá sea el momento de terminar con la sangría de hombres y de dinero que nos cuesta África.
1: Aquesta notícia, Núria, es va rebre amb la lògica alegria per part dels veïns de Badalona, que no volien enviar més joves soldats a l'Àfrica i volia que tornessin els que hi havia allà. Això ho explicava l'Eco el 29 de maig.
2: En Badalona se recibió con viva satisfacción la noticia de la entrega del cabecilla moro. En el ayuntamiento ondeó la bandera nacional y se pusieron colgaduras en los balcones. Por orden de la alcaldía, se dispararon cohetes y una nutrida orquesta dio una serenata estando abarrotada a la plaza del ayuntamiento.
1: Posar fi a la sagnant guerra del nord d'Àfrica va ser molt bona notícia pels badalonins, en una època ja prou marcada per tragèdies i per la crisi econòmica local.
0: Parlem molt, sí, quin plor.
1: Nadons.
0: Parlem molt de la Badalona de fa 100 anys, però hi ha una cosa que és curiosa, no?, que és quanta gent hi vivia a la ciutat l'any 1926.
1: Tenim la resposta, Núria. A Badalona hi vivien 35.141 persones. La xifra es va donar a conèixer el maig de 1926, però es referia a dades de l'1 de desembre de 1924, és a dir, un any i mig abans. Però vaja, ens dona una idea molt exacta.
0: Són unes 200.000 persones menys que en l'actualitat, pràcticament.
1: Sí, exactament. Vivien unes 35.000 persones fa 100 anys i ara en som 235.000. Així ho explicava l'Eco.
2: Badalona tenia el 1 de diciembre de 1924... una población de derecho de 35.141 habitantes. De estos, 16.890 son varones y 18.251 hembras.
1: Més dones que homes a Badalona fa 100 anys. Cal destacar que la xifra de veïns a Badalona augmentaria molt ràpidament els següents anys. Moltes persones estaven venint del sud de Catalunya, especialment d'Alcanar, els canareus famosos, i d'altres punts d'Espanya, especialment de Múrcia, per treballar en la construcció del metro de Barcelona i de tot el que envoltava els edificis de l'Exposició Universal de 1920.

0: En aquesta secció ja hem parlat diverses vegades també de com li agradaven a l'alcalde de Badalona de 1926, en Pere Sabater, els homenatges que la ciutadania
1: molt.
0: Li feia habitualment, fiesta i festejos, que se'n diu, no? I avui també en recollim un, Jordi.
1: Sí, avui parlarem d'un homenatge a l'alcalde de Badalona que li van fer els veïns de dos barris en creixement el maig de 1926, els barris de Llefià i el Puigfred. La veritat és que proliferaven molt els actes en favor de l'alcalde Pere Sabater. El que no sabem ja és si eren espontanis, producte de l'amor ciutadà, o si eren prefabricats des d'instàncies més altes. En qualsevol cas, l'Eco va recollir l'homenatge dels veïns de Llefià i Puigfred a l'alcalde Pere Sabater a l'edició del 8 de maig de 1926. Escoltem la crònica.
2: El pasado sábado 1 de mayo por la tarde tuvo lugar en el ayuntamiento un acto de adhesión al alcalde don Pedro Sabater, realizado por los propietarios y vecinos de los barrios de Llefià y Puigfred, en atención a los trabajos realizados por la autoridad municipal en pro y beneficio de aquellas barriadas.
1: Aquestes propietaris i veïns de Puigfred van lloar la seva figura amb un acte que li van donar. Escoltem algun dels actes en el que van dir de l'alcalde de Badalona en aquest homenatge.
2: Don Ramón Trías y don Juan Gras patentizaron al señor alcalde la gratitud de aquellas barriadas por la labor provechosa que en pro de las mismas había llevado a cabo. Contestando, el señor Sabater agradecía y estimaba mucho el reconocimiento que se hacía a la buena voluntad con que inspiraba sus actos y con que laboraba para el engrandecimiento y prosperidad de Badalona, en cuyo empeño seguiria con constància i cariño.
0: I estem acabant el mes de maig, mes festiu, per
1: sí,
0: excel·lència, a Badalona, i amb unes festes de maig multitudinàries.

0: tots molt clar de quina manera celebrem aquestes festes de maig a la ciutat de Badalona, eh? Però com se celebraven les festes de maig el 1926, Jordi?
1: Molt diferent. Per començar, no es deien festes de maig, sinó festa de Sant Anastasi, i eren molt més modestes. Bàsicament era una celebració religiosa i música d'orquestra. Veiem com anunciava l'Eco de Badalona els actes de la festa de Sant Anastasi en l'edició del 8 de maig de 1926.
2: La fiesta de nuestro glorioso copatrón San Anastasio Mártir se celebrará con los siguientes actos religiosos. Día 10, a las 2 de la tarde, repique general de campana. A las 8 y media de la tarde, saldrá la tradicional pasada, acompañándose la imagen del santo desde el domicilio de don Jaime Capmany hasta el templo de Santa María al son de la orquesta La Badalonense. Repique de campanas i salva de morteretes.
1: Això pel que fa al dia 10 de maig, a la vigília de Sant Anastasi. Res de la cremada del dimoni, que això vindria a partir dels anys 40. Però la festa religió grossa vindria l'endemà, l'11 de maig, dia de Sant Anastasi.
0: Canvi radical aquí, eh?
1: Poca broma, Núria, eh? Que això és el Kyrie, una de les grans obres de música sacra de tots els temps. Doncs aquesta música, el Kyrie, va sonar a Santa Maria l'11 de maig de 1226. Així ho va anunciar l'Eco.
2: Día 11, fiesta de San Anastasio. A las 10 de la mañana, en el templo de Santa María, tendrá lugar el oficio solemne con asistencia del ayuntamiento, ejecutándose la gran misa de Christi Supplices por la capilla de San Felipe Neri de Barcelona, dirigida por el eminente maestro don Lluís Millet, tomando parte 50 cantores.
1: O sigui que el 1226 Sant Anastasi era bàsicament una celebració religiosa. Res a veure amb el que fem ara el 2026, 100 anys més tard, amb cremada del dimoni i tardiós per tot arreu.
0: I acabem amb el repàs del mes de maig de 1926, amb una conferència que va pronunciar la insigne guitarrista Rosa Lloret sobre la vida i l'obra de Roberto de Viseo.
1: Sí, sempre que podem parlem en aquesta secció de la guitarrista Rosa Lloret, que tot i que va néixer a Barcelona, va tenir una extraordinària relació amb Badalona. Rosa Lloret, ella signava els seus articles com a Roseta Lloret, va popularitzar la guitarra clàssica. Va fer una conferència musical sobre l'obra del guitarrista Robert de Viseo, un guitarrista francès del període de barroc, que va morir el 1730. D'ell va dir Rosa Lloret:
2: les obres de Robert de Viseo són d'una factura senzilla, però en totes elles s'hi veu la inspiració i la noblesa espiritual que honorava aquell honorable capdavanter de la guitarra.
1: Segons l'Eco, aquesta conferència demostrava un cop més la feina de divulgació artística de la guitarrista Rosa Lloret. Segons les biografies consultades, el paper de Rosa Lloret no va ser purament d'una intèrpret, sinó el d'una gran artista descontenta amb les restriccions musicals de la seva societat, que va lluitar per canviar-les. Però a partir de 1924 es perd tota referència de la vida i activitat de Rosa Lloret. I fins aquí, doncs, el que dèiem, el que va passar aquest mes de maig de 1226, ara fa ja 100 anys.
0: Moltíssimes gràcies per aquest repàs també de les notícies que doncs, ocupaven l'interès també de la ciutadania ara fa 100 anys. I gràcies, Jordi, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: La nostra convidada avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per a què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has sortit?
2: Encara,
0: en tots aquests
2: encara
0: anys?
2: Estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ara ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí, sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, que aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria, a vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs, anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Perdona, Cuca, sí, fes
2: no,
0: tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental? Parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no soc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si i estem a sobre.
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt, i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor, també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són tres mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer-ho un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un amb la ferida del rechazo, l'altre d'abandonament, l'altre la por a exposar-se, l'altre la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coach, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, pues, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes. O vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions, és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica, i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: El que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor, o sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... O sigui, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De Relación a ti, Círculo de Integración y Despertar, Evento Presencial, Relación a ti. O sigui, quines opcions tenen les nostres oients, els nostres oients, a partir del setembre, amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi, o si és massa, o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment, m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un... Val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment, es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal, però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa, tens aquella por de, uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego, són mecanismes nosaltres que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només, són 4 sessions molt intensives. I allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relación a ti, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I...
2: Entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient, és que clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent... Potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners. Sí, em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa...
3: Ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat, no?
3: M'has sacsejat perquè dic... Sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors, s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no?, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no?, deia, els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs...
2: Aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort... que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvia en una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Ai, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et pitxen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot. Perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa, és que clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí, sí,
3: no
1: sí, sí.
2: La vida jo no crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida, Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, les entrevistes tu, que comencem una mica amb
3: tu
2: ralentí.
3: Tu busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà pues, escriurem un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop van aniran a més i cada cop costarà més anar-hi, o sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propost... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou d'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, he anat jo al concert de Madrid. Ara no tenim temps de
2: doncs,
3: ser-te
2: que ho ja parlarem d'ell en directe. En un altre moment, jo també, jo he estat al de Barcelona, o sigui que podem compartir a veure què...
3: Anem a veure ara Madrid-Barcelona.
2: Però, com més a l'últim programa, avui te'l dedico.
3: Ai.
2: Què et sembla, ui, companya?
3: Saps de punta, una altra vegada l'inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
1: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
4: A finals del passat mes de març es van complir 103 anys del naixement del trompetista Fat Jones. Fat Jones era el mitjà de tres germans, músics cèlebres de jazz. Hank Jones, òbviament, el gran i pianista, i Elvin, el petit, bateria i molt lligat a la figura de John Coltrane. Tot i que les històries del jazz se'l recorda a Fat Jones per haver sigut un membre destacat de l'orquestra de Count Basie i per haver liderat entre 1963 i 1978 al costat del bateria Mel Lewis la Big Band que portava el nom de tots dos, nosaltres el podem recordar perquè va ser un dels professors del primer seminari internacional de jazz que va muntar a Banyoles, Pla de l'Estany, al taller de músics, pràcticament coincidint amb la seva fundació, l'any 1979. Comencem el programa amb Blue Room, composició pròpia, gravada l'any 1956. És Fat Jones.

Acabem d'escoltar Blue Room, ens ha portat el trompetista Thad Jones, de nom real Thaddeus Joseph Jones. I ens ha cridat l'atenció aquest Thaddeus, que és la versió anglesa de Tadeu, un nom, diu el senyor GPT, d'origen semític, molt antic, que es va estendre per l'Europa cristiana perquè un apòstol de Jesucrist es deia Judas Tadeu. Hem buscat altres noms en la història del jazz amb una sonoritat semblant, i el primer que hem trobat ha sigut Julius Watkins. Julius, que és un nom potser no tan antic, però que està relacionat amb la Roma clàssica, només cal recordar a Juli Cèsar. Julius Watkins va ser un músic molt original, un dels poquíssims intèrprets de trompa, o trompa francesa, que hi ha hagut en el jazz. Tot i que en aquest gènere no és un instrument molt utilitzat, podem trobar a Julius Watkins en dotzenes de gravacions, sempre, òbviament, en formacions nombroses i per composicions amb una certa complexitat harmònica. Un exemple, el disc de Phil Woods, titulat Rides of Swing, gravat a Nonet. Hem escollit la part tercera, que porta el subtítol Vals.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, en aquest repàs que estem fent avui de noms d'origen molt antic que porten alguns músics. El següent és Darius Brubeck, efectivament un dels fills del gran i famosíssim pianista Dave Brubeck. Darius és també un nom antiquíssim, amb origen a l'imperi persa uns quants segles abans de Crist. És molt conegut l'emperador Darius I de Pèrsia o Darius el Gran. Dave Brubeck va tenir un total de 6 fills, 5 nois i una noia. Tots els nois es van dedicar a la música i, a més, als anys 70, el pare i 3 o 4 fills, depèn del moment, van fer gravacions i gires junts amb el nom de Two Generations of Brubeck, dues generacions de Brubeck. Darius, el fill pianista, té actualment 79 anys, és compositor i possiblement el més conegut dels germans per mèrits propis. Aquí teniu a tota la colla pare i 3 fills, amb Darius en el piano elèctric i Three to Get Ready.

Pare i fills Brubeck, el grup Dues generacions de Brubeck, als anys 70, amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, Three to Get Ready. Un nom que podria sonar com els que hem vist fins ara és Thelonious, nom conegut gràcies al pianista Thelonious Monk. El fet és que no se'n coneix l'origen i tampoc hi ha registres públics de persones que es diguessin així abans d'ell, excepte el seu propi pare, que tampoc és segur que es digués exactament Thelonious. És possible que sigui un nom adaptat a partir d'un altre o fins i tot un nom inventat. Monk, el pianista, es va encarregar que no es perdés i també va batejar Thelonious a un fill seu, que és un excel·lent bateria i té actualment 76 anys. La seva primera bateria li va regalar Art Blakey i un dels seus professors va ser Max Roach, és a dir, dues figures importantíssimes de la bateria en la història del jazz. De jovenet, el fill, Thelonious Monk, va tenir temps de treballar alguns anys al costat del seu pare, fins que aquest es va retirar l'any 1975. Hem portat un disc a nom del fill en el que interpreta música del pare. El disc es titula Monk on Monk i la cançó és Bright Mississippi. Tenim a Jimmy Head en el saxo, Arturo Sandoval a la trompeta, Christian McBride en el baix i aquest Thelonious Monk III a la bateria.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Jazz It, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre nom d'origen persa i que va dur el fundador de l'imperi, Cir el Gran, segle VI abans de Crist. En anglès, Cir és Cyrus, i aquí entra en acció el pianista Cyrus Chesnut, membre de la generació anomenada els Young Lions, que es va donar a conèixer als anys 90. Cyrus Chesnut, un dels grans pianistes actuals, que escoltarem amb una versió deliciosa de la cançó conegudíssima Summertime, escrita pels germans Gershwin. Ens la porta la veu d'Anita Baker i forma part del disc homònim de Cyrus Chesnut, que és de 1998.

la nostra selecció d'avui, perquè el seu nom real és Marthaniel, i es fa dir Marcus perquè és més fàcil de recordar i segurament més bonic. De fet, incloure'l o no a la llista no té la més mínima importància, perquè en aquest programa l'únic important és la música i el jazz. Aquí teniu tota aquesta colla de Marcus amb Dick Marcus.

Marcus Printup, trompeta, Marcus Roberts, piano i la cançó Dick. Jazz, sens dubte, intens, però molt elegant. I anem de Marcus en Marcus. Ara Marcus Strickland, saxofonista, tenor i soprano, una mica més jove que els anteriors, té actualment 47 anys, i va editar els seus dos primers discos amb la discogràfica barcelonina Fresh Sound. El segon es va gravar el dia de Sant Jordi de l'any 2002 i es titula Brotherhood, és a dir, Germanor, que sens dubte és el que falta en el món actual. Aquesta que escoltem ara és la cançó que dona títol al disc, Brotherhood, Germanor.

0: This is Al Foster here, Aloysius Foster. Check out Jazz It, a great radio station.
1: Enfilem la recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un altre Marcus, segurament el més popular de tots. És el baixista elèctric Marcus Miller, músic de fusió i referent per a molts baixistes actuals que els agrada barrejar l'esperit del jazz amb influències de diferents menes. Per exemple, el funky. I que, a més, donen a un instrument com el baix elèctric habitualment un acompanyant categoria de solista de ple dret. Del disc de Marcus Miller titulat M al quadrat, que és de l'any 2001, aquí teniu una versió de Goodbye Pork Pie Head, la composició que Charles Mingus va dedicar a Lester Young. I fixeu-vos, una vegada més, que Charles Mingus, no pel nom sinó pel cognom, ha estat a punt de sortir en la nostra selecció d'avui.

A punt d'acabar el programa, trobem el músic més jove de tots els que escoltarem avui. Es diu Julius Rodríguez. De vegades el podeu trobar com a Orange Julius. És un pianista de 27 anys que grava per la històrica discogràfica Verb Records i és una ferma promesa oberta a tantes influències com sigui necessari, conservant, això sí, sempre l'esperit jazzístic. En el disc titulat Let's Sound It All hi trobem la cançó All I Do Is Think About You amb la veu de Maria Cameron. Tot el que faig és pensar en tu. Rodríguez. Julius Rodríguez.

acabarem el programa a casa. Si voleu, posant-ho una mica amb calçador, però segur que ens ho permetreu. Especialment el protagonista de la darrera cançó del programa d'avui. Hi ha una secció rítmica històrica en el jazz català que es troba avui totalment en actiu i que està formada per dos germans, en Jordi Rossi, bateria, i el seu germà Mario, contrabaixista. Sovint els dos utilitzen les versions castellanes dels seus noms, Jorge i Mario, però avui demanem que ens els deixin catalanitzar perquè així, en lloc d'un Mario, tenim un Marius, que també és un nom que ens arriba des de l'antiga Roma i ens va perfecte per tancar el programa. Tenim un altre disc de Fresh Sound, que es va gravar l'any 1998 a Quartet, on hi ha els dos Rossi, en Perico Sanbeat en el saxo alt i Brad Meldau en el piano. Ens porten tots quatre That There, versió de la cançó de Bobby Timmons que van fer famosa els germans Adderley. I amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bortomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Era un dia de desembre de l'any 1804 quan Ferdinand Ries va entrar amb la cara descomposta a l'apartament on vivia el seu mestre i mentor, Ludwig van Beethoven. Havia anat corrents fins a casa del músic per donar-li una notícia que sabia que trasbalsaria aquell home genial i geniut, aquell home tan obsessionat amb la seva música com amb la defensa dels valors de la Revolució Francesa. Ries, encara amb la respiració entretallada, li va comunicar a Beethoven que el seu admirat heroi republicà i primer cònsol de la República Francesa, Napoleó Bonaparte, acabava de coronar-se emperador a París en presència del Sant Pare. Beethoven va entrar en còlera. El seu ídol l'havia traït com si fos una mala passada del destí i ho havia fet en el pitjor moment, quan acabava de completar la seva millor sinfonia, la que havia dedicat personalment a ell, a Napoleó. El compositor va agafar la partitura manuscrita i va arrencar amb ràbia la pàgina on es llegia clarament Sinfonia Bonaparte. La còlera de Beethoven era comprensible. Havia exhaurit totes les seves forces per escriure una música d'una grandesa i complexitat per sobre de tot el que s'havia fet fins aquell moment. Era una gran obra d'art, però era també el punt de trobada de dos homes, dos grans personatges que van coincidir en el temps i, en bona part, en els seus ideals, Napoleó Bonaparte i Ludwig van Beethoven. Avui, la Sinfonia Bonaparte de Beethoven ens permetrà reviure un moment important de la història europea i serà el nostre fil conductor, tot escoltant, més que mai, molt bona música.

Viena, any 1800. El compositor de moda és un jove alemany d'ascendència holandesa. Es diu Ludwig van Beethoven. És un pianista brillantíssim, un improvisador insuperable, però també comença a ser conegut per escriure música nova, una música més enèrgica, més colpidora que la dels seus antecessors. Mozart fa gairebé 10 anys que és mort, i Joseph Haydn, tot i ser encara venerat per la seva darrera obra, La creació, és ja un home vell que se'l veu com, més com un monument de la música del passat que no músic del present. El tal Beethoven, en canvi, és un home amb futur, amb idees noves. Ha escrit unes magnífiques sonates per piano, una sinfonia i dos concerts per piano. Tot i que aquell any els vienesos gaudeixen especialment del seu septet, una música fresca, diferent. Ell és, sens dubte, la jove promesa de la música alemanya.

Però el que no sap ningú a Viena, ni tan sols els seus familiars i amics més íntims, és que Beethoven té un secret. Un secret que no comparteix absolutament amb ningú. Fins aquest moment ha aconseguit mantenir la discreció sobre l'assumpte, però no sap si podrà ocultar per gaire més temps un fet que el té aterroritzat. Ell, el més brillant pianista i compositor alemany, s'està quedant sord.

A la primavera de l'any 1802, el metge personal de Beethoven, la única persona a qui ha confessat el seu problema, li recomana, com a teràpia, que deixi la ciutat per uns mesos i s'instal·li al camp, lluny dels sorolls i de la brutícia de la capital. Sense dubtar-ho ni un moment, el músic fa l'equipatge i s'instal·la a l'idíl·lic poblet de Heiligenstadt, a una hora escassa en carruatge de la capital, envoltat d'un suau paisatge de prats i de vinyes. Són encara moments d'esperança en la recuperació i allà passa les hores escrivint música, en concret les seves variacions per piano Prometeu, una música que aquells dies no es pot treure del cap. Però passen les setmanes, els mesos, i la seva oïda no millora. De fet, empitjora. Ja no sent el so dels cavalls que veu cavalcar des de la finestra, ni sent el so de les flautes dels pastors que veu passar pel seu carrer. De sobte, pren consciència que el seu esperat i brillant futur com a pianista, futur pel que s'ha estat preparant des que té ús de raó, es pot acabar per sempre i en qüestió de mesos. La seva vida, tal com l'havia imaginat, ja no tindrà sentit. I a l'octubre escriu en el pis de dalt del seu apartament una llarga carta de comiat adreçada als seus germans Karl i Johann. Allà explica les raons per deixar aquest món. Oh, homes que penseu que sóc un misàntrop i un maleducat, que poc sabeu de mi. Desconeixeu la causa secreta del meu comportament, del meu dol. Jo, que hauria de tenir el sentit de l'oïda més fi dels humans, com puc acceptar una enfermetat que me'n priva? La carta, com deia, més llarga, i acaba dient: amb alegria m'encaro a la mort. Vine quan vulguis. Aniré amb coratge a trobar-te.

Però Beethoven no va arribar mai a llevar-se la vida, com suggeria dramàticament a la seva carta. Amb dolor, sí, però amb resolució, va ser capaç de trobar una altra sortida a la seva crisi personal. Deixaria el piano, això sí, però dedicaria llavors totes les seves forces, tota la seva vida, a l'art de la música, a la composició, pel que se sabia dotat i escollit. La seva missió seria la de crear un art sublim que justificaria la seva existència, un art superior a tot el que s'havia fet fins llavors.

Beethoven va guardar la carta de comiat, avui coneguda com a Testament de Heiligenstadt, un document que guardaria tota la seva vida com un tresor. Era per ell no només un recordatori de la seva crisi, sinó també de la seva decisió vital, un document que algun dia algú llegiria quan ell ja no hi fos. I immediatament després d'acabar la carta, va començar a escriure música, va començar la seva nova vida escrivint els esbossos del que havia de ser una obra colossal, per la qual hauria de ser recordat per sempre. Seria la més gran simfonia mai escrita. Perquè no seria una simfonia, sense més. Tindria un missatge, una història. Beethoven era un humanista, un defensor dels drets de les persones sense distinció. Un home admirador de la Revolució Francesa, revolució que feia poc més de 10 anys havia tallat el cap dels reis de França. La república era, doncs, la seva utopia, una societat construïda amb la llibertat i els drets fonamentals. I llavors va mirar la partitura del Prometeu que tenia entre mans, que just acabava d'escriure. Prometeu, el personatge que roba el foc als déus i el reparteix entre els mortals. I va tenir de sobte un llampec visionari. Existia, de fet, un Prometeu modern. Era un jove general francès a qui ell admirava i que acabava de ser anomenat primer cònsol de la República Francesa. Era el seu admirat Napoleó Bonaparte. El seu heroi, doncs, aniria dedicada a la sinfonia que tenia al cap i es diria Sinfonia Bonaparte. Després dels primers esbossos, Beethoven va dedicar tota la primavera de l'any 1803 a escriure i reescriure aquest primer moviment, alternant la ploma i la tinta amb el piano i amb llargues passejades diàries pel camp, on se'l veia movent els braços com un boig i cantant la música que se li anava acudint. Havia de ser una música enèrgica, heroica, que mostrés la determinació i valentia de l'heroi. De Bonaparte.

0: Hem sentit el primer moviment de la Simfonia Bonaparte de Beethoven, el moviment més llarg i més complex mai escrit fins llavors en música simfònica. És una música que, segons va dir el mateix compositor, vol descriure a l'heroi, és a dir, a Napoleó, en les seves accions, però també en els seus pensaments i ambicions.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Però mentre Beethoven alternava els seus passejos i la composició de la seva sinfonia a les afores de Viena, algunes coses estaven passant a França, coses que no arribaven a la coneixença del compositor.

Era cert que Bonaparte havia aconseguit estabilitzar el seu país, social i econòmicament. Certament havia reduït el caos polític dels anys anteriors, havia organitzat el govern, sistematitzat l'educació, consolidat el dret francès. Havia aconseguit també una desitjada pau amb Anglaterra i fins i tot havia arribat a acords amb l'Església de Roma. Tot això sense trair els ideals de la revolució. Però Napoleó era un home ambiciós i, no oblidem, un militar de pura sang. Per tant, el 1803, precisament mentre Beethoven està escrivint aquest profund i serem segon moviment de la sinfonia, Bonaparte, que ja s'havien accionat als estats occidentals d'Alemanya i el nord d'Itàlia, decideix plantar cara a l'imperi rus i austríac, amenaçant-los d'encaminar els seus passos militars cap a la Viena de Beethoven.

0: Hem sentit el segon moviment de la Sinfonia Bonaparte, titulat pel mateix Beethoven Marxa fúnebre Allegro assai. És un moviment monumental, escrit en forma de variacions, amb una gran càrrega emotiva, com heu vist, amb similituds, amb una marxa fúnebre del seu contemporani Jean-Louis Gossec, un músic de la França revolucionària que ell, precisament, Beethoven, volia emmirallar.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

El tercer moviment d'una sinfonia, segons els cànons clàssics del segle XVIII, havia de ser un minuet, és a dir, una reminiscència dels balls galants dels palaus aristocràtics. Però en la seva nova sinfonia, Beethoven vol desmarcar-se del que passa als vells palaus. Ell vol donar pas a la gent del poble. És per això que la música que escriu ja no és un minuet, sinó un scherzo, una juguesca, una música alegre basada en tonades populars. Es diu que, en aquest cas, en un cant d'estudiants. D'aquesta manera, si el primer moviment de la sinfonia volia ser la descripció de l'heroi i el segon un plany pels caiguts, el tercer seria l'exaltació de la importància que per l'heroi havia de tenir el poble, el ciutadà.

Era el tercer moviment de la Sinfonia Bonaparte de Ludwig van Beethoven, una exaltació del poble a qui tot governant ha de servir. Per Beethoven és la imatge d'una societat ideal, on l'heroi serveix a la humanitat, al poble i no als interessos dels governants.

I la sinfonia arriba al quart i darrer moviment, un finale allegro molto, un final on Beethoven recupera la seva estimada música del Prometeu, aquella que tocava quan va patir la seva crisi els dies de retir al poblet de Heiligenstadt. Aquella música del Prometeu que li va donar la idea d'associar l'heroi clàssic Prometeu amb Napoleó, aquest home heroic, lluitador, alliberador, servidor també dels ciutadans de l'ansiada república que Beethoven esperava. Tot el darrer moviment consisteix en unes variacions sobre el tema de Prometeu, desenvolupades amb una imaginació i una musicalitat insuperables. Beethoven va acabar la seva sinfonia Bonaparte a la tardor del 1803 i es va interpretar per primera vegada al palau del seu protector, el príncep Lobkowitz, a l'agost de 1804, amb una sorpresa majúscula de l'auditori, acostumat a les boniques i amables sinfonies de Haydn que duraven poc més de 20 minuts. La de Beethoven durava una hora, com a mínim, i era d'una intensitat aclaparadora, mai vista. El músic, que havia estat a prop del suïcidi només un any abans, no només havia superat la seva crisi personal mitjançant l'art, sinó que, com ell havia pretès, havia obert les portes de la música

Però aquesta història encara té un capítol final, quan Beethoven està just gaudint de les primeres reaccions positives a la seva Simfonia Bonaparte, li arriba la terrible notícia. Napoleó s'ha coronat emperador i en presència del Sant Pare, i aquell mateix desembre. La decepció pel compositor és enorme, el seu heroi l'ha traït. I sabem, del cert, pel seu alumne, el que Beethoven exclama. Ell diu: "No és més que un home vulgar. Ara només veurà l'ambició i acabarà sent un tirà." El defensor de la República i dels seus drets havia caigut en el parany del poder, de l'ambició, i havia restaurat la detestada monarquia. És llavors quan Beethoven destrueix aquella primera pàgina de la seva sinfonia i destrueix, per tant, la dedicatòria a Bonaparte. L'acabarà substituint per la que va quedar finalment: Sinfonia heroica, per celebrar la memòria d'un gran home, que és la sinfonia que avui coneixem com a tercera sinfonia de Beethoven. Doncs bé, estimades, estimats, avui ja veieu que hem tingut un programa inusual, perquè l'hem dedicat a una sola obra, això no ho havíem fet mai, però hem pensat que la magnitud d'aquesta obra i la història que l'envolta, la veritat és que s'ho mereixia. Us deixem, doncs, amb el final d'aquesta sinfonia heroica, sinfonia número 3, titulada primer Sinfonia Bonaparte, que estem sentint avui en l'excel·lent versió de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardin, amb instruments d'època. Ens acomiadem ja amb Pere Sánchez, l'heroi dels controls, que ha fet la part tècnica i qui us ha parlat i ha fet el guió, Lluís Bonamusa. Nosaltres us deixem amb la immortal música del sort de Bon i us esperem, això sí, a la propera edició de La Bona Música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: És moment de saludar l'Eva Moreno, ja la coneixeu, Eva, com estàs?
5: Molt bon dia.
4: Bon dia.
5: Pues es tinc uns sentiments
4: allò
5: complexos.
4: Per què?
5: Perquè, clar, quan he arribat m'has dit que era l'última secció de la temporada i dic, ostres...
4: Però en res tornem a ser aquí.
5: Això és veritat,
4: ja
5: això és veritat,
4: això.
5: Que el temps passa
4: rapidíssim. Fugit. Sí, avui ens acompanya l'Eva Moreno, com dèiem. Ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex, establiment que trobareu també doncs, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Santana, i amb ella doncs, aprenem sobre sexualitat i sobre nosaltres mateixos al final, perquè tots en tenim. Eva, avui ens proposaves parlar d'un meló que sovint obren a casa els fills i filles,
5: Efectivament. Avui parlarem d'aquelles persones que senten que estan en un cos equivocat, que en un moment donat de la seva vida diuen, crec que no sóc un nen, crec que no sóc una nena, sento que aquest cos no és el meu, no m'identifico amb el sexe, amb el cos que vaig néixer. A més, és un fet, és una realitat que afortunadament amb les criatures joves que s'hi troben tenen més espai per poder comunicar-ho. Una cosa que si mirem anys enrere costava moltíssim, no? I que justament aquest espai, aquesta possibilitat de poder comunicar-ho, de poder verbalitzar-ho, de poder expressar-ho, ha fet que aquestes xifres sobre disfòria de gènere, que és el que anem a parlar avui, hagin augmentat. Mira, tenim xifres de que en els Estats Units, que són les xifres que ha trobat, des del 2019 ha augmentat un percentatge del 2.500% d'aquestes persones joves que no s'identifiquen amb el sexe assignat en el seu naixement, no? I llavors, què vol dir sentir-se en un cos equivocat? Vol dir que no estàs d'acord, que hi ha un sentiment en tu, saps que hi ha alguna cosa que passa en el teu cos, que de vegades no saps ni verbalitzar-ho, que et diu que no es conforma al gènere assignat amb el gènere que tu sents,
4: amb el sentir,
5: tu vius,
4: no?
5: Amb aquest sentir... Que tu tens, no? I llavors això pot provocar realment un malestar profund, fins i tot estats de depressió, d'emprenyament, no sé expressar què és el que m'està passant i ho expresso des d'una manera agressiva o violenta, perquè avui aquesta secció no és per les criatures, és pels pares,
4: perquè
5: n'aprenguem
4: una vegada, perquè ells moltes vegades ja ho tenen après, això.
5: Ho tenen après i ho tenen molt assumit. I moltes vegades els hi costa expressar-ho perquè veuen un tancament i que serà un tema que generarà conflicte amb la seva família. Per tots aquells comentaris discriminatoris...
4: Amb què han crescut des de petits.
5: Exactament, exactament. I una cosa és aquesta disfòria de gènere i una altra cosa és trobar-nos amb un adolescent que no vol tenir la menstruació, que no vol créixer, que no vol que li surtin pèls, que està reivindicatiu i rebel. Són dues coses diferents, Són dues coses ben diferents.
4: Jo era d'aquestes. Jo no em volia fer gran.
5: No sé per què no m'estranya, Núria. M'encaixa molt.
4: Aquí m'he obert, eh?
5: Gràcies per fer-ho.
4: És important. És que és veritat i és una realitat, no?, que també passa i que es troben en la pubertat també de dir, esto no va conmigo.
5: No, que és que jo no vull, és que no vull créixer, és que passo dels adults i de les responsabilitats i a més això provoca rabacaneries, no? I fins i tot expressar-ho i està molt bé haver-ho viscut.
4: I saps què provoca també? Com tristor. per aquell ídol de la infància, una mica, eh?
5: Però aquesta tristor, la veus ara d'adulta o la identificaves ja quan eres un adolescent?
4: Crec que ara.
5: Ara,
4: no?
5: Clar.
4: Crec que ara.
5: Llavors està molt bé veure les nostres criatures amb aquestes ulleres del que hem viscut, perquè hi ha coses que no han canviat tant.
4: No.
5: Llavors, ja, empatitzar amb les criatures té a veure amb això.
4: Amb el tema de la conversa d'avui, Eva, potser és important que diferenciem ja d'entrada entre sexe, entre identitat, expressió de gènere i orientació sexual, no?
5: Mira, és fonamental i m'agrada molt que facis aquesta puntualització, perquè el llenguatge és vital, no? I llavors és el llenguatge, des d'aquesta teoria, entendrem molt més el que està vivint la criatura, no?
4: Per tant, com és el meu cos? Bé. Com l'identifico jo, no? Què m'agrada sexualment parlant?
5: Exacte. Llavors faríem aquestes diferenciacions. Què és el sexe biològic? El sexe biològic és el que t'indiquen els cromosomes, les hormones, i el que et veuen tan punt neixes. Et veuen que neixes amb un penis o que neixes amb una vulva. Penis, ets un home, vulva, ets una dona. Home i per ser heterosexual, dona i per ser heterosexual, no? Què és la identitat de gènere? És com tu et sents internament, eh? Si tu sents que estàs en un cos de dona però et sents home, eh? O estàs en un cos de dona i et sents dona o et sents home, no? També pot haver una identitat de gènere fluid, però això aniria una mica més endavant. Després, una altra cosa és com expresses aquest gènere, de quina manera et vesteixes, de quina manera et mous, perquè hi ha homes heterosexuals que tenen una identitat de gènere femení i llavors es pinten les ungles, es maquillen, igual amb les dones, no? Veiem que hi ha tot aquest menú d'opcions. I una altra cosa és l'orientació de gènere. Si et sents heterosexual, si sents que ets lesbiana, si et sents que ets gay o pansexual o demisexual o totes aquestes orientacions transsexual, totes aquestes orientacions de gènere que hi han. I llavors, si jo necessito encabir en quina opció estic, m'haig de donar un temps per respirar tot això que m'està passant. Però sí que us haig de dir que les criatures, hi ha moltíssimes criatures que aquests primers records, aquestes primeres memòries, als 2 i 3 anys... ja recorden que hi ha aquest desajust entre el que diuen que ha de ser i el que senten que són.
4: Per tant, ho tenen més clar que no pas els pares, no?
5: Totalment, totalment.
4: El primer que necessita una criatura, per això, una criatura i tothom, és seguretat emocional, no? Que a vegades doncs, penja d'un fil.
5: Així és. No necessitem pares perfectes, eh? Aquí ens trobem amb pares que, evidentment, no sabran gestionar aquesta situació. Però sí que necessitem pares que donin seguretat i que escoltin. Escoltar no vol dir acceptar la situació...
4: A vegades ni comprendre,
5: no? Consentir, comprendre... Simplement vol dir escoltar, acompanyar a la criatura. Igual quan la criatura cau, que fas el sana sanita, un petó i estàs curat, doncs amb tots aquests comentaris, verbalitzacions a la criatura, el que hem de fer és això, acompanyar emocionalment. Està bé, gràcies per explicar-m'ho, necessites que faci alguna cosa respecte a això, li vaig a posar curiositat, carinyo, buscaré informació, tens alguna pregunta que jo pugui respondre? És a dir, això vol dir acompanyar, ser-hi present, amb tot el teu debat i batalla interna i tots els teus qüestionaments, simplement acompanyar, no jutjar ni posar en qüestionament.
4: No precipitar-se també, ho dic perquè prendre una decisió en una etapa on potser no sé si no som prou madurs, no? Ens pot fer sentir malament o ens pot... Vull dir, no cal classificar-se potser ni abans ni després ni del durant, no?
5: Exacte. I que en qualsevol cas sigui la criatura la que vagi decidint els tempos. Perquè moltes vegades només que poder verbalitzar-ho, sentir-te acompanyat, acompanyada, ja n'hi ha prou, per què és el que necessita en el moment. tenim en compte que el trànsit amb un canvi de sexe és molt complicat. Hi ha no només la intervenció quirúrgica, sinó tot el tema hormonal. Realment és una bomba de rellotgeria per qualsevol cosa, i això no és un judici, això és una realitat científica. Llavors, quan més segur i més assentat estigui aquesta decisió i més madura estigui la persona, millor serà, perquè són processos que fer-ho reversibles és molt complicat. Llavors, millor més tard que més d'hora. Ara, jo estic parlant com a sexòloga, com els casos que em trobo amb pares que estan transitant aquesta situació. Evidentment, s'ha de fer servir a tot un equip de professionals, psiquiatres, psicòlegs, metges, que acompanyen en tots aquests processos.
4: En aquest sentit, deixa'm també recordar que des de fa 3 anys el Centre d'Atenció Primària del doctor Robert aquí a Badalona ja compten amb un equip de referents de trànsit Badalona, és com es diu, Trànsit Badalona, aquesta unitat que atén les persones trans, que promou la seva salut, que sobretot doncs, atén població assignada del Barcelonès Nord i del Maresme, i que treballa doncs, això, per oferir acompanyament, per sensibilitzar i per escoltar, fer aquesta escolta activa que ara tu doncs, deies que és tan important. També, si cal, per iniciar tractaments hormonals o assessorament sobre tractaments quirúrgics. Què hem de fer com a referents, com a adults, com a pares, com a mestres, com a, no sé, com a persones adultes, no? Que podem, diguéssim, perjudicar aquell menor?
5: Pues el primer de tot, no entra en pànic.
4: No sortir corrents.
5: No sortir corrents, no negar, perquè hi ha pares i mares, que negant, això no és, això no passa, no mirant, no encarant el tema, és com que el tema no existeix. El que està passant està passant i això és inevitable, no? Llavors, encarar-ho amb aquest amor, amb aquesta acceptació de la situació, i llavors no convertir a la criatura en un debat ideològic. És que això és que això no és, és que pot ser, és que no pot ser, és que l'església, ara que tenim aquí el papa també, el posem a la secció... no, és que és la culpa és dels teus amics o de les xarxes socials, tots aquests TikToks que veus, això t'estan canviant, tu estàs confós, no saps què penses. No, al contrari, les xarxes socials, el que estan ajudant, mira que de vegades demonitzem les xarxes socials.
4: És a fer el pas, segurament, no?
5: Sí, i a posar llenguatge, a posar vocabulari, a identificar-se amb altres persones, a no sentir-se sol. Recordem que sentir-te en un cos equivocat és una de les motivacions per intents autolítics amb criatures adolescents. Llavors, que bé que ho puguis verbalitzar, que bé que puguis tenir llenguatge, que bé que la teva família t'estigui acollint.
4: I que no et trobis sol.
5: I que no et trobis sol o sola, no? I llavors, que no sigui un motiu de conflicte tampoc per la relació de parella, perquè ho és, en molts
4: casos. Ho és, també?
5: És que és culpa teva, perquè tu l'has inculcat, perquè ha anat amb els teus amics que eren gais, perquè... Bueno, tu no saps la quantitat de coses que s'arriben a escoltar. I després, que moltes vegades, la no acceptació, no? I el tu, ho has dit abans, el dol. El dol de la meva criatura era un nen i ara vol ser una nena, o viceversa. I llavors jo també em plantejo què he fet malament. I alguna cosa que jo hagi fet malament. Com no ho he pogut veure, no?
4: L'autoculpa.
5: Clar.
4: Com si fos una cosa de culpabilitat, no?
5: No, però sí que quina poca capacitat he tingut com a mare o com a pare, o com a pare, que no m'he adonat de que la meva criatura estava transitant per això. Que si ho transita amb bona comunicació i es fa normal, perquè s'accepta des de petit, és fàcil, sabem que la nostra criatura patirà, desafortunadament patirà, perquè no està en una situació social que li facilitin les coses, perquè se'n surt de la norma, amb totes les cometes del món. I llavors, que la meva criatura pateixi, a mi ja em fa patir, no? I això em qüestiona també coses amb amb la meva parella.
4: Importantíssim també que el nucli, diguéssim, més pròxim, familiar, no? Sigui copartícip d'aquest trànsit, no? Per poder-lo explicar i poder-lo acompanyar en aquest menor en l'explicació, diguéssim, que és que no en caldrien d'explicacions, però malauradament ens trobem amb aquesta situació, no? I a la resta també de la societat o de l'entorn.
5: Exacte, i que important que sé que aquesta criatura, en comptes de dir-se Maria, es vol dir Manel, doncs comencem a dir-li Manel i comencem a tractar-la amb masculí, i això des del nucli petit és des d'on s'ha de començar a fer. Per això és tan important la complicitat de la família, dels germans, dels veïns, dels amics, per donar aquest entorn de confortabilitat a la criatura, que és una cosa molt bàsica i sembla molt tonta, però és molt difícil de fer. Perquè si durant tota la vida jo li he estat dient, tota la vida, 10 anys, 12 anys, 13 anys, a la meva criatura, com Maria, ara fer aquest canvi, em costa. Malgrat que jo, amb els pares que parlo, sempre, quan aprofundim en el tema, hi ha un sentiment intern de que, o sigui, hi ha com una percepció, una intuïció interna, que ja ho veien, no? Que no ho volien veure, és una cosa, però que ho veien, que hi havia indicis que apuntaven això, i llavors quan tu connectes amb això i et deixes d'alguna manera et treus una mica
4: tot és més fàcil.
5: És molt més fàcil quan treus aquests prejudicis.
4: M'assenyalaves una pregunta final abans de marxar, Eva, que potser podria ser la primera, però alhora tu la poses per acabar, no? Que és què necessita la criatura? Diu, perquè igual d'entrada ens pensem que són moltíssimes coses, no? Molts aprenentatges i potser no estan, o sí?
5: Doncs mira,
4: necessita amor.
5: Necessita bàsicament amor, aquest acompanyament, ajuda professional, super important. Reconèixer que la criatura, per molt forta que la veiem, està en una situació vulnerable, que ens fa vulnerables també a nosaltres com a pares, i sobretot necessita trobar que hi ha un lloc al que pertany. I el lloc primer al que pertany és aquesta família. Llavors la família és l'equip primer ha d'abraçar a la criatura. És igual si estic d'acord, és igual si no estic d'acord, és igual si ho entenc, si no ho entenc, l'estima per sobre de tot.
4: Molt bé, doncs Eva, un gust com sempre tenir-te als estudis de Radio Ciutat. Ara ens fem aquesta abraçada tu i jo, i ens tornem a escoltar aquí a les zones en breu.
5: En breu.
4: Recordeu que mentrestant la trobeu a Santa Coloma al carrer Santana número
5: 17, i que estarem 17. Tot l'estiu amb totes les joguines, amb tota l'ajuda terapèutica i amb les reunions de persecs que vulgueu fer per divertir-vos amb les amigues i amb els amics.
4: Vinga, va, aprofiteu, que vagi bé.
5: Petó.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: de tanta... Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina. S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seba, que ja ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
0: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
1: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
0: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
1: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
2: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, Tossa de Mar, bàsic, però per Catalunya.
3: Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
4: Aquest estiu viatjaré a Mallorca, i després a l'hivern marxaré a Argentina.
5: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
0: Déu-n'hi-do, quins viatges.
1: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però abans
0: i de fet, si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
1: Fora,
0: i els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i hi ha comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte i això és evident.
1: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la
4: jo
1: gent quin és?
4: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
5: Jo, bueno, el clima de si és estiu, doncs ara que hi ha platja sobretot, i el preu, importantíssim.
6: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
7: Jo per mi la companyia i el preu.
8: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
1: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant i no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, tu, una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
0: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio el lloc.
1: Jo
0: no puc fer una altra cosa.
1: He de dir que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost.
0: Però és que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
1: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
4: 500 o així.
5: Sí, el mateix, 500 euros.
9: Depenent una mica d'on és situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i...
7: Jo crec que més. Jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
8: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
0: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tot i pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
1: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
0: Si això t'ho gastes només trepitjant la vorera.
1: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents, que parlaven d'uns 100 euros, fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica i quin és el destí dels seus somnis?
4: New York o Bali o alguna cosa així.
6: A Los Angeles o Orlando.
7: Jo tornaria a anar a Cancún.
5: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca, Mallorca, m'encanta. Tornaria.
8: Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
0: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
1: No. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que clar. Jo els hi proposava dient, teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí. Les Dolomites, d'altres a Estats Units...
0: Tu on aniries? Sohab, tu ets molt de viatjar, eh?
1: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
0: I a més et dediques també al sector turista.
1: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Faria diversos països d'Àsia.
0: O sigui, tu et muntes una ruta.
1: Sí, de fet... No,
0: sense bitllet de tornada.
1: Sí, no, això ja no. Així sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
0: I ara faig el tafaner amb el Sohab. Tu quan viatges ets de ciutat? Ho dic perquè hi ha qui diu, no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. El combines?
1: Soc de tots dos, sí. M'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades, jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem doncs aquests tours, sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
0: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Sohab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
1: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
0: Les Balears, triomfant en general.
1: I és curiós perquè molts dels llocs que avui consideren paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
5: No, crec que no.
8: Jo tampoc.
4: No, jo no.
6: No.
8: Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
0: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cubes, vinga. Doncs...
1: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
4: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
6: Sí, però depèn de quan.
3: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
7: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
9: Ara sí, jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella de... Està tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que, quina mandra.
0: Ai, que gairebé no escoltem aquesta noia, eh? És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que, sí, que ara l'espatllarem, es massificarà, sí, no?
1: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns habitants de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclús a Barcelona.
0: Doncs sí.
1: I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
4: Òbviament, si al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
6: Sí, una mica el mateix, exemple, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-ho net i...
3: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
9: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
7: Jo també crec que és una mica, no, la convivència... O sigui, si vens a passar uns dies aquí, pues almenys, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
0: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer i per no alterar-lo, sobretot, no?
1: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depenent de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable o respectar la població local són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
0: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Suha.
1: A tu, Núria, i bon estiu.
0: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
1: ja
0: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.
10: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
11: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
12: Bon dia.
11: Com estàs?
12: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
11: Aclaparat,
12: i
11: no?
12: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... No. I estem superats, i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant...

0: No sé
1: si, com esteu?
0: No sé si ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
1: Sí, sí, n'hem parlat molt, sí.
0: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
2: Sí.
1: Pues sí, però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i comencen unes altres.
0: Mm-hmm.
1: Però
0: Maica,
1: sí, em sento molt feliç.
2: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí, a Godella, sí.
2: Per què la cuina indopakistanesa?
1: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, vale, va, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims, i encara està obert, i encara està obert. El que passa que jo ja m'he fet gran.
0: Uh-huh. I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
3: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat, molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptessin, no?
2: Perquè no us veiessin foranis.
3: Exacte, perquè no us veiessin foranis i a més amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
2: el curri, picant,
3: no? El picant, el picant, vull que eren tot, i els primers anys van ser molt...
0: Guanyar-se
3: molt,
0: la confiança,
3: sí,
0: una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana...
3: Correcte.
0: I què puc tastar?
3: Clar,
0: no
3: era un
0: puc
3: negoci
0: atrever, no?
3: Que... Jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estàvem ara, ens sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
0: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
3: Sí.
2: Clar, és el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
3: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te sabré dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui estava amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades, ah, el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses...

0: li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, si us plau, perquè la meva filla no pot. Que vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què, i jo no podia fer activitats amb la meva filla. Bueno, doncs, és això, no? Vull dir, també molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
1: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no? Amb la Maica, que ara doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és que és el que m'he intentat, és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors, el que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
2: I quin és el moment que et planteges tanco?
0: Bueno, al moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Va, jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar que enrotí. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Ruti, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
2: Imagina't.
0: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holter, totes aquestes coses que fan, em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar doncs, reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família. No? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà? No? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit em considero relativament jove i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
1: aquesta conciliació.
0: Exacte,
1: eh?
0: I no quadra.
1: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarik a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
3: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre, pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió i em sembla la més correcta i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
2: I tu també ets intensa, Maica.
3: Eh?
2: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
3: Sí.
2: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
3: Sí, a totes, a totes.
1: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
0: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Tarik perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni, doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps, en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei...
1: Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
0: Sí, ja és una mica més lent perquè estàs amb més gent i, bueno, això... De fet, penseu que jo quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguia amb el Tarik, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava en la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Tarik, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
1: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, el saber-se escoltar i el saber-se prioritzar.
2: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
0: Sí.
2: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
0: És una de les coses que deia de les parts negatives del Tarik, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo crec, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit algo que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona a Brussel·les pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada doncs, això seguís endavant, però ja no sé si estarà en les meves mans.
1: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
2: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
1: Sí, t'has emocionat, sí. I ens ha fet emocionar també a nosaltres. Sí. Gràcies, Tuti.
2: Gràcies.
1: A tot l'equip del Tarik.
2: Maica, també, que la tenim allà.
1: A la Maica.
2: Gràcies, Maica.
1: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
3: Serà. Moltes gràcies i una abraçada i un petó.
2: Igualment.
3: I tinc un fill molt gran.
1: Immens, gràcies, adéu.
0: Adéu, mama.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
5: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedent, i ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
6: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
1: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades també a l'hort, no?
6: Sí.
1: Com es presenta aquesta temporada?
6: Bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen el seu efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esbergínies, etcètera,
1: mongeta tendra, no?, també.
6: Tot això sempre és com aquesta explosió, no? A l'estiu, la primavera comença, però l'estiu és... una bona explosió, sí.
1: I per les persones de l'ús que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi estem tan al damunt, no?
6: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... si hi ha menys volum de terra, més, etc. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna o una mica d'umbracle, que hi ha aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, però també els ajuda que no tinguin
1: mitigar,
6: aquest estrès,
1: no, també.
6: A mitigar una miqueta, exacte.
1: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sereny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
6: Exacte.
1: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
6: De... Bueno, de tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà, sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
1: Uh-huh. I quin balanç feu, una mica?
6: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, és produir aliments, és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, ja, que com l'has de cuidar perquè surti, no? Aquest, la cura, no? De totes les coses de la vida, que és l'essencial, no? De la nostra vida, vaja.
1: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no? I les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
6: sí,
1: i això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
6: Totalment,
1: no?
6: Totalment. Sí,
1: també
6: sí,
1: feu
6: sí,
1: acompanyament sí. a persones nouvingudes.
6: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roca i Pi també, uh-huh. i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per uh-huh. tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar, doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Uh-huh. Perquè surtin bé, doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el uh-huh. fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs, és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades, doncs, sap greu segons quines situacions. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
6: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant, mm-hmm. el fill de l'Agnès, doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès, i aprofitant aquesta vinentesa, com que ella és periodista, ha aprofitat, doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú uh-huh. amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa tota aquesta manera de viure, i en canvi ells, doncs, estan decidits a mantenir
1: aquesta tasca de treballar la terra.
6: A mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià, eh?
1: Molt bé. Acabem amb una recepta,
6: d'acord.
1: Fem darrerament.
6: Val. Sí. Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates i així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots, fins i tot, es poden fer servir de base de pizza. Uh-huh. Fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
1: Salteges una miqueta abans i després al
6: foc? Bueno, potser una mica, depèn de lo gruixut que ho facis, uh-huh. és que saltejar o una precocció una miqueta uh-huh. així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí, aquell mig-mig que diuen... Uh-huh. I fes, i ja està, això amb tomata i...
1: Et fas una pizza vegetal,
6: una pizza
1: ben bona i sana.
6: Doncs ben bona i sana, sí.
1: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
6: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-se l'oportunitat. Vaja.
1: Gràcies a tu. Adéu.
6: Adéu-siau.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a les teves botigues Pets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Pets Badalona al carrer de la Independència.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És dilluns 17 d'agost de 2026. Se'ls parla Àlex Isó. Badalona ha viscut aquest cap de setmana la seva festa major plena de música, pólvora i cultura popular. Els actes van començar divendres amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria i la cercavila pels carrers de dalt la vila i el centre. Els actes de divendres també van estar marcats per les reivindicacions de la comissió de festes per recuperar el pregó i denunciar traves que es troben per organitzar activitats de la festa, segons afirmen. Dissabte els actes van començar amb l'oficina i solemne a la mateixa església i la catifa de flors. A la nit va ser el torn del bany de bèsties, on milers de persones van acompanyar la trempada i en drac que ensofra el seu tradicional bany a la platja del pont d'en Botifarreta. Un acte que amb la seva espectacularitat s'ha convertit en un dels més representatius de la festa major i de la ciutat. Escoltem alguns dels participants.
4: Bueno, tinc el meu nen que és molt fan del Diable de Badalona i hem vingut a veure'ls.
5: Soy del puerto de Santa María de Cádiz y estoy aquí por él, por un amigo que viene de Badalona y estoy de un poquito de vacaciones y digo, bueno, pues vaya al primer correfoc de mi vida, que no lo he visto nunca.
6: Sí, que es una cosa única de aquí de Badalona.
7: La verdad, qué bárbaro, aparte hemos estado metidos y esto es increíble, vamos a ver ahora que se avecina.
3: Després del bany de bèsties, a quarts de 12, Ginestar omplia de tendresa el passeig de la Rambla amb el seu concert. Ja diumenge a la tarda es va celebrar la primera baixada d'andròmines a l'aigua. La vintena de grups participants van haver de construir una barca amb objectes que tinguessin per la mà i completar un circuit al mar. Escoltem l'Antoni i la Carla, que han participat en aquesta baixada d'andròmines.
8: Sí, nosaltres treballem per cançoler. Treballem tots plegats, estem ahí fent gelat. Són uns palets que són els que fem servir per posar, jo què sé, els gelats, les cubetes, tot allò, i càntares d'orxata de 26 litres.
9: En principi,
8: els que ens pujarà per sobre, saps, de l'aigua. Perquè
7: vam estar més o menys un mes agafant ampolles d'aquestes, les vam apilar totes, vam fer com la forma del vaixell.
3: La festa major va acabar ahir al vespre amb el Best in Two, en què la Mulassa em va allargar el màxim possible la festa amb una última cercavila pels carrers de la ciutat, el rock dels 90 del grup badaloní. Vivian va posar el punt final a la festa. I en esports, el Badalona ha caigut derrotat davant l'Espanyol B 0-2 en un nou partit amistós de pretemporada disputat dissabte a Can Peixauet, al camp de futbol de Santa Coloma de Gramenet. El maig va començar a les 7 i va servir per continuar preparant l'inici de la competició oficial. Tenim 25 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Bon dia, obrim per vacances.
11: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les rebelles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar-la. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, eh? Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris de el millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs, això, es va dedicar a fer ell mateix les seves mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què moure a la gent, i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soletes.
1: Gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys estem tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... o la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem, a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem la nostra popularitat.
0: Clar,
1: llavors,
0: clar.
1: Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més estil en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Uh-huh. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podríeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig prenent. Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir,
1: sí,
0: i m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: A la temporada que ve n'ha fet un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el Detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat. I ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
3: Sí,
0: ai, estic preparant, Pau, Maria, perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina, Que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dic que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida, que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit, i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana, que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir a la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on, a poques hores abans, s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, amb motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els Grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua, i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, ja tenim un tall de veu, que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular, que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega, per dir tota la ciutat. Vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell, perquè per aquests llocs que passen, la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major, com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre, i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic, avui, 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada. Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada. Tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament. La redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
9: Aquest any, senyora Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig, mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs, siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident que hi serà, però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180 i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any. No? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament a tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
9: Senyora Edia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
10: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs, a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré, perquè no forma part de

0: principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema Siscat.
1: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
0: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs, unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això en el fons sempre ha estat així, és una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
1: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català? Mm-hmm.
0: Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que, bueno, necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, eh? Nosaltres a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, bueno, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, doncs, afiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
1: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la Regió Sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la Regió Sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
0: Reptes,
2: sens dubte, que també pertanyen a la Regió Sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
1: A vosaltres.
2: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que...

0: ha deixat petjada.
1: En primer lloc, destaquem la Diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gama extra. Qui sens dubte va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i en primera ronda el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la Diada de les Festes de Sant Roc, el Cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en full revist, el Cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
0: Segona ronda, agenda de plaça.
1: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la Diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la Diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
0: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
1: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la Diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la Diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures al carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins a les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
2: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí, o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
1: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
3: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens ho a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa, això va ser a París, i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forés de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
4: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
5: Gràcies, és un plaer.
4: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
5: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
4: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès, us esperàveu aquests resultats o no?
5: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
4: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
5: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
4: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
5: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
4: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
5: Ho hem estat parlant durant tot l'any, anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir, i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
4: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
5: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig a la mateixa competició en un dia canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com... Hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han dit que copiar per guanyar-vos.
4: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
5: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si... De fet, ho vaig parlar amb la psicòloga, de si... Viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament previ a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar, bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això, que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com doncs, fer la foto del moment, també. O sigui, va ser molt emocionant. Molt emocionant.
4: Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
5: Sí, és que abans... Un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors va haver-hi, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
4: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
5: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo. La veritat.
4: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
5: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estat tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop. Que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
4: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
5: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tinguin una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
4: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
3: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca es situarà al passatge del riu Corb i es reurbanitzarà perquè el barri guanyi una nova plaça. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys al Baix Empordà acusat d'haver robat un turisme d'una empresa de lloguer a Barcelona, haver-ne canviat les matrícules per unes altres que havia sostret a Sant Adrià del Besòs i haver comès diversos robatoris i furts a l'interior de vehicles. L'arrest es va fer el 10 d'agost a Palamós després que els agents rebessin l'avís que en el vehicle, que constava com a robat a Barcelona, se situava a la localitat. L'home, que té antecedents policials, va passar a disposició judicial el passat 12 d'agost. Aquest cap de setmana a Badalona ha viscut la festa major plena de música, pólvora i cultura. Els actes van començar divendres amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria i la cercavila pels carrers de dalt la vila i el centre. Dissabte els actes van començar amb l'ofici solemne a la mateixa església i la catifa de flors. A la nit va ser el torn del bany de bèsties on milers de persones van acompanyar la trempada i en drac que en sofre al seu tradicional bany a la platja del pont d'en Botifarreta. Un acte que amb la seva espectacularitat s'ha convertit en un dels més representatius de la festa major i també de la ciutat. Escoltem alguns dels participants.
4: Bueno, tinc el meu nen que és molt fan del Diable de Badalona i hem vingut a veure'ls.
5: Soy del Puerto de Santa María de Cádiz y estoy aquí por él, por un amigo que vive en Badalona y estoy de un poquito de vacaciones y digo, bueno, pues vaya al primer correfoc de mi vida, que no l'ha visto nunca.
6: Li he venut, que s'ho passarà molt bé i, bueno, que és una cosa que ell no ha viscut encara. O sigui que és una cosa única d'aquí de Badalona.
7: Hace 15 días que estoy. La verdad, que bárbaro. Aparte, hemos estado metido y esto es increíble. Vamos a ver ahora que se avecina.
3: I la platja del Pont del Botifarreta ha acollit aquest diumenge el primer torneig de tacatà de la festa major de la ciutat. La competició, que ha començat a les 6 de la tarda, s'ha pogut celebrar després de la cursa i baixada d'Andròmines, una altra de les activitats que s'han estrenat enguany a la platja. En total hi han participat una desena d'equips, amb algunes incorporacions d'última hora.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 28 graus de temperatura a Badalona.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90 del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Catadeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Així ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta,
1: és
0: final de festa?
1: Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ. Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: L'Aina, que està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure.
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten algo diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, Les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que són impressionables. Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amic d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga.
1: Sembla que de moment... grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol,
1: sí,
0: Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens a callar, va, que ara vols que soni callar.
1: Segur.
0: Molt bé. Estel,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més?

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la glosa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades damunt d'un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català, un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i a més trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original

0: puta nòria!
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no

0: català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens componem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les cinc persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que per exemple s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
3: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent...

0: amics del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, es devingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga loco, ni malaguisa.
2: Jo no puc, ja no sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo a rimar obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes, fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Veure, ara sí?
2: Ara sí, Manel,
3: ara bé?
2: Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta. Els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li si a l'Àlex i a la Mònica això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar Mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
6: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I sobretot dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: flexibilitat.
5: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després està l'entorn. Practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic. És a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic. Són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyar calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, La gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera de incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat als ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien... i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava... I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs he de dir, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent o a la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
7: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el verat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
9: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es despassa a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o port de la Selva o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures, i això fa doncs, que el port de l'Escala encara sigui importantíssim.
8: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen el límit al sector pesquer a Catalunya.
9: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar, pues, arrel de la pujada de temperatures, pues, no té tant de nutrients no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió, bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer i després després, als mesos de tardor, pues, agafaven i marxaven per l'estret per on havien vingut. I això era un cicle que any rere any s'anava repetint. Ara ja fa una sèrie de 5 o 6 anys que detectem que aquestes tonyines ja es queden estables en aquí, en el que són les nostres coses.

0: a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder-la embarcar jo, doncs, correctament. El problema és que quan t've un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
1: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
2: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit que, i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
1: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys en jove i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
3: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar, i jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-los doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari. El peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
1: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són

0: els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
1: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual que és Diaris de l'Apotecària amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
3: Friki Time d'estiu.

0: Freaky Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast, a la nostra mà, amb el nostre smartphone, perquè gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
1: Doncs Detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí en el seu moment la vam tenir en català i eren les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada, i a més en Kogoro Mouri, com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats, són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: I l'agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Molt bé. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest és de nota, els... eh? Aquest
1: sí,
0: és
1: sí,
0: de saber-se bé,
1: molt xulo.
0: Eh?
1: Molt bé. Sí, sí, sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, de veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de micoteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota, per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts de les 9 fins les 10:20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que es molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més com a més vivencial, més personal, no? A propet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 7:45 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Quimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Salsero,
0: jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona, hola de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Paula Rossinyol. D'aquí una hora, a les 12, l'Ajuntament de Badalona ha convocat a la plaça de la Vila un minut de silenci i fa una ofrena floral en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, que van provocar, recordem, la mort de 16 persones. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que davant de l'odi i la barbària cal més convivència, més democràcia i més pau. En un missatge a X per recordar les víctimes dels atemptats dels 17A, Illa ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones que van ser afectades. I més temes. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per tal de presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la seva licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca situarà al passatge de Riucorb i es reurbanitzarà perquè el barri guanyi una nova plaça. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys al Baix Empordà acusat d'haver robat un turisme d'una empresa de lloguer a Barcelona, havent-ne canviat les matrícules per unes altres que havia sostret a Sant Adrià de Besòs i haver comès diversos robatoris i furts a l'interior dels vehicles. L'arrest es va fer el dia 10 d'agost a Palamós, després que els agents rebessin l'avís que el vehicle, que constava com a robat a Barcelona, se situava a la localitat. L'endemà els agents el van tornar a detenir a la comissaria de la Bisbal d'Empordà, després de relacionar-lo amb 5 robatoris d'objectes de l'interior de vehicles, principalment a Platja d'Aro. L'home, que té antecedents policials, va passar a disposició judicial el 12 d'agost davant del jutjat de funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. I en esports, el Badalona va caure derrotat davant l'Espanyol B 0-2 en un nou partit amistós de pretemporada disputat dissabte a Can Peixauet, al camp de futbol de Santa Coloma de Gramenet. El maig va començar a les 7 i va servir per continuar preparant l'inici de la competició oficial. Cal recordar que l'Espanyol B milita segona federació, la quarta categoria de futbol estatal, mentre que el Badalona competeix en una categoria inferior. Res més, tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
10: No, no.
9: ¿Ha disculpe.
10: No.
9: Necesita
10: que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
10: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
10: Por favor.
11: ¿Quién nivel de radio?
10: Operador.
11: ¿Quién nivel
9: de radio? Disculpe por la confusión.
10: Sí. Sí.
9: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem aquest repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Doncs sí, aquelles notícies que hem buscat, hem rebuscat, també en el transcurs del cap de setmana, per la premsa. Aquelles notícies que més ens han sobtat. Avui, si et sembla, comencem a casa nostra, comencem a Catalunya, sí. I d'entrada us vull explicar una història que ens arriba des de Sant Quintí de Mediona. Us explico. L'Ajuntament d'aquesta població està recollint signatures per intentar evitar que un delinqüent reincident torni al poble.
0: Oh.
2: No volen que Manolito...
0: Perdona?
2: No volen que Manolito amenaci de nou la seva tranquil·litat. El conegut delinqüent, amb només 21 anys, ha estat detingut 200 vegades... Atenció, en els darrers 6 mesos.
0: 200 vegades?
2: És real aquesta notícia. Parlo. En 6 mesos, 200 vegades per furts i robatoris.
0: Aquí la culpa no és del Manolito, És de la gent que el deixa anar, no?
2: Espera un moment,
0: A veure.
2: És que crec que és 20 vegades.
0: Ah, a veure. Si estàs fent premsa sensacionalista...
2: Ai, és que ara no ho sé segur, Però us explico. Jo m'he fotocopiat la notícia i no es veu gaire bé i no sé si són 20 o 200.
0: Si
2: bé, ara trucarem a l'Ajuntament. Per tot el que s'han recollit 700 signatures en un poble de 2.000 habitants. D'altra banda, la consellera de Justícia hi ha alertat que el procediment no serveix, ja que la decisió la té només el jutge.
0: Home, és que 2.000 habitants, has dit, no?
2: Sí.
0: 200 furs seria molt bèstia, el tema.
2: Deu ser 20 vegades.
0: Sí, 20 vegades.
2: 20 vegades, sí. Bé, rectifiquem que és de savis. Anem a trucar a l'Ajuntament i anem a confirmar aquesta dada i el fet que estan recollint aquestes signatures. Va. Anem a penjar.
0: Sortem al bonic poble de Sant Quintí de Mediona.
2: Per cert, hi ha un nus al telèfon que déu-n'hi-do.
0: Amb el cable aquest espiral,
2: Qui el toca el telèfon al cap de setmana? Qui truca? Truca?
0: Com marxem, no ho sabem.
3: Ajuntament, m'ànim.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Mira, perdona que et molesti.
3: No, digui'm.
2: Et truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
3: Sí.
2: Aquí a Barcelona.
3: Sí.
2: Mira, et truco per un tema, el tema del Manolito.
3: Sí.
2: Per aviam si em podíeu donar alguna dada més.
3: A veure, és que tot això ho porta directament l'alcalde i ell no hi és en aquest moment.
2: No hi és.
3: Vale. A veure, espero un momentet, sisplau.
2: Perfecte, gràcies.
0: L'alcalde directament porta aquest tema.
2: L'alcalde porta l'alcalde de Sant Quintí de Mediona.
0: Ràdio Sant Quintí, molt famosa.
2: A sort que, segons l'alcalde, aquesta mesura és una mesura per evitar patrulles ciutadanes en una localitat que no té policia local. No entenc.
0: La gent està allà fins als nassos del Manolito.
2: Home, és que es veu que les seves malifetes més recents són, atenció, la destrossa de 8 cotxes al poble. Una estrabada d'una bossa. Un assalt amb violència i intimidació a una urbanització pel qual compleix condemna en aquest moment.
0: Oh, ja com tenim el públic, és valutat.
2: Què et sembla, Manolito?
0: Jo trobo que s'ha de canviar el nom.
2: Es diu Manuel Molina, però en el poble li diuen Manolito.
0: Manolito.
2: Manolito.
0: A mi no em desperta gaire credibilitat.
2: Sí, d'acord. Sí. Recordem...
3: Farem una cosa,
2: sí,
3: donarem el telèfon mòbil de l'alcalde,
2: sí.
3: I així parlarem amb ell directament.
2: Perfecte, com es diu l'alcalde?
3: Sí, es diu Josep Poc.
2: Josep Poc?
3: Sí.
2: Molt bé, digui'm.
3: I el telèfon és el 609.
2: Sí, sí. Perfecte, moltes gràcies.
3: Va, de res.
2: Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
2: Truquem a l'alcalde Josep Poc, alcalde de Sant Quintí de Mediona, per buscar la darrera hora sobre les malifetes en Manolito.
0: Recordem que l'alcalde en persona és qui porta aquest tema,
2: Sí, l'alcalde en persona. Hi ha línia.
0: Manolito.
2: Sí. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Bon dia, el senyor Poc.
4: Jo mateix.
2: Senyor Poc, perdona que el molesti. El truco de Ràdio Badalona, aquí a Barcelona.
4: Sí.
2: El truco sobre el tema del Manolito.
4: Sí, sí.
2: És correcte, no? Trucant perquè volíem alguna dada més, és veritat que amb només 21 anys ha estat detingut, no sé si són 20 vegades en els darrers 6 mesos.
1: Sembla que 24-25
2: vegades.
1: Segons els Mossos d'Esquadra, sí.
2: Val. Suposo que, clar, aquest fet està creant alarma social a la població.
1: Més que una alarma social, és que en estem farts, vale? Vull dir, som un poble molt tranquil, vull dir que no estem... que sí que hi ha algunes dificultats...
2: Que no és una gran ciutat,
1: no,
2: com pot ser Badalona.
1: Exacte, som un poble de 2.000 habitants, on tothom es coneix, on tothom es parla al forn, a la carnisseria, a l'escola, etc. I que això ja fa anys que ho portem, quan ja érem menor d'edat ja teníem problemes. Però no volem personalitzar tant amb la persona, no? Nosaltres hem recollit firmes de manera més general, dient que manifestava la nostra... descontentament de la manera que es tracta la reincidència amb el nostre context. Vull dir, una persona que detenen tantes vegades i que no passa res, pues, sembla ser, segons la informació que acabo de tenir ara fa pocs minuts,
2: sí,
1: que el jutjat l'ha posat a la presó, ara.
5: Informació d'última hora.
1: Per tant, bé, benvingut sigui, no?
5: Però a la ciutat de Badalona.
1: El que nosaltres volem és, sobretot, posar això. El que demanava el nostre recollida de firmes és que no manifestava el nostre descontentament, que demanant que la justícia fos més rigorosa amb els reincidents. I demanava més presència de Mossos, clar, perquè, evidentment, nosaltres no tenim policia local. No, en cap moment nosaltres demanem ni presó, no ens pertany a nosaltres. Això
2: una cosa, senyor Poc, com a ciutadà, suposo, també, moltes vegades costa d'entendre que una persona que fa tantes malifetes no estigui a la presó. Perquè, clar, si jo sóc un ciutadà que m'han destrossat el cotxe, que això ha passat,
1: En una nit, 7 vegades.
2: 7 vegades en una nit. Clar, suposo que al meu cap no m'entra que aquesta persona no estigui complint condemna.
1: No. Per això nosaltres el que no volem és que es muntin patrulles de veïns, això de cap manera, perquè estem en un estat de dret i... I si s'han de canviar algunes lleis, doncs que es canvin, per si hi ha diputats, no?, que van al Parlament i que discuteixen, doncs que també facin les lleis que toquen, no?, i que s'adaptin a les necessitats que tenim. I és una mica això, no?, que volíem manifestar.
2: Quantes signatures han recollit fins al moment?
1: En uns 12 dies vam recollir 750 signatures.
2: Clar, està molt bé en un poble de 2.000 habitants.
1: 2.000 habitants. Per tant, jo també volia... I per què ho hem fet des de l'Ajuntament? Perquè... he demanat reunió tant a Interior com a Justícia, etc., i no volia anar allà només com a alcalde, que aquest tio ara què li passa, no? Sinó que veiessin que darrere hi havia una realitat, que hi havia una manera que la gent ja no tolerava més. Arriba un moment que dius, prou, s'ha acabat.
2: Molt bé.
1: No pot ser que la gent no surti al vespre perquè tingui por. I això,
2: perfecte, doncs
1: no
2: mirarem aquesta darrera hora que vostè ens facilitava, de que Manolito ja està a la presó. Molt bé, doncs, senyor Poc, gràcies.
1: No, a vosaltres.
2: Gràcies, bon dia.
1: Merci, adéu.
5: Manolito està a la presó,
2: Darrera hora que hem conegut a través d'aquest espai, què et sembla?
5: Hem estat al primer mitjà en dir-ho, Manolito ja està a la presó.
2: Ja està a la presó.
5: Ara, quan el tornaran a deixar?
2: Ah, demà passat.
5: Demà passat.
2: Té tela el currículum,
5: De Manolito.
2: Té tela aquest currículum. Bé, anem a altres temes del dia, et sembla?
5: Doncs vinga.
2: I un dia més, una paraula pròpia en aquest espai.
5: Crisi.
2: Som-hi. Avui al diari Avui, a l'apartat de Societat, hi ha un reportatge que porta per títol No deixen ni 5. Diu, adiu a les propines. Diu, augmenta la targeta... No, augmenta la gent, ara sí, que paga amb targeta i que ja no deixa cap tipus de propina. Diu que la majoria de clients en aquest article de l'Avui recuperen tot el canvi en contra del costum. Total, que si tu vas a comprar una cosa i sobren 10 cèntims... Abans deixaves aquests 10 cèntims, ara no.
5: S'ha acabat la propina.
2: S'ha acabat la propina.
5: Cosa que trobo bé,
2: Això per què?
5: Això de pagar propina, què passa? A mi no em paguen propina per fer de locutor. Per què hem de deixar propina als cambrers?
2: Bueno, però sempre és un costum, no? És una tradició.
5: Doncs un costum...
2: Home, és una recompensa generalment econòmica que es dona en agraïment a un bon servei.
5: Sí, és una cosa...
2: De fet, als Estats Units... resulta...
5: Sí, ho sé, ho sé.
2: O sigui, si vas a un restaurant...
5: T'obliguen.
2: T'obliguen a donar la propina.
5: Entre un 10 i un 15%.
2: Correcte.
5: I si no ho deixes, ets un... vaja.
2: En canvi, a d'altres països com el Japó, explica aquest article, deixar propina es considera de mala educació.
5: Veus?
2: O sigui, per als nipons és com un insult, ja que es dona a entendre que qui dona la propina vol aparentar que ets superior. Jo, mira, em quedo amb els japonesos,
5: home,
2: eh?
5: Home, clar, jo estic totalment d'acord amb el que fan els japonesos.
2: No ho sabies, això, no?
5: No ho sabia, no.
2: Sí, sí, un reportatge molt interessant que avui publica el diari Avui i que porta per títol No deixen ni cinc.
5: Hi ha altres feines, no?, que deixes propina. A l'hotel, no?, que et portes...
2: A l'hotel, al taxi moltes vegades. Al
5: taxi
2: moltes vegades, per exemple, eh? Si són 4,80 €. 4,80 € és si vas al carrer Sant Agustí, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que et costa 4,80 €. Doncs els 20 cèntims els hi dons.
5: I la perruqueria? Hi ha gent que deixa propina a la perruqueria.
2: Sí, el perruquer també. Per què?
5: Ho trobo innecessari, també. Sí. I si té, i té uns preus, perquè li han de donar de més.
2: Hem de fer una cosa. In situ anem a comprovar si realment les propines ja no es donen com abans, si la crisi s'ha afectat, i per això obrim el nostre carrusel de bars.
5: Ja hi som.
2: Avui he triat tres bars a la nostra població. D'entrada, el bar Miami, el Cañón i el Pio Lindo.
5: A l'atzar, no?
2: A l'atzar.
5: Totalment.
2: Anem al primer. Aviam si és veritat o no. El bar Miami, del carrer Independència.
6: Diga.
2: Hola, bon dia.
6: Hola.
2: Hola, truquem de Ràdio Badalona.
6: Sí.
2: Mira, he trucat al bar Miami.
6: Sí.
2: Mira, et puc fer una pregunta?
6: Sí.
2: Mira, volíem saber, amb tot això de la crisi, ¿vosaltres heu notat que la gent deixa menys propina?
6: La gente no deja ninguna.
2: Ninguna.
5: No, és veritat, això.
2: ¿Pero eso es verdad o no es verdad? ¿La gente ya no es como antes que deja propina?
6: Y tanto que no.
2: ¿Se nota la crisis en el mundo de las propinas?
6: Y tanto que se nota en todo.
2: En todo. ¿Pero nadie deja nada ya?
6: Algún que otro, pero nada, no...
2: ¿Cuánto te dejan, más o menos?
6: Pues 2 céntimos, 5.
2: ¿2 céntimos?
6: Sí.
2: ¿Y en un día qué puedes hacer de propina?
6: Ay, no lo sé. No lo sé, pero nada.
2: Nada. O sea, no puedes vivir, ¿eh?
6: No.
2: Perfecto. ¿Cómo te llamas?
6: Rosy.
2: Rosy, gracias.
6: Venga,
2: adiós.
5: ¿Y qué fan amb aquesta propina?
2: Al bar Miami hi ha crisi. És el titular, ja el tenim. Bar el Cañón.
5: Home, no, perquè...
2: Bar el Cañón.
5: Bar el Cañón.
2: Comprovem al carrer, com s'ha de fer.
7: Sí?
2: Hola, buenos días.
7: Buenos días.
2: ¿Qué tal, cómo vamos?
7: Bien.
2: ¿He llamado al bar El Cañón?
7: Sí.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona.
7: Sí.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta?
7: Sí.
2: Mira, estamos preguntando a los bares de Badalona si por el tema de la crisis os dejan menos propina.
7: Pues no, no, más o menos lo mismo, ¿eh?
2: Lo mismo.
7: Sí, a ver, pues yo trabajo de mañanas, porque sí, por la noche es distinto. Mm. Pero lo que es de por las mañanas, lo mismo, 5 céntimos, a lo mejor en un cortado, en un café con leche.
5: 5 céntimos.
2: Sí, y durante una mañana, ¿qué puedes hacer de propina?
7: Ay, poquito, no mucho, ¿eh? A lo mejor 1 euro.
2: ¿Un euro?
7: Hombre, claro, entre 5 céntimos hay gente que no te deja nada porque nunca te lo ha dejado, no porque haya crisis.
2: O sea, hay rácanos.
7: Hay rácanos, sí.
5: Ay, ay.
2: O sea, en Badalona hay rácanos.
7: Sí, hombre. ¿No? Hay gente que no te la ha dejado nunca y que, aunque se tenga que esperar 10 minutos para el cambio, se espera, aunque sean 5 céntimos.
2: Perfecto. ¿Cómo te llamas?
7: Carmen.
2: Carmen, gracias.
7: Vale.
2: Adiós.
7: Hasta luego.
2: Titular del bar El Cañón. La gent de Badalona és rácana. Bar El Pio Lindo. Anem a trucar.
5: I això que faran molts restaurants que directament no et tornen al canvi del compte,
2: ah,
5: perquè pressuposen
2: ja
5: que li dones la propina.
2: O et cobren el pa. Que per què et cobren el pa si no l'has demanat?
5: És veritat.
2: Per què et cobren el pa?
5: Sí,
2: hi ha cobert. Hola, buenos días.
8: Sí, dígame.
2: He llamado al bar El Pio Lindo.
8: Sí.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Mire, ¿esto para qué era?
2: No, mira, para hacerte una pregunta, si es posible.
8: Sí.
2: Quería saber si con el tema de la crisis,
8: sí,
2: tú has notado que te dejan menos propina.
8: Hombre, ninguna.
2: ¿Ninguna?
5: Ninguna. Pero
2: ¿hay menos propina ahora que antes?
8: No, yo lo mío casi, le diría que un poco menos, pero bueno, poca diferencia, ¿eh?
2: O sea, en el bar El Pio Lindo no hay propinas.
8: Apenas, sí.
2: Nada.
8: Nada.
2: Vale, perfecto. Pues
8: venga,
2: gracias.
8: Venga, adiós. Gracias, adiós.
2: Titular, en el bar El Pio Lindo no dejan propinas.
5: Ya, ves que hi ha una queixa bastant majoritària dels bars i restaurants que es queixen de que deixen poques propines, no?
2: Home, ho has sentit?
5: Sí.
2: A Badalona la gent no dona propina. Ja seria
5: veig,
2: el titular,
5: veig,
2: eh?
5: A Badalona la gent no deixa propina.
2: Ja tenim el titular fet.
5: De la nostra enquesta.
2: Sí, què et
5: per
2: sembla?
5: Per tant, a Badalona no s'ha notat la crisi. Perquè com mai deixen propina...
2: Com mai deixen propines,
5: no
2: ja, abans ja no hi havia propines.
5: Sí.
2: Què et sembla avui?
5: Molt bé, avui més representatiu que mai, eh?
2: Que mai.
5: Tres,
2: eh? Bar Miami, bar El Cañón i bar El Pio Lindo.
5: Sí.
2: Anem a d'altres temes al dia?
5: Sí.
2: Doncs som-hi. Avui et porto un tema que pot, en aquest cas, afectar a l'equip del teu programa, els 5 minuts més.
5: A veure.
2: Jo crec, sí, no? Sí. Bueno, per exemple, al Dani, li podríem recomanar aquesta notícia. Diu el titular, esbrinen el mètode per eliminar les canes que apareixen per malaltia o estrès.
5: No té canes, el Dani.
2: No té canes?
5: No.
2: Tu en tens?
5: Jo tampoc.
2: A veure, però
5: si
2: deixa'm veure el...
5: Jo no en tinc, si no tinc cabell.
2: Deixa'm veure el poc cabell que tens, a veure...
5: Que no tinc canes,
2: no,
5: jo.
2: No, es veu, no, no hi ha canes.
5: Ara, tu sí que en tens alguna.
2: Jo sí que en tinc, sí, però perquè tinc cabell.
5: Clar, però la tens blanc, eh?
2: Ja, però en tinc.
5: Sí, sí, entenc.
2: En tinc. Diu, de moment, segons aquesta notícia, quins punyals, eh? Quins punyals, bé. 20 minuts, diu aquesta notícia. De moment, no es pot provar en humans. Però es veu que el mètode no tracta, en aquest cas, les canes de forma natural, sinó que utilitza una molècula similar a la melanina.
5: Sí.
2: O sigui, a través d'aquest sistema es podria eliminar les canes que apareixen per malaltia o per estrès. Tot això ho ha esbrinat segons el 20 minuts, un grup de científics que ha trobat un mètode que fa que el cabell torni al seu estat natural després d'aparèixer canes degut a, com dèiem, aquests dos factors. La tècnica, segons informa la BBC, imagina't, eh? Sí, que això és
5: serietat,
2: eh? Encara no pot ser provada per humans i reverteix el procés natural de les canes. Com es diu canes en català?
5: Diuen, no ho sabíem bé. Diuen, però, que de tenir canes dona bona sort, no?
2: Dona bona sort? Com es diu canes en català?
5: Cana.
2: No ho sabem.
5: No?
2: Cabell blanc, no?
5: Cabell blanc.
2: No.
5: No acaba de ser el mateix.
2: Bé, si algú sap, que ens ho digui.
5: Sí, si algú sap, que truqui al 933954004 i ens ho digui. Però jo crec que és cana tota la vida, no?
2: Sí, sí, sí.
5: Una cana a l'aire, una cana a l'aire.
2: Sí, sí. Escolta una cosa, tu saps que hi ha molts mètodes ara sí. mateix per eliminar les canes. A la televisió n'anuncien un munt. Hi ha mil productes.
5: El Just Forment de tota la vida.
2: El Just Forment aquest? Com es diu aquest?
5: Just Forment?
2: Sí. Tot això va bé o no va bé?
5: Jo no ho he provat perquè no en tinc de canes.
2: Anem a trucar, si et sembla. No sé si avui és bon dia, perquè el matí de dilluns moltes perruqueries estan tancades, però he trigat alguna perruqueria de la ciutat. Per exemple, perruqueria Angelita.
5: A l'atzar, no?
2: Sí, anem a trucar-hi.
5: Angelita.
2: Aviam si es poden dir algun mètode per eliminar les canes.
5: Oi, hi ha gent que es tinta. Hi ha gent amb 60, 70 anys, porta el cabell negre, negre.
2: Et tenyeixes?
5: Sí.
9: Sí.
2: Hola, buenos días.
9: Buenos días.
2: He llamado a la perruquería de Angelita.
9: Sí.
2: Hola, mira, te llamo a ver si me puedes ayudar.
9: Dime.
2: Mira, me han salido unas canas.
9: Sí.
2: Y quería ver si era posible algún producto para eliminar esas canas.
9: ¿Cómo no te tiñes?
2: Solo esto.
9: Sí.
2: O sea, pero un tinte normal y corriente.
9: Sí.
2: Y ya está.
9: Mm.
2: Vale, porque no sé si me lo corto o qué. Si me corto las canas.
9: Nada. Te salen igual.
2: Salen igual.
9: Sí.
2: O sea, salen más cortas y salen igual.
9: Salen igual.
2: Ya, ¿y tú no me puedes dar algún remedio, no sé, de casa?
9: ¿Eh?
2: ¿Algún remedio de casa?
9: No, yo remedio de casa no lo sé.
5: Es un
9: remedio no. de casa, no sé.
5: Necesitas una molta información.
2: No. Bueno, pues nada, gracias.
9: Venga.
2: Angelita.
9: Adiós.
5: La Angelita no está mal para el
2: no,
5: tema, ¿eh?
2: No.
5: El tema canas, Angelita no el domina molt.
2: Anem a la pelu de la Manoli.
5: Però això t'inventes o és real?
2: No, la pelu de Manoli. A veure, Carles Tornero, sisplau.
5: La pelu de Manoli.
2: Què et sembla? Una gran perruqueria, també.
5: Sí, sí, sí. Però vull que preguntis per la Manoli, jo.
2: Aviam si hi és. Aviam si està obert, perquè, clar...
10: Sí?
2: Hola, buenos días.
10: Hola.
2: ¿Está Manoli?
10: Sí, soy yo.
2: Hola, Manoli. Mira, te llamo de aquí, de Radio Badalona.
10: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
10: Bien.
2: Mira, te explico por qué te llamo.
10: Dime.
2: Resulta que hoy en el periódico... Ha aparecido una noticia que habla que han averiguado el método para eliminar las canas.
10: Sí.
2: Que aparecen por enfermedad o estrés. Y yo me preguntaba si hay algún método para eliminar las canas de forma así de casa.
10: ¿Para forma en casa?
2: No, para hacerlo en casa de una forma que no sea el tinte, no sé, cortar las canas de alguna forma.
5: De forma natural.
2: Ponerse alguna cosa en el pelo.
10: Hombre, cortarlo no tiene nada que ver con que te salgan canas.
2: A ver, si yo tengo unas canas y me las corto, ¿qué pasa?
10: Pues que cuando te vaya a crecer te vuelve a salir la cana.
2: ¿Y cuánto tarda?
10: ¿Cuánto suele tardar? Pues el cabello suele crecer un centímetro al mes, más o menos.
2: ¿Ah, sí?
10: Más
2: ¿solo?
10: O menos.
2: Vale. Y después me puedo teñir, ¿no?
10: Claro, luego te puedes teñir igualmente.
2: Ya. O sea, la única solución es el tinte.
10: Para tapar las canas, hoy en día sí.
2: Hoy en día sí. O sea,
10: lo
2: cuando...
10: que yo sepa en mi... Sí.
2: Sí, cuando te viene alguien para el tema de canas, solo el tinte.
10: Tinte. Si es 100% canas, sí. Mm.
2: Vale. ¿Y si no?
10: Es que depende de la cantidad de canas que tengas.
2: Ya. Ya. Muy bien, pues nada, Manoli. Ya...
10: ¿Solo era eso?
2: Sí, solo era esto.
10: Ay, bueno, vale, vale.
2: Bueno, ¿cómo va la mañana?
10: Bueno, pues bien, un poco
2: bien.
10: Floja, pero bueno.
2: ¿Por qué floja?
5: Por la crisis.
10: Pues supongo que como todo el mundo dice, la palabra está clave, la crisis.
5: Crisis.
2: Sí, una pregunta.
10: Dime.
2: ¿A ti te dejan propinas?
10: Pues sí.
2: ¿Y tú has notado que esas propinas han bajado?
10: Claro que bajan.
2: Sí.
10: Hombre, que si vienes menos, te dejas menos dinero en la peluquería.
2: Eso
10: ya
2: es
10: no
2: verdad.
10: Ya no te tiñes, te cortas y te secas.
5: No tenga que estar
2: lo,
5: lógica.
2: Lo que es verdad es que antes a lo mejor... No sé, si es verdad, tú me lo confirmas, ¿eh?
10: Dime.
2: Tú podías ir, es un ejemplo, a la peluquería una vez cada 15 días, cada 10 días.
10: Incluso cada semana.
2: Cada semana. Ajá. Pero ahora, por ejemplo, hay gente que no, que espera y espera y espera.
10: Claro, ahora van menos.
2: Van menos.
10: Exacto.
2: Y eso se nota, ¿eh?
10: Claro que se nota.
2: Y el tema, por ejemplo, hay gente, el tema de lavar el pelo.
10: Sí.
2: Hay gente que también para ahorrarse un dinerillo, ¿eh? Se lo lava en casa y viene ya con el pelo lavado... ¿Y así no le has de lavar el pelo?
10: Sí, lo que pasa que, a ver, yo cobro lo mismo lavándote el pelo que sin lavarte.
5: Podemos estar tot el matí,
10: o sea,
5: amb aquesta
10: mi peinado
5: personeta.
10: Ya va incluido lavar
2: ya
10: el
2: va
10: pelo.
2: Todo incluido.
5: No te feina. Sí.
2: Vale, perfecto. Pues nada, Manoli, gracias.
10: De nada.
2: Venga, sí. Adiós.
10: Venga, hasta luego, adeu.
5: I podríem haver seguit parlant d'altres temes, eh?
2: Clar. I escolta, i per què no?
5: I per què no? La premsa del cor és un tema que domina molt.
2: Sí, i per què no?
5: I per què no, Manuela?
2: Segons una cosa, tu recordaràs l'altre dia, t'ho dic perquè molta gent diu sempre comenten temes, a vegades ho deixen aparcats els temes, eh? I després ja els tornen a comentar.
5: Hmm.
2: El tema de la Nina.
5: La cantant?
2: No, la Nina de Leonor.
5: A Leonor,
2: de la lionesa.
5: Sí.
2: Recorda que vam parlar la setmana passada que una empresa, en aquest cas Alacant, estava produint per aquestes festes de Nadal una Nina que és igual, bé, aparenta ser... la princesa Eleonor.
5: Sí.
2: Vam trucar-hi, no hi havia el responsable. Anem a provar-ho avui, si et sembla?
5: Avui vols
2: aviam...
5: tornar-ho
2: sí,
5: i tant,
2: eh? Sí, anem a provar, aviam si hi ha el responsable que ens pot dir com és aquesta nina.
5: Vols comprar-t'ho per Nadal?
2: Home, recordem que té un cost entre 40 i 50 euros, que mereix 45 centímetres...
5: I que és horrorosa.
2: A tu no t'agrada, no?
5: No
2: i que està realitzada de forma manual i amb materials de primera qualitat.
5: Mm.
2: Truquem a Balacan. Comunica el telèfon. Mira, una cosa que avui no ens havia passat, que comuniqués el telèfon.
5: Tornem a marcar aquest telèfon. No té rellamada, això.
2: No té rellamada. Escolta, això no pots dir-ho, tu.
5: El què?
2: Que ens posin rellamada al telèfon. Ens estalviaríem minuts de ràdio.
5: Estem
2: en
5: contenció de despeses. No podem canviar el telèfon.
2: Però si això és baratíssimo.
5: Canviar el telèfon?
2: No, és barato.
5: A veure.
2: Com una cosa, comunica. Anem a altres temes.
5: Aquest tema el deixem aparcat?
2: Sí, per què sempre aquest tema?
5: Aquest tema no el podem solucionar
2: jo
5: mai.
2: Jo crec que la Casa Reial ens està fent boicot.
5: No.
2: Ens està fent boicot amb
5: va
2: aquest tema.
5: Va ser rebutjar la felicitació o les gràcies de la reina per la felicitació, no?
2: Com?
5: Les gràcies de la reina, que la van felicitar.
2: Sí, no hem rebut encara.
5: Ah, ho hem de rebre, eh?
2: Ho hem de rebre, sí, estem pendents. Anem a d'altres temes al dia. Explica. I atenció, parlem d'una d'aquelles notícies que dius... Segur? Segur és veritat la notícia? Doncs sí, és real el que ha passat a Rio de Janeiro. Titular: una mujer muere golpeada con el ataúd de su marido cuando lo llevaban al cementerio. És real, eh?
5: Mala sort, també.
2: Passó que una dona va morir a Brasil després de... que va rebre un cop del taüt de la caixa, de morts al seu marit, quan el cotxe que viatjava a la caixa i el seu marit mort va tenir un accident de trànsit. Es veu que li va caure a sobre la caixa i va morir també.
5: És que podem fer moltes bromes, però no devem.
2: Es veu que la dona de 67 anys, segons també la BBC, per això t'ho dic, que és una notícia contrastada,
5: seriosa,
2: viatjava de camí al cementiri per enterrar el seu marit, que havia mort el dia anterior, quan el cotxe va patir un fort cop darrere. Es veu que la caixa va sortir disparada. No és per
5: riure. No pots riure.
2: No puc riure.
5: Estic parlant d'una mort.
2: Però clar, És que tu t'imagines la situació?
5: No puc imaginar-m'ho. No ho he vist mai. Com vols que m'ho imagini?
2: Va sortir disparada i va xocar contra el cap de la dona.
5: Sí.
2: Que anava davant del copilot, al costat del copilot.
5: Sí.
2: Aquí tenim el so, en aquest cas...
5: De Ràdio Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro. Doncs bé, aquesta dona doncs, va morir minuts després. Un tràgic final, eh?
5: Un tràgic final, però com acabes la secció amb aquest ritme?
2: Per què?
5: Portàvem un ritme molt accelerat i ara acabes amb aquest mal rotllo.
2: Si vols, acabo una altra notícia. Va, acabem una altra notícia.
5: Una cosa més divertida.
2: Va, no? Doncs va. Diari 20 minuts, aquesta també t'agradarà. Ens arriba des de Turquia, es veu que s'ha fugat de la presó una persona que estava empresonada, un presoner, dins un paquet postal. Es veu que un ciutadà turc condemnat a 7 anys per tràfic de drogues s'ha fugat d'una presó amagat en una caixa de cartró que ell mateix es va enviar per correus.
5: És reial.
2: Sí, sí. Es veu que ningú es va adonar del pes al paquet.
5: Escolta, que s'apunti la idea a Manolito.
2: Sí. Sí, sí.
5: Perquè potser és a la presó i no sap com fugar-se, doncs mira.
2: Sí, sí. Això ha passat, en aquest cas, a Turquia.
5: A Turquia. Molt bé, doncs...
2: I acabo. Acabo, si et sembla, amb una notícia del periòdico de Catalunya, un breu, però que jo us puc aportar més dades.
5: A veure.
2: Diu el titular, rescatats del mar tres homes a Badalona. Es veu que bombers voluntaris i salvament marítim van rescatar ahir a la tarda, amb símptomes d'hipotèrmia, un banyista de 56 anys que no podia arribar a terra i dos homes més que intentaven auxiliar-lo a uns 25 metres a la platja del Coco, a Badalona. Els tres es van aferrar a una taula que flotava fins al rescat.
5: La pregunta és, què feien
2: Jo tinc la resposta. Es veu que aquest senyor de 56 anys...
5: Despullat, també.
2: Tenia una lesió al braç.
5: Sí.
2: El metge li va dir que havia de fer natació.
5: Però no ahir. Hi feia molt de fred, ahir.
2: Es va posar l'aigua, no va poder sortir, va començar a cridar, passant dues persones per davant de la platja del Coco.
5: Sí.
2: El van intentar auxiliar. Aquestes dues persones no van poder tornar... Total, que els tres van ser rescatats per salvament marítim.
5: Devia haver-hi una forta corrent.
2: Doncs sí.
5: Però vaja, història amb final feliç.
2: I tant que sí.
5: Hello.
11: Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Z.
14: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
11: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està, Antonio?
17: Està! Què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamado a Telechorro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
11: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase la espera, gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
22: Bueno,

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Doncs sí. I avui comencem parlant, si et sembla, d'un tema que durant les darreres hores ha estat d'actualitat. N'ha parlat el diari Avui, també el diari El Punt, i és sobre aquest concurs de freqüències de ràdio, que fa uns dies va donar a conèixer el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i que hi ha molta polèmica, sobretot per una campanya que està fent la cadena Cope. Mm-hmm. Us poso el dia.
2: Sí.
1: Aquesta cadena, segons aquest concurs que ha fet el CAC, hauria perdut dues freqüències, una de cadena 100 a Girona i l'altra que utilitzava a la demarcació de Lleida. Mm. Estan molt enfadats. La Cope està fent una campanya, diu que això és retallada la llibertat d'expressió, obrir un compte sol automàtic on els oients poden trucar i dir-hi la seva, i ha fet una campanya també publicitària. Sí. Vols escoltar-la?
2: Sí.
1: Escoltem-la.
2: És la Cope.
3: Avui som nosaltres, però demà pots ser tu. És aquest el preu que hem de pagar per la llibertat d'expressió? Callar-nos és actuar com covards. Cadena Cope. El preu de ser lliures.
2: De tela, eh?
1: Què et sembla?
2: De tela, que
1: doncs
2: ho
1: diguin, Lluís Llach. Les reaccions no s'ha fet esperar. Lluís Llach, que hi ha més un comunicat amb el que mostra el seu rebuig amb què una de les seves cançons l'estaca Sònia Les Falques a la Cope contra el CAC. Llach ha desautoritzat la reproducció de la seva cançó i assegura que la cita d'emissora encarneix les llibertats i valors individuals i col·lectius de molts ciutadans. Diu que ha assabentat que aquests dies la cadena Cope està matint per antena unes falques contra el CAC on apareix l'estaca de música de fons. Expresso el meu desacord amb la seva utilització.
2: I ell com

0: clarament parlant de crisi, de coses tristes...
1: De tragèdies.
0: De tragèdies. Avui parlant d'una cosa alegre, i és que, atenció, ha tocat la travessa a Badalona.
1: La quiniela.
0: La quiniela, sí. Sí, sí, perquè això de travessa molta gent...
1: A mi no m'acaba d'agradar, eh?
0: No sap ben bé què és, la travessa. A la jornada vintena, una quiniela amb un 14 ha estat validada a Badalona. Què et sembla?
1: Quant ha tocat?
0: 231.000 euros. Està molt bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: Està molt bé. En aquest cas, aquesta butlleta ha estat validada a l'establiment receptor número 15.065 de Badalona.
1: Això quan és? Uns 40 milions de pessetes, no?
0: Sí, més o menys, eh? On està aquest establiment? Ben a prop d'aquí, a President Companys.
1: Ah.
0: Sí, sí, el número 20. Anem a trucar, aviam si ens dona alguna dada més, si sabem l'afortunat o afortunada.
1: Som-hi.
0: Tu jugues a la quiniela, no?
2: I diàries se procederà a l'extracció de les dades que componen el número premiado en el sorteo.
1: Jo jugava abans, ara ja me n'he cansat.
0: Ja t'has cansat? A la quiniela?
1: Sí. Ho feia sorts.
0: I què posava? X? U?
1: O dos.
0: O dos.
1: O X2.
0: X2.
1: Depèn del que paguis, no?
0: Hi ha vegades que surt el Badalona i tot, eh?
1: Sí.
0: Quan ja no hi ha jornada de primera divisió, a vegades sí. Potser
1: no
0: estan enfeinats.
1: No responen a aquesta administració.
0: Bueno, han deixat només dos tons, eh?
1: No, perquè està sonant, ara. Està sonant.
0: És que no sentia. No hi ha ningú.
1: No hi ha ningú, eh? En aquesta administració.
0: Tornem-hi, va.
1: Tornem a marcar? Vinga, tornem a marcar.
0: Aviam si ens poden dir... alguna dada d'aquest guanyador, en aquest cas.
1: Tu jugues a la travessa?
0: Jo mai.
1: Per què?
0: Perquè no m'agrada el futbol i per això no jugo.
1: Per què no hi ha travessa de bàsquet?
0: Però clar, empat no podria haver-hi. Tornero.
1: Per què no?
0: Home, empat a bàsquet, per favor.
1: No, 1 o 2, no?
0: Bueno, sí. Sí. Escolta, no contesten.
1: No
0: ho provem a la part final de l'espai, et sembla? Que potser estan... clar, amb una administració en aquesta època de l'any estan liats amb el tema de
1: Nadal. Loteria Nadal.
0: Anem a d'altres temes al dia. Som-hi.
1: Som-hi.
0: Ens arriba una notícia des de Ponferrada a Lleó, eh?
1: Mm-hmm.
0: Una notícia que ha publicat diversos mitjans de comunicació, entre ells el 20 Minutos. Un home ha estat ingressat a la UCI, atenció, després de veure... un corrosiu en lloc d'un mos. O sigui, l'home va demanar un mosto al bar i es veu que no era un mosto.
1: Era un corrosiu.
0: Era un corrosiu.
1: Que a vegades el most també pot ser corrosiu,
0: Sí, es veu que aquest home dels 72 anys està encara ingressat a l'UCI de l'Hospital del Bierzo, a Ponferrada, després d'ingerir un líquid, sembla que sigui corrosiu, bé, sembla no, va ser corrosiu, que li van servir per error en un bar de la localitat, que segons diverses fonts familiars va demanar un mos i li van donar aquest líquid.
1: Què hem d'entendre per corrosiu? Lleixiu.
0: Lleixiu,
1: salfumant.
0: Diu fonts familiars, si s'hubiera tragado el líquido, lo habríamos enterrado.
1: Oi.
0: És el que diu el diari. Asegurado uno de los familiares.
1: I tu suposo que vols trucar a Ponferrada.
0: Anem a trucar a l'hospital, si et sembla, a premsa. Aviam si es poden dir si aquesta personeta... esperem estar millor o no.
1: Sí.
0: I, de fet, volem saber què va veure.
1: Clar, quin líquid va veure.
3: Telefonista automàtica. Buenos días.
0: Buenos días.
3: Diga número a número la extensión con la que desea hablar o márquela en su teléfono. Y si no, espere, por
0: Esperamos.
3: Favor.
1: Esperem que es posin en un nou
3: faro. Llamada será atendida por operadora. Un momento, por favor.
1: Gracias.
0: Es veu que aquests fets han estat denunciats ja als jutjats a Ponferrada.
3: Dígame. Mm.
0: Hola, buenos días. ¿Me puedes pasar con prensa?
3: Sí.
0: Aviam si ens agafen el telèfon.
1: No havíem trucat mai, no, a Ponferrada?
0: No, a León no. Bueno, a León potser sí, però a Ponferrada no en sona.
1: És preciós, León.
3: Sí.
0: Hola, buenos días.
3: Buenos días.
0: ¿Qué tal, cómo vamos?
3: Bien, bien.
0: Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
0: ¿Cómo va la mañana?
3: Bueno, va bien.
0: Va bien.
3: Fresca.
0: ¿Qué temperatura tenéis?
3: Pues 5 grados o por ahí.
0: ¡Uy, qué frío!
3: Mucho frío, Ponferrada.
0: Mucho frío, ¿no? Mira, te explico. Tú eres del departamento de prensa.
3: Sí.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona por un tema que hoy hemos leído en la prensa de un hombre que está en la UCI después de beber un líquido corrosivo en lugar de mosto.
3: Sí, sí.
0: ¿Es correcto esto?
3: Sí, algo he escuchado de eso, sí.
0: Bueno, está aquí en el hospital, ¿no?
3: Sí, está ingresado.
0: ¿Y tú sabes su estado?
3: Pues

0: Por lo que pone hoy la prensa, parece ser que hoy ya está mejor.
1: Ah, porque tú no lo sabes.
0: No tengo ni idea.
1: No tienes ni idea.
0: A veces baja a su hijo a coger el periódico y eso, pero ahora mismo no, eso hoy no le he visto.
1: Ya. Y una pregunta, porque por eso te llamaba. ¿Tú sabes qué ha ingerido?
0: Dicen que era un líquido de lavavajillas.
1: Oh, de lavavajillas, o sea, el Mistol.
2: O el Fairy.
0: No, debía de ser un líquido de estos de para lavar, de industrial.
1: De industrial.
0: ¿Sabes? De esos que vienen en garrafas, imagino.
1: El Calgonit o alguno de estos.
0: No tengo ni idea. Alguno de estos que debían tener ellas allí y lo debieron de meter en...
1: En la botella, en botellas, del mosto.
0: Claro.
2: No, te voy a entender.
1: O sea, esto es que la persona del bar ha rellenado una botella de mosto con algún líquido...
0: Sí, sí.
1: De lavavajillas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero qué fuerte, ¿no?
0: Muy fuerte, sí.
1: Y el hombre no lo... Y una pregunta, ¿y el hombre no lo notó cuando se bebió el líquido que esto era...?
0: Pues parece que no, parece que... Bueno, lo notó cuando lo probó, pero parece que era inoloro, que no olía raro.
1: Ya, ya.
0: Así que no te puedo decir más, hijo.
1: Y él iba acompañado, creo, también, ¿no?
0: Debía de ir por otro señor, pero...
1: ¿Y el otro señor...?
0: Tampoco sé mucho, ¿sabes?
1: Ya. Bueno.
0: Sé lo que más o menos pone la prensa.
1: Ya, ¿en qué planta está?
0: Uf, pues no te tengo ni... Estos días estaba la UCI.
2: No sé por qué.
1: Ya.
0: Entonces, no sé, eso sí, eso tendríais que llamar allí, que a lo mejor os informan.
1: Ya, pero no he llamado al hospital.
0: Sí, sí, yo estoy, pero yo estoy en lo que se llama el kiosco, la prensa.
1: El kiosco,
2: el kiosco está ahí.
1: Ah, a ver.
0: Ha llamado...
1: Tú estás en el kiosco.
0: Yo estoy vendiendo prensa.
2: No, esto es lo que nos interesa.
1: No en el departamento de prensa. ¿No?
0: Sí.
1: Vale, es que yo pensaba que me habían pasado con comunicación.
0: No, te han pasado mal.
1: Me han pasado con el kiosco. Y tú eres la kiosquera del hospital.
0: Efectivamente.
1: Vale.
2: Pues que nos comente una portada.
1: Vale, una cosa, perdona.
0: Dime.
1: ¿Qué periódico hay aquí en León?
0: El Diario de León y La Crónica.
1: ¿Y esto sale en portada hoy?
0: Salió ayer en portada. Hoy sale como un...
1: ¿Qué sale hoy? A ver.
0: Hoy sale como un reportaje.
1: Sí. A ver, míramelo. Es que no me llega a mí el Diario de León.
0: Viene... el intoxicado por beber lavavajillas,
1: sí,
0: en un bar,
1: sí,
0: recupera la consciencia una semana después.
2: Ah, muy bien.
1: Muy bien. Pues ya está. Tenemos esta última hora que nos llega desde el kiosco del Hospital del Bierzo.
0: Muy bien.
1: ¿Cómo te llamas, simpática?
0: Mercedes Fernández.
1: Mercedes, gracias por todo.
0: Hasta luego.
1: Adiós.
2: Es real que andamos a prensa y nos pasan amb el kiosco del hospital.
1: Això és molt fort, eh?
2: No ens havia passat mai.
1: Clar, ja deia jo, pobra noia. Dic...
2: No ens havia passat mai. Tornem a trucar a l'hospital, eh? Volem saber què ha passat aquí. Com
1: sí,
2: pot ser,
1: però
2: això?
1: Jo crec que ens ha donat la darrera hora fantàsticament,
2: això sí,
1: eh?
2: Això sí.
1: Jo
3: crec que... Telefonista automàtica. Buenos días.
2: Està pensant que aquest senyor ara amb l'alè pot rentar les ulleres? Una passada, no?
1: Ara molt simpàtica, eh? La quiosquera.
2: Sí, molt simpàtica i tal, la Mercedes.
1: Diario de León. Bé, escolta, aviam si ens contesta comunicació. Si no, de seguida tenim d'altres temes al dia. Anirem fins a un reportatge que publica avui el diari. Avui et faré una pregunta. Buenos días. Mira, te he llamado antes con comunicación.
3: ¿Con quién quiere hablar usted?
1: Con comunicación del hospital. La persona... Bueno, no han pasado.
2: Directament. Ah, que ens passa amb el quiosc, ara?
1: Ara amb Queen ens passaran.
4: Dirección de gestión, buenos días.
1: Hola, buenos días. He llamado a comunicación.
4: No, esto es dirección de gestión.
1: Vale, ¿tenéis comunicación en el hospital? ¿Relación con los medios de comunicación?
4: No hay ningún departamento especial.
1: Vale, no le lleva nadie.
4: No hay ningún departamento específico, pero ¿para qué es?
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña,
4: sí,
1: sobre un hombre que está aquí en el hospital después de beber un líquido corrosivo,
4: sí,
1: en lugar de mosto.
4: Sí, vale, te comento.
1: Sí.
4: El tema este lo lleva mi compañera Nina, que no está en estos momentos. Entonces, si no te importa llamar en 10-15 minutos...
1: Vale, perfecto.
4: ...y preguntar por ella.
1: Muy bien, gracias.
4: Venga,
1: gracias,
4: hasta luego.
2: Mamma mia.
1: Mamma mia, eh? Escolta, però jo crec que hem tingut la darrera hora amb la quiosca,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí. Va, això ho podríem fer més habitualment, eh?
1: Sí, sí, sí. Anem a d'altres temes, et sembla?
2: Sí.
1: Recordem que tenim pendent el tema de la travessa que ha tocat a Badalona, volíem dir, el dia 16 de novembre, va ser?
2: Carrer President Companys,
1: sí,
2: benvinguda.
1: De seguida anirem, aviam si ens contesta algú, però escolta una cosa, avui el diari Avui, a la part de comunicació, no, de comunicació no, de societat, ens fa una pregunta. Te la faig a tu. On s'ha de llançar els taps de suro?
2: On s'han de llançar els taps de suro?
1: On s'han de llançar els taps de suro?
2: Jo els llenço a la meva paperera normal, però suposo que es refereix al reciclatge.
1: Correcte. On l'hem de posar?
5: Jo...
1: El contenidor blau?
5: Blau és el de paper, no?
1: El contenidor de color groc?
5: Que és el de plàstics.
1: O el contenidor de color rosa?
5: Quin és el de rosa? El rosa què és, per preservatius?
1: O li donem al gos?
5: Li donem al gos. El meu gos juga molt, eh?
1: Sí, l'Ulisses.
5: L'Ulisses li encanta.
1: Sí, no?
5: Mira,
1: Ulisses, vine.
5: Ah, vindrà l'Ulisses.
1: Per cert, com està l'Ulisses? T'ho dic perquè l'altre dia m'ho va preguntar una regidora de l'Ajuntament. No et diré qui, però m'ho va preguntar.
5: Sí, sí, a mi també m'ho pregunta. A mi també. Mira.
1: Ulisses, vine.
5: Mira el tant de suro.
1: Té, espera, que li dono un tant de suro.
5: Mira el tant de suro. Ulisses.
1: A veure si t'ofegues.
5: Vigila, que és molt gran.
1: Bé, escolta una cosa.
5: Bé, jo llançaria... En el de plàstic.
1: En el de plàstic. Segons... és que és interessant el tema, eh?
5: Sí, sí, és un debat.
1: De fet, hi dedica... Atenció. Avui a l'Avui, el diari Avui, hi dedica una plana sencera.
5: Sí, al reciclatge.
1: Diu, els ciutadans apassionant. Encara tenen dubtes a l'hora de dipositar els residus seleccionats. Mm. La campanya Aquí Reciclem ofereix informació detallada sobre l'ús dels contenidors.
5: Mm. Però m'aclareixes el dubte o no ho saps ni tu?
1: Escolta, no ho sé ni jo. No per això anem a trucar a l'Agència de Residus de Catalunya.
5: Molt bé.
1: Aviam què ens diuen.
5: I preguntem, mira, l'Ulisses.
1: Ulisses? Oi, oi, què fas, Ulisses? Vine. Ulisses, ens tira aquí tot el cava que tenim.
5: No, home, és que ja que hem obert
1: la... El canal Zinoviola.
5: Ja que hem obert l'ampolla, almenys. Ulisses. Està un passat últimament, es veu que està en cel.
1: Oi, oi. Aviam si ens ho poden dir.
6: Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia. He trucat a l'Agència de Residus de Catalunya.
6: Sí, sí, digui.
1: Mira, volia fer una pregunta, un dubte que tinc. On he de llançar els saps de suro?
6: Miri, pots dir aquest telèfon que li diré?
1: Sí.
6: I ells li diran, eh? Miri,
1: perfecte.
6: És el 900.
1: 900.
6: Un altre 900.
1: 900.
6: 408.
1: 408.
6: Sí, aquí l'informaran, eh?
1: És gratis, oi?
6: Sí, sí, és gratis, sí. El molt servei bé. General que tenim de l'agència, eh?
1: Perquè vostè no ho sap.
6: No, és clar, jo estic amb la centraleta, eh? Jo no ho sé.
1: Molt bé, gràcies.
6: Val, d'acord, adéu.
1: Va, centraleta, no ho sap.
7: En aquest moment, totes les nostres línies són ocupades.
5: Quantes agències sí. Catalanes n'hi ha?
7: Espera.
1: Moltes. I aquest telèfon?
7: La trucada serà atesa d'aquí uns instants.
1: D'on és?
5: No ho sabem. Deu ser atenció al públic de l'agència.
1: Per exemple, els excrements de gats i gossos, on els hem de llançar?
5: A la paperera.
1: No, però a quin color?
5: Orgànic.
1: De color marró?
5: Sí.
1: Val. Però saps de suro? Això? Això?
5: Saps de suro? No ho sabem, eh?
1: No. Aviam si ens agafen a... On hem trucat, per cert?
5: Jo crec que és atenció al públic de l'Agència Catalana.
1: Oi, oi.
5: Estem aquí fent una festa, eh?
1: Sí, una festa que déu-n'hi-do com acabarem.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Mira, truco perquè he trucat a l'Agència de Residus de Catalunya i m'han donat aquest telèfon.
8: Uh-huh.
1: Volia saber on he de llançar els taps de suro.
8: Taps de suro?
1: Sí.
8: Que és un particular?
1: Sí, sí.
8: Els hauria de llançar a l'orgànica.
1: A l'orgànica?
5: A l'orgànica.
1: Sí. Quin color és, això?
8: El marró.
1: El marró.
8: Sí, marró o taronja.
1: Marró o taronja.
8: Sí, on val. Llença totes les restes de menjar...
1: Uh-huh.
5: Les caques de gos?
1: Perquè el saps de suro que és plàstic...
8: No, és suro.
1: Cartró...
8: És suro.
1: Suro.
8: Sí, és orgànic, és la part aquesta de l'arbre... Clar, té lògica, té lògica.
1: Vale, o sigui, és això suro, es pot seleccionar orgànic. Directament a l'arcollida selectiva, no?
8: Sí, hauria d'anar a l'orgànica.
1: Mm-hmm. Val, perfecte.
8: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta una cosa, color marró m'ha dit, eh?
8: Marró, és que clar, depèn del...
1: És que, sí, bueno, sí. On Vic no hi ha ni... No n'hi ha.
8: No n'hi ha.
1: A Badalona no, de color marró, hi ha de color blau, de color...
5: En alguns barris sí que n'hi ha.
1: Groc, però marró, que jo sàpiga, són de color gris, els contenidors.
8: Val, doncs potser que el gris, que és el de resta, tingui sí. Fracció orgànica.
1: No, el gris és un contenidor normal.
8: Normal.
1: Que hi aboques tot.
8: Clar, si no tenen...
1: Des dels mobles, si municipi, tot.
8: Si al seu municipi no tenen recollida selectiva d'orgànica, doncs aleshores ho haurà de portar doncs, al de rebuig o a la deixalleria.
1: Molt bé.
8: Però els taps de suro asseguris que són de suro. Si no són de suro, si són de plàstic...
1: I com ho sé, això?
8: Doncs hi ha alguns que es veuen que són com de plàstic, que no són els típics de suro de tota la vida.
1: Val, perfecte.
8: Que són com de plàstic, sí, que no poden els... anar.
1: Val, perfecte, perfecte.
5: I és dolent donar-li al gos?
1: Molt bé, gràcies.
8: De res.
1: Adéu.
5: Clar, jo li dono el meu gos i potser no és
1: bo. Escolta, que ho tirem on ens doni la gana.
5: No, el marró.
1: Però què marró si no hi ha marró a Badalona?
5: A Badalona hi ha recollida selectiva.
1: A veure, hi ha recollida a quatre carrers.
5: Sí, però n'hi ha.
1: A quatre carrers.
5: No arriba,
1: el 90% de la població no té.
5: És que el 90% de la població, malauradament, no recicla.
1: Bueno, escolta una cosa, és
5: recicla.
1: Igual. Aquí entraríem un altre tema, i és que està molt bé reciclar, des d'aquí ho hem de defensar, però clar, amb els pisos que tenim, que són 20 pisos, eh? Si ens posem a reciclar, sembla un abocador municipal.
5: L'altra cosa és, els iogurts de vidre aquests naturals de tota la vida de Noné, els has de treure el paperet abans de reciclar-los?
1: Jo això m'ho quedo.
5: Ah, no ho sé, eh?
1: Ja, ja.
5: No ho sé, eh?
1: I escolta una cosa, i les borilles de cigarreta?
5: Què?
1: On va? I la pols d'escombrar? On va? I les closques de marisc? On va? Eh? I el paper de cuina brut? Brut, allò és que el tens brut?
5: Jo, el meu paper de cuina brut va...
1: Els bolquers, on van?
5: Ja.
1: Orgànic, no?
5: Orgànic, perquè és caquetes.
1: Bé, escolta, jo crec que això té raó la notícia, eh? Molta gent no sap ben bé on ha de llançar tots aquests productes. Escolta, anem al tema capítol número 4, ja, buscar la persona que ha fet la Nina Eleonor. Som-hi. Aviam si d'una vegada trobem aquest responsable. Truquem a València, Alacant, en aquest cas.
5: La nena Eleonor, que costa 50 euros.
1: Sí, sí, sí, ja he dit la notícia.
9: Muñecas Antonio Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, que te llamé el otro día.
9: Sí.
1: Por si puedo hablar con el responsable para el tema de la muñeca, Leonor.
9: ¿De Radio Badalona?
1: Sí, en Cataluña.
9: A ver, sí, espera un segundito.
1: De acuerdo. La música de Juguetes Antonio Juan S.L.
10: Sí, dígame.
1: Hola, buenos días.
10: Buenos días.
1: Te llamo de Radio Badalona, la más mona aquí en Cataluña.
5: A él le fa gracia
10: sí,
5: también.
10: Mola, sí.
1: No, es el eslogan, ¿eh? Que el, sí, el director que, bueno, tiene esas ideas de poner ese eslogan.
10: Sí, dime.
1: Sí. Una pregunta. Tú eres Antonio.
10: Marco Antonio.
1: Marco Antonio.
5: Ah, de sí. Cleopatra.
1: Te llamas Marco Antonio Juan.
10: Juan, sí.
1: Correcto, ¿no?
10: Sí, sí.
1: Bueno, y tú eres el responsable de esta muñeca Leonor que todos los medios estamos hablando estos días, ¿correcto, eh?
10: Sí, sí, uno de los responsables.
1: Bueno, de entrada, ¿cómo surgió la idea?
10: La idea surgió, pues, hace ya años, ¿eh? Porque ya llevamos tiempo comercializando...
5: Hombre, años, que la Leonor no está
1: escolta,
5: en
1: si gran... Marco Antonio Juan.
5: Sí.
10: ¿Me escucha?
1: Sí, sí, sí, te estoy escuchando, perdona.
10: Sí, ya llevábamos, el año pasado ya estuvimos con la de Leonor dos
5: Marco Antonio
10: minutos.
5: Juan, tres años escuchas
10: pues,
5: no,
10: nada, sí, un homenaje a la infanta.
5: De todos los años.
1: ¿Cómo es? ¿Qué características tiene esta muñeca?
10: Características, pues las de una muñeca normal.
1: Ya, pero no es mecánica,
10: blandito,
1: lleva...
10: Blandito, brazos y piernas de goma y la carita. Y
5: ¿esquía, por ejemplo, esquía la Leonor o no?
1: Ya, pero no lleva pilas,
10: no lleva nada,
1: ni esquía, ni hace pipí, ni nada.
10: Nada, de eso nada. Es una como de colección.
1: Ya, ¿y cómo van los pedidos?
10: Pues muy bien, ya que lo pregunta.
1: No, bueno,
10: sí,
1: claro.
10: Muy bien, sí.
1: O sea, ¿se van a acabar...?
10: Sí, sí.
1: Sí, se van a acabar.
10: Sí, sí, seguro.
1: Seguro.
10: Es una serie limitada, ¿eh?
1: ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuántas muñecas?
10: No lo sé, ahora no puedo hablar de cifras.
1: ¿Pero más o menos?
10: No tengo ni idea.
1: Ni idea, ¿eh?
10: Estamos desbordados, sí.
1: ¿Estáis desbordados?
10: Sí.
1: ¿Pero estáis aún fabricando más muñecas?
10: Sí, esta Navidad vamos a servir todo el mes de diciembre de muñecas.
5: ¿Y las
1: o sea, 24 horas haciendo muñecas.
10: Sí, prácticamente.
1: Prácticamente.
5: Sí. Manualmente las fan.
1: Bueno, habéis aquí encontrado la gallina de los huevos de oro.
10: Bueno, ya le digo, somos 40 años fabricando, ¿eh?
1: Sí.
10: Y esto es un modelo más, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ha tenido la publicidad y hay un poco de prisa, estamos muy cerca de los Reyes y todo el mundo la quiere y es más agobio que otra cosa, pero
1: muy
10: ya
1: bien.
10: Le digo, hago muchas más
5: porque
10: muñecas de toda la vida,
1: ya.
10: De jugar y todo, que también teníamos
1: bueno,
5: ¿cómo has ayudado con
10: Antonio
5: prisa, Juan?
10: El tema publicidad. Y lo que se ha desbordado más de lo normal.
1: Perfecto. Marco Antonio, sí. ¿El apellido es Juan?
10: Juan.
1: Marco Antonio Juan.
10: Sí.
1: Muy bien. Gracias por todo.
10: Vale,
1: venga.
10: Okay. Hasta luego.
5: Marco Antonio Juan.
1: Sí, Marco Antonio Juan.
5: Sí.
1: Bé, marxo. Marxo en dos titulars.
5: Endavant.
1: Mira, un que diu que la NASA envia a l'Estació Espacial Internacional un sistema per convertir l'orina en aigua.
5: Això és reciclatge.
1: I l'altre, que una empresa dels Estats Units accepta ja reserves per un cementiri a la Lluna. Què et sembla?
5: Innecessari.
1: Innecessari
5: com
1: totalment.
5: Com vas a posar-hi flors?
1: Eh?
5: Et deixes una rinyonada?
1: Com vas el dia Tots Sants?
5: Per exemple.
1: Com vas ara a deixar el línxol?
5: Home, així s'asseguren que no hi hagi aquests adolescents que entren als cementiris i fan festes allà.
1: O els actes vandàlics,
5: per exemple.
1: Que s'emporten com a l'Hospitalet.
5: Per exemple.
1: Que s'emportaven fins i tot les caixes.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, marxo.
5: Molt bé.
1: Vinga, gràcies.
5: Adéu.
11: 20 anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
13: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No, no.
13: ¿Ha realizado... disculpe.
1: No.
2: Que te'n paris,
13: home.
1: Que no.
13: Disculpe, no le he entendido.
1: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
13: Disculpe, no, sigo sin entender.
1: Ay, por favor.
2: Quin nivell de ràdio.
1: Operador.
2: Quin nivell
13: de ràdio. Disculpe por la confusión.
1: Sí. Sí.
13: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar sí. su llamada.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
15: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
16: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
12: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. A aquesta hora, l'Ajuntament de Badalona ha convocat a la plaça de la Vila un minut de silenci i fa una ofrena floral en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017 que van provocar la mort de 16 persones. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat avui que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. En un missatge a X, per recordar les víctimes dels atemptats, Illa ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades. Un veí de Badalona de 49 anys ha estat detingut per la Guàrdia Civil acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents han localitzat 55 quilos de cocaïna amagats en un doble fons del terra de la furgoneta que conduïa. Els fets van passar el 10 d'agost, quan durant un control de seguretat ciutadana en una àrea de servei de l'AP2 al terme municipal de Can d'Asnos a Osca. Els agents van aturar la furgoneta i durant la inspecció de la zona de càrrega van detectar que el terra presentava una planxa de fusta fixada de manera anòmala, compatible amb l'existència un doble fons. El vehicle va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil de Fraga, on els agents van desmuntar la planxa i van localitzar 55 paquets d'un quilo cadascun. Les proves efectuades van confirmar que contenia cocaïna. El detingut va passar a disposició judicial i el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Fraga n'ha decretat l'ingrés a presó sense fiança. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca es situarà al passeig del riu Corb i es reurbanitzarà perquè el barri guanyi una nova plaça. La platja del Pont d'en Botifarret ha acollit aquest diumenge el primer torneig de tacatà de la festa major de la ciutat. La competició, que ha començat cap a les 6 de la tarda, s'ha pogut celebrar després de la cursa i baixada d'Andròmines, una altra de les activitats que s'estrenaven enguany a la platja. Molt arrelat a la ciutat, es tracta d'un esport que juga 3 contra 3 amb una pilota de tennis i un camp de dimensions similars al de vòlei. Una de les particularitats és que la pilota ha d'anar directament a l'altre camp i no es pot passar entre jugadors d'un mateix equip. En aquest primer torneig de festa major hi han participat una desena d'equips mixtos. S'ha plantejat amb un format popular i amateur perquè tothom qui volgués provés aquest esport.
4: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
3: A aquesta hora uneix a la bandera verda totes les platges de Badalona. Hi ha mar plana, la qualitat de l'aigua és molt bona, amb una temperatura de 29 graus i no hi ha presència de meduses.
4: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
3: 31 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: Tiene un nombre interesante.
8: En este lugar en concreto.
9: Yo soy Dios.
8: ¿Lo conoces?
9: He oído hablar de él.
10: ¿Se puede saber qué estáis mirando? Se han unido nuevos invitados a la fiesta. ¡Adelante, que suene la música!
11: We got it together, didn't we?

0: basado en hechos reales.
1: Como los viejos tiempos.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó. Aquest cap de setmana la ciutat ha viscut la seva festa major plena de música, pólvora i cultura. Els actes van començar divendres amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria i la cercavila pels carrers de dalt la vila i el centre. Dissabte els actes van començar amb l'ofici solemne a la mateixa església i la catifa de flors. A la nit va ser el torn del bany de bèsties on milers de persones van acompanyar la trempada i en drac Can Sofre al seu tradicional bany a la platja del pont d'en Botifarreta. Un acte que amb la seva espectacularitat s'ha convertit en un dels més representatius de la festa major i de la ciutat. El mateix dia, a quarts de 12, Ginestà va omplir el passeig de la Rambla de Tendresa. Diumenge a la tarda, ahir, es va celebrar la primera baixada d'andròmines a l'aigua. La vintena de grups participants van haver de construir una barca amb objectes que tinguessin per la mà i completar un circuit al mar. Escoltem l'Antoni i la Carla, que han participat en aquesta baixada d'andròmines.
4: Sí, nosaltres treballem per el cansoler. Treballem tots plegats, estem ahí, fent gelat. Són uns palets que són els que fem servir per posar, jo què sé, els gelats, les cubetes, tot allò, i càntares d'orxata de 26 litres.
5: En principi,
4: és que ens pujarà per sobre, saps, de l'aigua. Perquè
6: vam estar més o menys un mes agafant ampolles d'aquestes, les vam apilar totes, vam fer com la forma del vaixell.
3: La festa va acabar ahir al vespre amb el Best en Tu, en què la Mulassa va voler allargar el màxim possible la festa amb una última cercavila pels carrers de Badalona, i el rock dels 90 del grup badaloní Vivian va posar el punt final a la festa. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca situarà el passeig del riu Cort i es reurbanitzarà perquè el barri guanyi una nova plaça. L'Ajuntament de Badalona ha fet aquesta migdia a la plaça de la Vila un minut de silenci i una ofrena floral en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, que va provocar la mort de 16 persones. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat també que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Badalona de 49 anys, acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents van localitzar 55 quilos de cocaïna amagats en un doble fons al terra de la furgoneta que conduïa. Els fets van passar el 10 d'agost durant un control de seguretat ciutadana en una àrea de servei de l'AP2 al terme municipal de Can d'Asnos, a Osca. El detingut ha passat a disposició judicial i el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Fraga n'ha decretat l'ingrés a presó sense fiança.
7: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: El Badalona ha caigut derrotat davant l'Espanyol B 0-2 en un nou partit amistós de pretemporada disputat dissabte a Can Peixauet, al camp de futbol de Santa Coloma de Gramenet. El maig ha començat a les 7 i ha servit per continuar preparant l'inici de la competició oficial. Cal recordar que l'Espanyol B milita a Segona Federació, la quarta categoria de futbol estatal, mentre que el Badalona competeix en una categoria inferior. El partit va començar amb intercanvis de possessió, però a poc el domini va anar caient del costat perico. Al minut 10, Jan Berias va inaugurar el marcador després d'una mala sortida de pilota del Badalona, que va avançar molt d'hora al conjunt visitant. El Badalona va intentar reaccionar. Ferran Gómez ho va provar des de la frontal de l'àrea, però el seu xut es va desviar lleugerament a l'esquerra de la porteria. L'ocasió més clara del conjunt escapulat va arribar pilota aturada. Joaco va executar una falta directa a porteria, però el porter Perico va poder aturar el llançament. La Rosa també ho va intentar amb un xut creuat, que va marxar desviat, mentre que Callís va provar fortuna amb un remat que va acabar per sobre del travesser. Amb el pas dels minuts, però, l'Espanyol B es va anar sentint més còmode sobre la gespa i va incrementar el seu domini.
7: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
3: 31 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

I feel the whole world.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen en 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. Mm-hmm. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El pai en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: Uau, Lleida Ràdio, Judit.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
3: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
0: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
3: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
0: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
1: Notícies en xarxa.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns, l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32, Radiotelevisió de Calella, Dolors Lleurí.
17: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
18: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
17: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
0: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
19: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
20: Aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
19: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
0: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
22: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
21: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
22: Es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
21: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
0: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
3: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
0: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
3: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc, amb les propostes de Kemen i Vilaka Collectic Poa.
0: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
2: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
4: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
2: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
5: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
0: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
3: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
0: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i jo, Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
23: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada, a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto y un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado, lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
23: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada a l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi hauran derrotes, hi hauran empats, hi hauran dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
23: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
8: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
23: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic. No? Les pretemporades serveixen per això i bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
23: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: más primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens ho explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts de 2:15, us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra.

0: Els 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
1: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum y luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, de que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
0: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
2: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paia en cap Fèlix Larrosa ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
2: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
0: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
4: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
0: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
2: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
2: Amb un FM, Maria Lara.
5: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
2: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
6: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
2: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Joglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins.

0: dins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
1: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
2: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
3: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
2: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
5: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
6: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
5: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
6: Se'ls preveu que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
5: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
1: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
7: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
1: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
8: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
9: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
10: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
8: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
1: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
7: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
1: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
7: Els fets han passat al barri del Rocío quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
1: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
7: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
1: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaca Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell o Falcán de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on sí que un cop es va negar a jugar. Quique Álvarez,
8: el seu tècnic. Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns 17 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. L'Ajuntament de Badalona valora com un èxit el cap de setmana de la Festa Major. Des del consistori asseguren que no s'han detectat incidents importants i que totes les activitats s'han pogut produir amb normalitat. També destaquen que els concerts i el castell de focs de divendres han estat els actes que més gent han reunit. Escoltem la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera.
4: La Festa Major ha anat d'una manera excel·lent. No hi ha hagut incidents, ha passat tot amb moltíssima calma, però també moltíssima diversió, no? O sigui, tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats, actuacions, des dels concerts, els diferents concerts.
3: Des de la Comissió de Festes també valoren molt positivament la participació de la ciutadania en la Festa Major. Un dels actes que més han destacat ha estat la baixada d'andròmines a l'aigua, que aquest any s'ha estrenat amb una vintena d'embarcacions. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La plaça de la Vila de Badalona ha guardat un minut de silenci aquest migdia en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils. Convocat per l'Ajuntament, l'acte ha estat emotiu i ha comptat amb la presència de regidors del govern i de l'oposició. Hi han assistit Cristina Güera com a primera tinenta d'alcalde, Rosa de l'Amo com a tercera tinent d'alcalde i els regidors Juan Manuel Ruiz, Flori Badia, David Silva, Rocío Mateos i Àlex Montornès. També s'ha dipositat una ofrena floral en un dels xiprers que hi ha davant la façana del consistori. I aquest matí ha començat oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs. Qui també s'ha entrenat ha estat Nicola Provítola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya, 7 anys després. La Pro torna després de passar 2 anys al Madrid i els últims 5 al Barça i ha explicat que no va ser una decisió difícil tornar a la que un dia va ser casa seva.
5: La decisió fue, bueno, bastante fácil. Siempre estuve mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a, bueno, a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: El primer partit oficial del Joventut serà el proper 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa, que es disputaran a Badalona. Demà dimarts farà sol i cel ben clar a Badalona, amb temperatures que es mantindran altes entre 27 i 32 graus. La sensació tèrmica podrà arribar puntualment als 38 graus, especialment durant les hores centrals del dia. En resum, jornada plenament estiuenca, calor i molt poca nuvolositat, sense precipitacions a la vista.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Ruta 66.
8: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa amb 17 anys d'història i que actualment s'emet per unes 60 emissores de parla catalana. Doncs vinga, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Per cert, sóc Campito dos Santos. Benvinguts!
9: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Angeline és una de les noves de Dennis Churchill Dries, un veterà, cantant, baixista i compositor americà que als anys 80 liderava la banda White Sister i als 90 els Tattoo Rodeo. L'any 2015 va debutar en solitari i ara aquest 2026 edita Crazy It Is Life, un disc de rock melòdic i hour amb tracks com aquest, Bring Back Yesterday.

Like a Phoenix. Continuem la ruta 66 amb més bandes d'estil Aur. En aquest cas, ens anem fins a Suècia, amb un grup debutant. S'anomenen Emotional Fire. Tot i ser joves, estan influenciats pel rock dels 80. Anem per una més d'aquests cinc nois, els Emotional Fire, amb Turn Around.

The River pertany al nou àlbum d'estudi del polifacètic Jason Charles Miller. De jovenet va formar la banda God Heat d'estil industrial rock. Però des de fa uns anys es decanta cada cop més cap al country americana i southern rock. Cards on the Table és el nom d'aquest nou treball. Després d'escoltar-lo sencer, he triat una altra peça que porta per títol Expiration Day.

Killing Heights. Des de Brescia, Itàlia, ens arriba el disc de debut de títol homònim dels Mayhem Mavericks. Músics veterans provenents d'altres bandes que ja han plegat. Hard rock, però amb intensitat de melodies, amb influències dels Bon Jovi. Anem per la segona d'aquest trio transalpí, un track que s'anomena One Day in a Lifetime.

Again in the Wind. Continuem a Itàlia, ara amb el segon àlbum d'estudi dels Mindfields, una banda que va començar com a grup de versions exclusivament dels americans Toto. Així doncs, estan influenciats pel so rock wetco americà. I d'aquesta manera queda evident en les seves composicions, com en aquesta titulada Dreamland.

You're on my way to be. Des del Brasil, els Night Stinger, hard rock i glam metal de Sick Noise de São Paulo, amb inspiració en bandes icòniques dels 80 com els Motley Crue, Rat, Deeply Perry Poison. I amb els Night Stinger tanquem la paradeta. Amb la cançó All the Love That You Need, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'Ajuntament de Badalona valora com un èxit el cap de setmana de la Festa Major. Des del consistori asseguren que no s'han detectat incidents importants i que totes les activitats s'han pogut produir amb normalitat. També destaquen que els concerts i el castell de focs de divendres han estat els actes que més gent ha reunit. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
4: La Festa Major ha anat d'una manera excel·lent. No hi ha hagut incidents, ha passat tot amb moltíssima calma, però també moltíssima diversió, no? O sigui, tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats, actuacions, des dels concerts, els diferents concerts, com la cultura, doncs les activitats de cultura popular, com cada any, doncs el Castell de Focs, el concert posterior al Castell de Focs i el concert del dia 15, més o menys són els que han acollit a més persones.
3: Des de la Comissió de Festes també valoren molt positivament la participació de la ciutadania a la Festa Major. Un dels actes que més han destacat ha estat la baixada d'andròmines a l'aigua, que aquest any s'ha estrenat amb una vintena d'embarcacions. Els participants havien de construir una barca amb objectes que tinguessin per casa, capaç de flotar i navegar. Aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca se situarà al passatge del riu Corb i es reurbanitzaran perquè el barri guanyi una nova plaça. La Guàrdia Civil deté un veí de Badalona de 49 anys acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents van localitzar 55 quilos de cocaïna amagats en un doble fons del terra de la furgoneta que conduïa. Els fets van passar el 10 d'agost durant un control de seguretat ciutadana en una àrea de servei de l'AP2, al terme municipal de Can d'Asnos, a Osca. Els agents van aturar la furgoneta i durant la inspecció de la zona de càrrega van detectar que el terra presentava una planxa de fusta fixada de manera anòmala, compatible amb l'existència d'un doble fons. El vehicle va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil de Fraga. Els agents van desmuntar la planxa i van localitzar 55 paquets d'un quilo cadascun. Les proves efectuades van confirmar que contenien cocaïna. El detingut ha passat a disposició judicial i el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Fraga n'ha decretat l'ingrés a presó sense fiança. I en esports, aquest matí ha començat oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs 2026-2027. En aquest primer dia, els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions. Àlex Reyes, Isaac Nogués, Suleimanovic, Eilis i Chidman han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i staff. Qui també ha entrenat ha estat Nico Lapro Vitola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. L'Apro torna després de passar 2 anys al Madrid i els últims 5 al Barça i ha explicat que no va ser una decisió difícil tornar a la que un dia va ser casa seva. L'escoltem.
5: La decisió fue, bastante fácil. Siempre tuve, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto. Todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: El primer partit oficial del Joventut serà el proper 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa, que es disputarà a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les rebelles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar-la. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris de el millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva les mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soleta.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys estem tots.
1: Hi haurà una incorporació que bo. La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, sí. Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre, la nostra popularitat. Clar, llavors, clar. Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més estil en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podríeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: prenent. Vale.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir,
1: sí,
0: i m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que vam anar fent un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure's de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el Detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta, les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí, esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafañe, bon dia.
3: Sí,
0: ai, estic preparant Pau, un dia. Perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Mm-hmm. Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina... Que plogui està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dic que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipi es va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir a la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on a poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la conca de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquestes cerveses, la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també alfàbrega, i tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell, perquè per aquests llocs que passen, la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major, com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, farà 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, al barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escor, Riba-roja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic, avui, 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada. Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada. Tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament. La redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? Durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
9: Aquest any, senyor Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig, mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients de rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs, siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180 i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament a tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
9: Senyor Edia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
10: Bé, val a dir que nosaltres treballem per la, aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta, aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a, aquest, cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs, a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no, no hi entraré perquè no, és, no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues, dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
9: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
10: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs, unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però, evidentment, el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això, sobretot, passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
9: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
10: Mm-hmm. Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions, a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible. No? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes. Nosaltres, a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig,

0: hagin anat fent el seu recorregut i vagin, vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
1: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
0: Reptes,
2: sens dubte, que també pertany a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
1: A vosaltres.
2: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. És repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i, en primera ronda, el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra, i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7 amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la diada de les festes de Sant Roc, el cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en full revist, el cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i, en primer lloc, destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller: canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

0: Tarragona explica els motius.
1: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
0: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
2: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens ho ha conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa, això va ser a París, i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
3: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
4: Gràcies, és un plaer.
3: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
4: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
3: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès, us esperàveu aquests resultats o no?
4: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
3: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
4: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
3: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
4: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot, pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, algo així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
3: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
4: Ho hem estat parlant durant tot l'any, anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que al moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir, i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. Sí, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
3: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
4: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguessin tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguessin fet, haguessin guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han dit que copiar per guanyar-vos.
3: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
4: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament previ a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això, que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com doncs, fer la foto del moment també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
3: Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
4: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
3: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
4: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
3: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
4: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estat tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors. I vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, I l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop. Que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
3: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
4: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
3: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
2: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La plaça de la Vila de Badalona ha guardat un minut de silenci aquest migdia en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils. Convocat per l'Ajuntament, l'acte ha estat emotiu i ha comptat amb la presència de regidors del govern i de l'oposició. Hi han assistit Cristina Huera com a primer tinent d'alcalde, Rosa de Lamo com a tercera tinent d'alcaldia i els regidors Juan Manuel Ruiz del Partit Popular, Flori Badia i David Silva, també dels Populars. També hi eren presents Rocío Mateos del PSC i el republicà Àlex Montornès. També s'ha dipositat una ofrena floral en un dels xiprers que hi ha davant de la façana del consistori. Recordem que avui es compleixen 9 anys dels atacs terroristes que van causar la mort de 16 persones a Catalunya. Més d'un centenar també van resultar-ne ferides. Èxit de la festa major d'agost. El consistori assegura que no s'han detectat incidents importants i que totes les activitats s'han pogut produir amb normalitat. També destaquen que els concerts i el castell de focs de divendres han estat els actes que més gent ha aplegat. Escoltem la primera tinent d'alcaldia, Cristina Agüera.
4: La festa major ha anat d'una manera excel·lent. No hi ha hagut incidents, ha passat tot amb moltíssima calma, però també amb moltíssima diversió, no? O sigui, tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats, actuacions, des dels concerts, els diferents concerts, com la cultura, doncs les activitats de cultura popular, com cada any doncs el Castell de Focs, el concert posterior al Castell de Focs i el concert del dia 15, més o menys són els que han acollit a més persones.
3: Des de la Comissió de Festes també valoren molt positivament la participació de la ciutadania a la festa major. Un dels actes que més ha destacat ha estat la baixada d'andròmines a l'aigua, que aquest any s'ha estrenat amb una vintena d'embarcacions. També era una de les novetats al primer torneig de Tacatà de la festa major que es va produir just després de la baixada d'andròmines. El tacatà és un esport molt arrelat a la ciutat i així es va demostrar més d'una vintena d'equips participants. Escoltem la Carla Casadesús i en Roger Masdevall, dos dels participants, i en Víctor, organitzador del torneig.
5: Hem començat a practicar fa 5 minuts abans del torneig, o sigui que primera vegada ens estrenem. No, nosaltres, perquè érem un grup d'amics que llavors ens hem unit i ens ha fet gràcia i hem dit, per què no?
6: Estic vivint molt bé, m'estic passant molt bé, la veritat. És un esport que no havia jugat mai a la vida, però ara penso que és un esport molt, molt típic d'aquí, que s'ha inventat aquí a Badalona, hi ha molta gent veterana.
7: Doncs de moment, molt positiva, s'ha quedat molta gent que potser no està jugant, però està mirant. Molt bon ambient i molt contents de poder organitzar festes també durant el dia.
3: Durant de cara a l'any vinent, la voluntat és donar continuïtat al torneig i aconseguir una participació encara més gran. El repte és consolidar-ho com a esdeveniment esportiu a la festa major. I en esports, el Badalona ha caigut derrotat davant l'Espanyol B 0-2 en un nou partit amistós de pretemporada disputat aquest dissabte a Can Peixauet, al camp de futbol de Santa Coloma de Gramenet. El maig ha començat a les 7 i ha servit per continuar preparant l'inici de la competició oficial. Cal recordar que l'Espanyol B milita a segona federació, la quarta categoria del futbol estatal, mentre que el Badalona competeix en una categoria inferior. Tot i el resultat, ASO, davanter del Badalona, va valorar la pres davant un rival de categoría superior.
8: Bueno, yo al final creo que es necesario jugar contra equipos de arriba, más que nada porque así te vas preparando y ya adquieres el nivel, valoro el aprendizaje que estamos haciendo todos y bueno, que estamos metiendo muchas ganas, mucha intensidad y sobre todo el estilo de juego del míster que lo estamos intentando aprender y bueno, lo estamos poniendo en el campo.
3: El Badalona continua així amb la preparació de cara a l'inici de la Lliga. En la primera jornada, el 5 de setembre, s'enfrontarà al Martinenc, un rival i un escenari que l'equip ja coneix bé.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
9: D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat.
10: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Així ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta
1: és final de festa? Jo crec que això... ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya...
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances...
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure...
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna cosa diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, Les Coco, me les apunto. Perfecte, molt bé, ha quedat clar. De moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que són impressionables. Sí, que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga.
1: Sembla que de moment... grup de versions, sí, però és el que guanya.
0: 2-1, tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no, l'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions també.
0: També, eh? Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol, sí, Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens a callar, va, que ara vols que soni callar.
1: Segur.
0: Molt bé. Estel,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més?

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català, un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original

0: història.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no?

0: català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens componem. Però a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que per exemple s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima. Porta

0: vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que es generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, es devingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc. No? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs, introduïm una frase. No? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé. No?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga loco, ni malaguisa.
2: Jo no puc, jo no sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat, no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo a rimar obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga. Els dissabtes fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem al Premià.
3: A la platja, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Ara sí?
2: Ara sí, Manel,
3: ara bé?
2: Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va... Ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li si a l'Àlex i a la Mònica això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar Mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial. El qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs, promogui aquestes iniciatives.
2: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense doncs, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar a una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: flexibilitat.
5: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt més fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després està l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats, treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista. Però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar, i tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Molt bé. Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, la gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera de incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat als ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien... i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs he de dir, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent o a la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan, a més, en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel. Una abraçada. fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja, en aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
6: Podcast per descobrir el nostre mar.
7: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el verat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
8: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs, és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
7: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen el límit al sector pesquer a Catalunya.
8: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients no, o no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió, bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer i després als mesos de tardor pues, agafaven i marxaven per l'estret per allà on havien vingut. I això era un cicle que any rere any s'anava pues, repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes i això és perquè s'hi troben bé.
7: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
8: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
7: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
9: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
7: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és una

0: competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics amb omega 3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contenir o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
1: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
2: Un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau.
4: Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
5: Friki Time d'estiu.

0: Mariquitany d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, perquè gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui en aquest espai de l'Obert per Vacances compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
1: Doncs Detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, bueno, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, doncs el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, doncs tot això fa bastanta gràcia, no? A part de que aquí en el seu moment la vam tenir en català, era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada, i a més en Kogoro Mouri, com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro,

0: Em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció i a més doncs això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als diaris de la boticària, doncs trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao doncs ja ho veureu, que té a veure doncs amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'obert per vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'apotecària, perquè val molt la pena.
1: A mi, en el seu moment, ja em vas convèncer. Jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mao Mao i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los, i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa doncs llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: Agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses representats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest és de nota, els... eh? Aquest
1: sí,
0: és
1: sí,
0: de saber
1: molt
0: bé,
1: xulo.
0: Eh? Molt bé.
1: Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, de veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, i el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja ha estat un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts de 15 minuts i l'espectacle és itinerant, vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota, per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts de les 9 fins les 10:20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat, no? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 7:45 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngela Quimera. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és la Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela,
4: bona
0: de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava a la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Per al programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local. Ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'Ajuntament de Badalona valora com un èxit el cap de setmana de la Festa Major. Des del consistori asseguren que no s'han detectat incidents importants i que totes les activitats s'han pogut produir amb normalitat. També destaquen que els concerts i el castell de focs de divendres han estat els actes que més gent ha reunit. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
4: La Festa Major ha anat d'una manera excel·lent. No hi ha hagut incidents, ha passat tot amb moltíssima calma, però també moltíssima diversió, no? O sigui, tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats, actuacions, des dels concerts, els diferents concerts, com la cultura, doncs les activitats de cultura popular, com cada any, doncs el Castell de Focs, el concert posterior al Castell de Focs i el concert del dia 15, més o menys són els que han acollit a més persones.
3: Des de la Comissió de Festes també valoren molt positivament la participació de la ciutadania a la Festa Major. Un dels actes que més han destacat ha estat la baixada d'andròmines a l'aigua, que aquest any s'ha estrenat amb una vintena d'embarcacions. Els participants havien de construir una barca amb objectes que tinguessin per casa, capaç de flotar i navegar. Aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca se situarà al passatge del riu Corb i es reurbanitzaran perquè el barri guanyi una nova plaça. La Guàrdia Civil deté un veí de Badalona de 49 anys acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents van localitzar 55 quilos de cocaïna amagats en un doble fons del terra de la furgoneta que conduïa. Els fets van passar el 10 d'agost durant un control de seguretat ciutadana en una àrea de servei de l'AP2, al terme municipal de Can d'Asnos, a Osca. Els agents van aturar la furgoneta i durant la inspecció de la zona de càrrega van detectar que el terra presentava una planxa de fusta fixada de manera anòmora, compatible amb l'existència d'un doble fons. El vehicle va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil de Fraga. Els agents van desmuntar la planxa i van localitzar 55 paquets d'un quilo cadascun. Les proves efectuades van confirmar que contenien cocaïna. El detingut ha passat a disposició judicial i el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Fraga n'ha decretat l'ingrés a presó sense fiança. I en esports, aquest matí ha començat oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs 2026-2027. En aquest primer dia, els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions. Àlex Reyes, Isaac Nogués, Suleimanovic, Eilis i Chidman han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i staff. Qui també ha entrenat ha estat Nicola Pro Vitola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. L'Apro torna després de passar 2 anys al Madrid i els últims 5 al Barça i ha explicat que no va ser una decisió difícil tornar a la que un dia va ser casa seva. L'escoltem.
5: La decisión fue, bueno, bastante fácil. Siempre tuve, bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: El primer partit oficial del Joventut serà el proper 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa, que es disputarà a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.
9: Ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, és terapeuta de parelles, fundadora també de Tupper Sex. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, encantada d'estar aquí amb
9: Vinga,
10: tu.
9: Vinga, anem a desestressar-nos una mica, perquè avui doncs, venim d'una entrevista amb l'alcalde també aquí al Badalona Matí.
10: I impressiona, ara... quan el veus de prop.
9: Veus? I ara, doncs, anem justament a parlar d'un tema que no té res a veure, però que ens és molt important, també, perquè d'escrolls infinits en fem a totes hores, és que a totes hores i en tots els àmbits, treballis del que treballis, estiguis a casa, estiguis a fora, estiguis a la feina, i precisament aquest scroll és doncs el tercer discòrdia en moltes ocasions també en una relació de parella, no? Quin paper juga al final el mòbil en les relacions afectives i sexuals, Eva?
10: Doncs, mira, deixa que et digui una cosa, que dius, no té res a veure amb l'entrevista ara amb el senyor Albiol, i té molt a veure, perquè al final tot està connectat, no? I quan estem amb aquest tercer element a la nostra relació de parella o relació amb qualsevol altra persona, que és el telèfon mòbil, al final ens està generant desconnexió, ens està generant manca de comunicació, ens està fent microagressió a les relacions, i això al final, aquesta suma de coses petites ens provoca un estat d'ansietat, d'emprenyament, de solitud, i això ens ho emportem a tots els temes socials i polítics i fins i tot econòmics, o sigui, mira si afecta, no? Doncs hi ha una terminologia nova que és el FAVIM, o podríem dir-ho en català, que és com el ningufonejar, ningunejar algú perquè estàs amb aquest telèfon a la mà com a tercer element en una relació de parella, que és realment agressiu, no? Perquè el que està dient és que la pantalla és més important que tu. El que està passant aquí, en aquest telèfon, en aquesta tablet, en el que sigui que tinc entre mans, importa més que allò que tu m'estàs dient o allò que tu estàs fent, o fins i tot agafar-te la mà i fer-te una carícia.
9: És que, de fet, la pantalla molesta... home, amb el Durant és impossible, evident, no? Però molesta abans...
10: Ui!
9: I molesten el després. Clar. Perquè també és com que sembla que hagis deixat una cosa a mitges i que de seguida ja t'hi poses, sí o no?
10: Exacte, és com que no... encara que no sigui interruptus, aquesta necessitat...
9: És a posteriori, però passa.
10: Clar, també. Aquesta necessitat que hi ha vinculació després d'una bona trobada sexual, si ràpidament anem a agafar el telèfon i no ens quedem en allà. Ja no us dic tant comentant la jugada, perquè moltes vegades no cal parlar, malgrat que aquí us parla la gran defensora de la comunicació verbal en les relacions de parella, però comunicar-se també és fer-se una carícia, una abraçada, quedar-se enganxadets, no? Tot això també és llenguatge. Si ràpidament desconnectem de la persona perquè hem esprimit, no? Hem tret el que volíem i ja no ens serveix. Aquesta és la sensació que rep el nostre sistema, no? Que ja hem complert amb allò que havíem de fer i ja no serveixes per res. Llavors, el telèfon això també ho provoca, no?
9: Clar que sí. Per tant, se li diu fabbing,
10: si ho diguéssim en català, jo la millor accepció que he trobat és ningufonejar.
9: Aquesta intromissió del telèfon.
10: Exactament,
9: en les relacions,
10: exactament.
9: Bé, que provoquen aquesta desconnexió emocional, també.
10: Mira, estem en un moment en què hi ha molts països aquí a Espanya, a França, a Austràlia, i em deixo, que estan tractant de regular l'ús del telèfon i de les apps en les criatures. Vale, això està molt bé. Però hi ha els adults. Vull dir, també hauríem d'entendre el que significa, com és de nociu que fem servir d'una manera tan extensiva el telèfon, el temps que estem dedicant al telèfon l'estem traient a la relació de parella, i jo no estic dient que s'hagi de fer servir el telèfon i que deixem de fer scroll i que... No, però l'incorporem, i com l'incorporem? No aïllant, sinó compartint el que estàs mirant, dient a la teva parella, ara necessito mirar una estona al telèfon perquè haig de contestar el que sigui. No em quedo en aquest silenci que em torno autista, de l'entorn del que està passant en aquell resta de coses que passen a la família.
9: Tu creus, Eva, que en una habitació, no? I aquí deixa el telèfon, per exemple, al menjador, no? O a l'entrada de casa, que potser és el més recomanable, sí, a la nit, i no passa a l'habitació, no? I ho té com a norma. I aquí fins i tot instal·la gàbies. Gàbies on deixa,
10: sí, sí,
9: a moda,
10: sí,
9: una,
10: sí,
9: mica,
10: sí,
9: simbòlic, el telèfon també, com que per fer una mica de pedagogia també del que suposa això. Tu creus, t'anava a dir, que en una habitació de parella on hi entra un telèfon mòbil a la nit hi ha menys sexe que en una on no? O no té per què?
10: Mira, ja no és el que creu l'Eva Moreno, sinó és el que diuen els estudis.
9: Per tant, si voleu tenir sexe,
10: clar, el
9: no deixeu entrar el mòbil a l'habitació.
10: No, clar, el telèfon s'ha de deixar de banda. Malgrat, no sigui que el voleu fer servir com un erotitzant perquè esteu mirant un vídeo de les característiques que siguin, que us excitin, no? Però sí, perquè clar, quan tu entres en aquest micromón, ja no estàs entrant en el micromón de l'altre, estàs desconnectant. Llavors, tu estàs amb el teu telèfon, jo estic amb el meu telèfon, cada un estàs a la seva banda del llit, ja no hi ha contacte, ja no hi ha carícia, no hi ha comunicació. Entrem en aquest estat de que se'ns passen els minuts, i jo podria dir fins i tot les hores, que estem connectats amb el telèfon, que no ens adonem. A més, això ens treu hores de somni. No dormim de la mateixa manera, no descansem igual, amb la qual cosa sabem que estar descansat és un al·licient per activar el desig sexual. És a dir, que és un suma i sigue.
9: I ara estava pensant, justament, el que recomana per afavorir un bon descans és la llum circadiana, no? La llum vermella, que tant associem també una mica a l'erotisme, que és tota la contrària, la llum blava del telèfon mòbil.
10: Mira, aquest punt no l'havia pensat jo i l'afegirem, perquè és un element important, no? A més, no et permet descansar de la mateixa manera i et provoca insomni, no? Necessitem tot això dels ritmes circadians, que hem d'estar un temps deixant el telèfon abans d'anar-nos-en a dormir. Fixa't que tot això va en contra. És a dir, no només hi ha els elements de que es genera un punt d'inseguretat també amb la relació de parella, no? Perquè resulta que estem al llit, tu estàs en el teu món, igual fins i tot estàs parlant amb algú i jo estic en el meu. Amb qui estàs parlant? Què li estàs dient? A qui estàs posant tota aquesta atenció que no m'estàs posant en a mi? Tot això es genera, i es genera aquesta desconnexió perquè no ho parles. Perquè hi ha un punt de respecte que tenim, que és un respecte invàlid, no? És un respecte nociu. No, explica'm què estàs fent.
9: Desconnexió i alhora desconfiança, ho dic perquè, no, ara tu feies referència, a qui li estàs prestant aquesta atenció que no me la prestes a mi? Pot el fàbing, doncs, generar també aquestes desconfiances que segurament estaran també estimulades si és que es donen per altres motius, però engruixir-los, no?, com a mínim.
10: Així és, no? I per què no pregunto, no? És aquest punt de, no, si tu estàs amb el telèfon és com si estiguessis amb la teva intimitat. No, perdona. La teva intimitat és amb mi, no amb el teu telèfon. Vull dir, jo no aniré a buscar les coses que tu fas amb el telèfon ni a fesgonejar en el teu telèfon. Però amb qui estiguis parlant o estiguis fent en aquest moment que és intimitat, que és dels dos, sí que m'interessa. I llavors, en comptes de guardar-me aquestes inquietuds, aquestes inseguretats, pregunto i exposo. I llavors ja estic traient l'espai del telèfon i l'estic posant amb la intimitat de la relació. Des d'un lloc de la curiositat i el que m'està fent servir, no des d'un lloc d'acusar i de retret amb la parella. Recordem que el llit és un lloc molt sensible i que les converses que tenim al llit han de ser molt curoses, perquè si no tota aquesta energia també es queda impregnada amb la relació que tenim amb el llit.
9: Eva, i després també estava pensant en tot això, de quina manera, no? Perquè abans deies, a vegades pot entrar el telèfon al llit com a una eina erotitzant. Fins a quin punt, si majoritàriament el sexe, la pornografia que ens arriba, no? El contingut que es consumeix a través del telèfon mòbil, poc té a veure amb l'erotisme, no?
10: Bueno, però en un moment donat, jo, a més és una prescripció que faig a vegades a parelles que veig que necessiten sortir una mica de l'avorriment, perquè és un altre dels elements que ens fa connectar amb el telèfon. No tinc res a dir amb la meva parella, estic absolutament avorrida, mentre tinc amb el telèfon. Doncs, per què no? Si ho fem de manera conjunta, com una cosa que ens fa que ens ajuda a créixer sexualment, busca entre tots dos aquest tipus de pel·lícula eròtica que ens resulti agradable als dos. Sabem que el bànol d'opcions de pel·lícules eròtiques és immens. Hi ha d'agressives, però també hi ha pel·lícules que ens poden estimular als dos en un moment donat. Mm-hmm. Doncs fer servir... Si és que ho podem fer servir tot... Tot és útil si ho sabem fer servir. I per què no, si volem sortir d'aquesta rutina, d'aquest avorriment, posar un element nou de joc a la relació, erotitzant-nos visualment, auditivament, podem escoltar un podcast eròtic, que hi ha podcasts que expliquen històries eròtiques, i mentre ens estem
9: acariciant... I que sigui un punt d'inflexió, no, per exemple.
10: Exactament. Vull dir que podem fer servir el telèfon de moltes maneres. I a favor, però per poder fer servir el telèfon a favor i en contra, heu d'escoltar aquesta secció per posar aquesta consciència, no?, sobre el que està passant.
9: I t'anava a dir, el que està clar és que heu de, no, o sigui, de poder no fer servir el telèfon, sobretot en aquestes relacions.
10: Tal qual, exacte. I que sabem que persones autònomes, jo per exemple, em passa que desconnecto molt tard del telèfon, però perquè estic treballant. Doncs això ho expliques a la parella, vull dir, cadascú les seves circumstàncies, però posar aquesta mirada positiva, i de que la relació de parella necessita temps i dedicació, i que tot aquell temps de dedicació que li estic posant al telèfon i que no és temps de dedicació a la relació de parella, li estic traient, i llavors després no em queixaré de que la relació no funciona, de que no hi ha comunicació. Clar, si no li estic posant atenció, pues és normal que hi hagin aquestes carències, que són aquestes microagressions, que són petits cops que vaig donant a la relació, que no m'adono, però que al final el resultat és avorriment, desconnexió, manca de desig, retrets, manca de comunicació, i cada un està en una banda de la relació, i en realitat ja no som ni relació ni som equip, i estem absolutament desconnectats.
9: Molt bé. Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies, i em trobeu a Tupper Sex Boutique, al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma,
9: Santa
10: de
9: Gramenet. Que vagi molt bé.
10: Faig a Falca, gràcies.
9: Adéu.
11: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
12: Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I cuinem és el títol de l'últim llibre de Josep Lluís Sabatés, amb Pep Salsetes, és com el coneixen. Ell assegura que la cuina se'ns mor, que la cuina catalana està pràcticament a l'UCI. Però el que volem avui, Tuti García, en aquest espai de cuines del Badalona Matí, és precisament doncs reviure-la, o com a mínim ho intentarem.
13: Mira, en aquest llibre, que està il·lustrat per Daniel Soms, pas a pas, ens convida a fer cuina catalana de debò, a ensenyar-los també als més petits que les tradicions no s'han de perdre. El saludem, perquè ell està a casa seva. Pep, bon dia.
14: Bon dia i bona olla.
9: Benvingut.
13: Això mateix, bon dia i bona olla. Un llibre, deia Pep, que ens guia a través d'elaboracions senzilles. Com quines? Quins plats trobarem en aquest llibre?
14: Home, ara, per exemple, és una època que és molt bo, són molt bons els espinacs, i pues, uns espinacs amb panses i pinyons, i això pot fer-ho qualsevol. És ben bé comprar espinac fresc, això sí, si pot ser en algun pagès de proximitat o una d'aquestes moltes botigues que hi ha de productes naturals, d'ecològic, no?
13: Sí.
14: I llavors pues, els rentem dues o tres aigües i després els posem escorreguts directament en una paella o cassola, que si abans li hem volgut donar una mica més de picardia, hem fregit uns alls i posem els espinacs i llavors les panses remullades i els pinyons, sobretot, una mica fregits o torrats, perquè li donen més picardia a la cosa. Això es pot convertir, doncs, en un plat més complet si el posem damunt d'una massa, tipus massa de pa, el que la gent entén com a pizza, però que a Catalunya hem fet sempre la coca de recapte. Això ho posem per sobre i ho podem menjar quasi bé. És un entrant que ja sàcia molt, ja dona molt d'entrada, no?
9: O ja tenim el sopar d'aquesta nit, eh?
14: Sí, per exemple, si espinacs, panses i pinyons, això va de primera.
13: Els podem fer sense pinyons? Ho dic perquè els pinyons van a preu de gasolina.
14: Bueno, sí, això totalment d'acord. El que passa que potser cal posar-ne menys, però és que la presència dels pinyons de pi, els de pi d'aquí del país, jo crec que...
9: És de gràcia. Podem...
14: Sí. I si no volem posar pinyons, doncs hi posem unes ametlles filetejades, però vaja,
4: No és el mateix,
14: li dona una presència. Això, cadascú, segons les seves possibilitats, també es poden fer. Es pot fer el mateix plat amb bledes. O sigui, la bleda, si és acabada de collir, tallada també, filetejada bastant a trossets, per exemple, d'un centímetre o dos, tallada petita també sense bullir, directament ofegada a la paella o cassola, té molt més sabor. O sigui, de vegades bullim molt els menjars, i molts menjars no cal bullir-los. Els podem... Per exemple, ara encara queda alguna cosa de bròquil d'aquest romanesco, d'aquest que fa aquesta forma fractal, que és com una pagoda, diguéssim, no? Doncs agafem i fem uns paquetets amb aquests papers de cuina que hi ha avui en dia, que van tan bé, o emboliquem i ho coem al forn. I aquest bròquil cuit al forn, o la coliflor, que és més insípida, cuit al forn és sensacional. Doncs acompanyem una salsa romesco, que més o menys tothom ja sap com es fa, o salsa de calçot, també pot ser, i llavors, bueno, doncs tenim una verdura que normalment la mengem bullida, i aquí, doncs, sempre que fem una verdura bullida, que també està bé fer-la bullida, sempre aprofitar l'aigua, sobretot, per fer sopes escaldades, mm-hmm. amb pa torrat i un gran tall, si s'hi vol posar.
13: Que bo, quina gana m'està entrant.
14: L'aigua de bullir les verdures, en general, si són ecos, sí. Doncs aprofitar-la sempre.
13: Pep, en aquest llibre també hi trobarem anècdotes, curiositats... Quants anys portes dedicant-te a això de la cuina?
14: Home, entre una cosa i una altra, pues, ara fa 16 anys que estic jubilat, però anteriorment, quan treballava, doncs, jo podria dir que 30, 40 anys abans i 10 o 12 d'ara, sí, quasi bé 50 anys, jo posaria ja.
9: Dius, Pep, sí. Que la cuina catalana està a l'UCI. Està en perill el patrimoni culinari català? L'ensenyem poc a casa i el practiquem poc?
14: Sí, tenim el Corpus Culinari Català, que és un manual que ara també sortirà la tercera edició, i tenim tota aquesta informació, i en canvi cuinem de vegades cuina més forana, perquè som una mica de vegades més il·lumina aquestes cuines de fora, no? I llavors hi ha molts tutorials i tot això, ja està bé que també es faci aquesta cuina, jo soc el primer de fer-ne, però sempre que puguem, doncs, basant-se que tenim una cuina medieval molt rica, perquè en el llibre aquest de cuina també d'aquest per nens, per tota la família i per nens, també hi ha un parell o tres de receptes d'origen medieval, vol dir que es poden fer avui en dia, és que la cuina medieval és antiga, però no és res més que antiga, vull dir, segueix sent bona. En aquella època eren antics, però eren llestos també, no?
13: Queden restaurants, Pep, de cuina tradicional catalana a Barcelona? S'està perdent i guanya terreny d'avantguarda.
14: Sí, poquets, però n'hi ha, sí. Jo crec que ara també hi ha una mica d'involució d'una certa moda, gent jove que se'n dona compte que hi ha receptes d'aquestes antigues que es poden actualitzar. Clar, la cuina catalana, en el moment que es practicava més fort, també hi havia molt més exercici físic, vull dir que la gent... Hi havia... Totes les feines eren manuals. Ara, avui en dia, hi ha molta maquinària. La pagesia, també, que abans era molt més dura, ara, pues, també ho és, però s'han recolzat molt a maquinària. Per tant, es pot treure una mica els greixos, de vegades, l'accés davant de les picades, pues, més senzilles, o sigui, però que actualitzar la cuina catalana, hi ha molts plats que sembla que ja estan oblidats, i, en canvi, avui en dia... Tothom sap el que és un fricandó, un cap i pota i tot això. Sobretot els esmorzars de porquilla, s'ha rehabilitat molt la cuina catalana, penso jo.
9: Mm-hmm. Tenim a la base una dieta mediterrània que és fantàstica, però exacte. En canvi veiem que creix el consum de processats, malgrat totes les alertes, no?
14: Sí, que perquè assenyalen aquí també que... hem de parlar del poder adquisitiu. Clar, les persones que tenen un poder adquisitiu baix...
9: Una vez car, Pep.
14: No és que sigui car, però d'alguna manera no és tan econòmic com el que és d'això que en diem d'aquests sistemes que estan això, els ultraprocessats que deies. Mm-hmm. O sigui, han aconseguit economitzar perquè han fet molta cosa a nivell mecànic i després de verdures i peixos i tot el que vulguis de producció, a piscifactories, treballen a base de bé, no? Clar, llavors, la gent que té un poder adquisitiu baix, per força, té que anar a parar amb aquestes coses que ja sabem que no són gaire saludables, però però bueno, la cuina mediterrània sempre qui la pugui, qui pugui accedir-hi, sense arribar a extrems de disbauxa econòmica, perquè vull dir, esclar, hi ha plats de la cuina mediterrània que són una mica, sobretot, doncs, quan entrem en el món del marisc i del xai, no?, que també està amb uns preus més elevats, mm-hmm, per lògica, perquè és un... O sigui, no és el mateix un porc que fa 12 cries o més a l'any, i en canvi, doncs, un xai en fa dues o tres. Vull dir, és lògic que sigui més car. Mm-hmm. Clar, quan entrem en aquest aspecte, jo crec que no es pot fer ser de cap manera integrista, sinó recomanar-ho més aviat.
13: Mm-hmm. Tu, Pep, ets un defensor acèrrim del producte de temporada, del producte local.
14: Exacte,
13: també.
14: Sí,
13: ara
14: sí,
13: ens ho estaves explicant, amb el canvi climàtic, que això del producte de temporada canvia.
14: Sí, el canvi climàtic té dos aspectes principals, que és, per un cantó, doncs, que les dates de replantació han canviat com a 15 dies o més de diferència. Mm. El que hem d'aclarir sempre és que no és el mateix el calor que la claror. Clar, no ens penséssim, perquè fa calor, doncs podem fer tomàques pel desembre, no?, que és el que trobem fent, que trobem tomàques o vergines, pebrots, que venen d'invernacles de Holanda, per exemple, que venen tots perfectes, tots els tomàquets iguals, els pebrots iguals, sembla que siguin fets en fàbrica. Però, esclar, allà resulta que treballen amb llum d'ultraviolats, amb temperatura, i, clar, llavors ve un producte molt vistós, però gens gustós. En canvi, ara, doncs, d'aquí 4 dies, que hi ha tot arreu, ja a generalitzar la carxofa, el pèsol, l'estirabec, les faves, ja n'hi ha, sobretot al Maresme, ja, tot això ja hi ha accés. Clar, llavors, un plat de pèsols desgranats i cuits, aprofitant sempre, si podem, les trevelles per fer una crema, que és ofegat i després amb algun sistema de trituració aprofitar tot el que és la trevella, que és boníssima, també. Uh-huh. Llavors, les faves, doncs, fetes xiulets, que és quan són tendres, o sigui, amb pell i tot, perquè la pell també porta la vitamina B12, que normalment la gent del món vegetarià, doncs, té que utilitzar fruits secs, i, en canvi, doncs, a la pell de la fava hi ha una vitamina que no hi és en quasi bé amb gaire verdures més, no? Uh-huh. I, bueno, doncs, tot això aprofitant, fent uns arrossets amb els estirabecs, que és aquelles trevelles que es mengen senceres, o sigui, que no s'han de desgarrar.
13: Sí.
14: Bueno, no sé, jo crec que la carxofa, que no cal dir-ho, que té una quantitat d'elaboracions impressionants, no?
13: A la brasa. I les faves, Pep, si no els has tastat,
14: sí,
13: amb anís del mono i menta.
14: Sí, sí. Bueno, hi ha una elaboració d'origen italià jueu, que és feta del forn amb una picada d'all i menta.
13: Són les carxofes a la jueva, no?
14: Les carxofes d'oli a la jueva.
13: Exacte.
14: Encara que els jueus estan una mica desprestigiats, sí, però també va bé el plat de la jueva, eh? Mm. Vull dir, no cal dir que una cosa és la cuina, altra cosa és la política.
13: Tenen gran cuina, sí. Revolta de pagesos, reivindicacions als pescadors. Els cuidem, sí, prou, els productors?
14: Sí, sí, el primer sector està cabrat, no cal dir-ho. Sí, sí, el sector primari està cabrat, i és perquè també, de vegades, com que... Jo crec que hi ha persones que poden accedir amb uns preus una mica més altets, i tothom va molt pendent del preu, i, esclar, llavors arriba un punt que la gent no se'n dona compte que un enciam s'està 3 mesos a la terra. Hi ha poques coses, que com és l'agricultura, que tinguin processos tan llargs i tan arriscats, perquè avui en dia, pues, que si pedregades, que si aquests ruixats que hi ha hagut, nevades, glaçades... Clar, l'exposició que té la verdura, que és la més bona, la que toca el sol i així, pateix una sèrie de conseqüències, el que deia és el canvi climàtic. Això. Llavors, és clar, moltes vegades, doncs, busquem productes molt, molt allunyats, perquè està molt més de preu, perquè també s'ha de dir que les zones on ho fabriquen tampoc no reben uns sous gaire fins. Clar. Vull dir, són gent que també estan explotats en el seu lloc. O sigui, si tu compres una cosa barata, tant si és de menjar com de roba, com de mòbils, com del que sigui, és perquè hi ha una explotació darrere, això està claríssim. Mm-hmm. Les coses tenen un preu. L'altra cosa pot ser el tema de la benzina, que això ja és... Ja el dominen multinacionals, però el que són productes més pròxims, com és el cas de l'alimentació, aquí és on hem de posar tots a fer una mica el paper de reivindicació i de protecció a l'entorn nostre, perquè s'està acabant la pagesia, s'està acabant els ramaders, s'està acabant els pescadors, tota la gent que del sector primari ho està passant molt magre, perquè ja estem en aquesta situació que la globalització ha fet en aquest aspecte més mal que bé, no?
9: Pep, i ja per acabar ràpidament, ara la meva companya, la Tuti, assenyalava doncs això, no?, el paper dels productors, i
14: sí,
9: tenim, diguéssim, en comú, no?, el fet de que les nostres mares han estat carnisseres, també la meva, eh? I aquest també és un sector doncs, que viu també aquest moment, no?, una mica delicat, podríem dir, també pel producte de
14: sí,
9: primera, diguéssim, de qualitat, també de proximitat, no? Ho dic perquè recordo de petitona la quantitat de menuts que s'utilitzaven també en cuina catalana i de tot.
14: Exacte,
9: i a dia d'avui ens limitem a quatre plats, eh?
14: Els menuts, si són sobretot amb ecològica, vol dir que no hi ha residus de productes contaminants i de més, els menuts tenen una gràcia, que tenen gustos específics, no? O sigui, no és el mateix el gust del fetge que del ronyó, que dels lletons, que de les turmes, que totes aquests menuts, cadascú té el seu gust. I, en canvi, la carn, potser té un gust més uniforme. Hi haurà, pues, peces que la gent li agrada més, que són les costelles. La meva mare era carnissera i deia a les clientes, deia, que us penseu que els xais caminen amb les costelles, que també tenen potes, i per tant els braons i tot això també. Un braó guisat amb carxofes és sensacional.
9: Clar.
14: I això de la carn, jo voldria insistir en més un aspecte. Dies enrere vaig estar en una trobada, que vam fer una festa amb unes noies que ara aquí a Vigues, que es dediquen al ramat de cabres, i quasi tots eren d'un caire així vegetarià. Pues la cassola d'una cabra que vam coure, d'aquestes cabres que no queden emprenyades, que són ja una mica més grans, però està de carn vermella molt gustosa, es va acabar la cassola de carn. Dic, home, que és curiós que la gent que és del món una mica pròxim al vegetarià, en canvi, s'haguessin acabat la cassola d'estofat.
9: Doncs sí.
14: Però m'ha dit el mateix, diu, és que no mengem carn gairebé sovint, però quan és tan bona...
9: Clar, no se'n podien estar.
14: O sigui que... De vegades el problema de la carn és que no té el gust que té que tenir.
9: Josep Lluís Sabater és autor també d'aquest llibre, Cuinem, del qual avui us n'hem parlat. Gràcies per haver-nos atès. Gràcies, Tuti.
13: Gràcies, Pep.
14: Que molt bé, a vosaltres.
13: Adéu, bon dia.
14: Vinga, adéu-siau.
15: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
16: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I a aquesta hora anem amb un nou Badalona Pregunta amb en Sohab Seva. Com va?
17: Bon dia, Núria.
9: Avui, què és el que ens porta, Sohab?
17: Doncs, Núria, avui parlarem d'un tema de bastanta actualitat i és que sembla que ens envaeixen.
18: Brother. Sirvienta!
19: Uf, cringe.
20: 6-7.
21: 6-7.
22: Fomo, cringe.
23: Giving me character energy.
24: Se me queda bugueada la córnea, eh?
25: Que soy mi workaholicera.
17: D'això parlem, Núria, del fenomen lingüístic...
9: Jo no entenc res.
17: Sí, millor, perquè ara veuràs, mira. Del fenomen lingüístic que segur que molts heu sentit últimament, el vocabulari que utilitzen els adolescents d'avui en dia, paraules com, per exemple, bro, aura, funar, boguejar o gimrat, apareixen constantment en converses entre joves. Moltes d'aquestes expressions venen d'internet, dels videojocs o fins i tot de les xarxes socials, sobretot, i passen molt ràpidament del que és les pantalles al carrer. Segons expliquen diversos experts i adolescents en un reportatge de 3CAT, aquesta generació ha creat el seu propi llenguatge per diferenciar-se de les altres generacions. A més, és una generació marcada per la pandèmia, justament. L'ús intensiu de les pantalles i les xarxes socials, que forma part natural del nostre dia a dia, també, no? De fet, molts joves expliquen que ja no es separen del món digital, del món real, utilitzant les mateixes paraules tant a internet com parlant amb els amics cara a cara. Per entendre-ho millor aquest vocabulari i què significa, hem sortit al carrer per preguntar directament als protagonistes. Comencem per una primera qüestió molt simple. Si aquestes paraules realment formen part del dia a dia o si només es van fer servir durant internet, bro, aura, funar o boguejar, dia a dia o en un context concret?
26: Jo la veritat és que no gaire.
27: Jo en principi no, però alguna crec que se m'escapa.
26: Potser bro, però més de manera irònica, jo, personalment, eh?
28: Sí, jo sobretot amb els col·legues així, quan estem més de rotllo de festa o fent alguna cosa, sí que alguna així més per riure que per context així.
17: Algunes d'aquestes paraules, Núria, tenen orígens curiosos, com per exemple buguejar, que ve del món de la tecnologia. Un bug és un error informàtic i els joves l'han adaptat al terme i ara també el fan servir quan una persona es bloqueja o s'equivoca, no? Uh-huh. Per això hi havia un àudio que deia "se me ha bugueado el ojo". Això és
9: la
17: quan
9: córnia,
17: hi ha un...
9: Sí, tal.
17: Sí, sí, pues, l'hem adaptat en aquest context, no?
9: També es fa servir per això buguejar o no?
17: Buguejar, no.
9: No, buguejar.
17: Sí. És un bon exemple també de com conceptes digitals es transformen en expressions del llenguatge quotidià, no? La següent qüestió és també entendre d'on surt tot aquest vocabulari. D'on creieu que surt aquest tipus de vocabulari que utilitzen els joves d'avui en dia?
26: Doncs suposo que també molt de l'anglès, de moltes bromes angleses que també les adoptem nosaltres.
28: Sí, jo crec que també d'això, i bueno, suposo que també amb les xarxes socials i tal s'haurà fet més popular.
27: De TikTok. Sí, de les xarxes socials, jo crec.
17: Segons el catedràtic d'Antropologia Carles Feixa, el llenguatge dels adolescents és com un territori que ells mateixos van explorant. Quan els adults comencen a utilitzar aquestes paraules, els joves sovint en creen de noves per continuar diferenciant-se d'aquests, no? És a dir, el llenguatge juvenil també és una manera de construir identitat i marcar distància entre generacions. De fet, Núria, estic segur que de la teva generació també van sorgir paraules que els més grans no entenien. No sé si recordes alguna, potser...
9: Ara no, però ara estava pensant, justament, és que estava pensant, aquestes paraules que ara ens semblen, no?, tan sí, modernes, sí. Fonar, FOMO, tal, qual, sí. Aura, d'aquí uns quants anys faran quedar com a boomers, aquells
17: exacte,
9: que la diuen ara.
17: Exacte,
9: eh?
17: Sí. I, evidentment, quan parlem d'aquest vocabulari, apareixen sempre les mateixes plataformes. Per això la següent pregunta. Creus que les xarxes socials i plataformes com TikTok o Twitch influeixen a la manera de com parlem?
27: Sí, 100%. Total, i cada vegada anem a pitjor.
26: Sí, personalment a mi amb TikTok, sobretot.
28: Sí, igual total.
9: Que nosaltres dèiem, això mola, tu flipes, no? Vull dir, paraules que ara ja...
17: Sí, bueno, les seguim utilitzant algunes, sí. les hem com adoptat, no? Però n'hem afegit de noves.
9: Ja no ens semblen modernes,
17: sí, eh? Exacte. Moltes expressions, com per exemple fonar, neixen precisament en un entorn de xarxes. El terme es fa servir sobretot quan molta gent critica o ataca públicament a una persona a internet després d'una polèmica, moltes vegades buscada també. Això demostra fins a quin punt les dinàmiques de les xarxes socials també acaben creant el vocabulari nou. A més, cada generació té les seves paraules estrella. Hi ha alguna paraula o expressió que utilitzis molt amb els teus amics, però que la gent gran no entengui? Aquesta és la següent pregunta.
27: Slay.
28: Jo, bueno, el tema d'aura i tot això, sí que ho fem, fa molt.
27: Sí, alguna n'hi ha, però ara mateix no et sé dir quina.
3: Segurament. Bueno, hi ha coses que jo dic a casa i ma mare es queda mirant i és com, què estàs dient? No t'entenc.
27: Com cringe, o sí. Què cringe me da, coses així.
3: No paro de dir diablo, jo ara.
9: Diablo, què vol dir slay?
17: Slay? Bueno, ara et faré el test, no t'ho diré encara, no? Segons els filòlegs que estudien el llenguatge juvenil, paraules com bro són especialment habituals. De fet, alguns experts apunten que es pot utilitzar tant en inici, al mig i al final de les frases constantment entre els joves. Núria, què et deia? O sigui, què et sembla si fem un test?
9: Vinga, va,
17: test,
9: a veure
17: no?
9: Si passo la prova.
17: Sí. Mira, primer et diré la paraula, vale? Després una frase per posar context i tu m'hauràs de dir el significat. Si endevines...
9: Potser no les podrem fer totes, perquè anem una mica justos de temps,
17: mira,
9: però tu tria.
17: Anem directament. Mira, red flag. Aquesta segur que la coneixes.
9: Una línia
17: ja, no?
9: Vermella, sí.
17: Sí, exacte. FOMO. Aquesta l'has escoltat ja?
9: FOMO és aquesta fòbia, no poder-te perdre. O sigui, aquella sensació és que no em puc perdre això.
17: Vale. Ara anem
9: vaig
17: a Slay,
9: bé,
17: que també la tenia.
9: Slay, ni idea, veus? Aquesta
17: Slay.
9: M'agrada.
17: Mira, doncs et dono un context una miqueta amb una frase. Amb aquest Slay, amb aquest outfit, estàs molt guai avui.
9: I Slay va al davant de tot això?
17: Slay pot anar al davant o al final, sí.
9: Vindria a ser com ho flipes, amb aquest outfit, està genial.
17: Slay vol dir, al final, fer alguna cosa molt bé o impressionar. Ve de l'anglès també, matar, literalment, però en argot de la cultura pop...
9: Com estàs i... que ho trenques,
17: sí,
9: no?
17: Sí, exactament. LGTBQ significa destacar o triomfar, jo què sé, per exemple, amb el que portes vestit o si has fet alguna cosa com una actuació o has cantat, Slay, Slay. I a més s'acompanya normalment amb els dits, no? També el soroll aquest de amb els dits.
9: Vale.
17: Tenim també la paraula
9: NPC. O sigui,
17: NPC.
9: Que serveixes, vol sí, dir. Sí, que vas servint.
17: Sí, exacte, exacte. Yeah. Tenim NPC també, no sé si l'has escoltat ja, aquesta paraula.
9: Esta... NPC? No? No. No.
17: Mira, aquest tio sempre diu les mateixes frases. Sembla un NPC. Pel context, no?
9: Com un disratllat que dèiem nosaltres, no?
17: No, vol dir non-playable character, personatges dels videojocs que al final no controla el jugador. Ara s'utilitza sobretot per descriure algú que sembla actuar sense personalitat pròpia o de forma molt, molt previsible.
9: Molt bé, doncs no tenia NPI. Ni idea, no? Després t'ho dic.
17: Aquest tipus d'expressions serveixen al final per crear complicitat dins del grup, però hi ha alguna pregunta que sempre apareix quan parlem d'aquests temes. Penses que aquest vocabulari és només una moda o creus que aquestes paraules acabaran formant part de la llengua habitual?
26: Jo crec que la majoria és una moda, però potser algunes sí que acabaran formant part del vocabulari habitual.
27: Jo espero que es quedi en moda, perquè si no, anem malament.
26: No, jo crec que moltes coses de vocabulari són modes. Jo crec que això tampoc durarà tant.
28: Sí, jo igual, jo crec que serà així, més una època i que després ja a poc s'anirà perdent.
17: Aquest canvi de llenguatge, segons la situació, és molt habitual. Els joves poden parlar amb aquest argot amb els amics, però utilitzar un registre més formal amb adults o a classe. Això demostra que no és tant una falta de vocabulari, sinó una manera diferent de comunicar-se segons el context. I acabem amb una reflexió sobre la llengua. Creus que el català s'està adaptant bé en aquest nou vocabulari d'internet?
26: Bueno, no sé, jo personalment no. El meu català almenys bueno, no, però potser les persones diuen el contrari.
28: No, jo crec que tampoc. És més, bueno, el que deia així en anglès.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El 2035 és l'any en què es preveu que les 32 hectàrees de terreny que hi ha ubicats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs es converteixin en un gran epicentre de l'activitat econòmica. El lleure també tindrà un pes important en aquesta parcel·la amb la construcció d'un parc litoral de 90.000 metres quadrats que serà resilient a les inundacions i també una gran zona residencial de prop de 2.000 habitatges. El cor d'aquest projecte serà la nau de turbines de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, que acollirà el Catalunya Media City, un centre que vol esdevenir alhora un pol de referència mundial pel que fa al sector de l'audiovisual i del videojoc. Precisament ens desplacem a aquesta hora fins la nau de turbines on es troba el nostre company, l'Àlex Sisó, per conèixer en detall com progressa aquest projecte. Molt bon dia, Àlex.
3: Molt bon dia, Núria. Així és, al març de 2023, recordem, es va aprovar aquest PDU de les Tres Xemeneies que preveu ordenar aquestes 32 hectàrees compreses entre el riu Besòs, el barri de la Mora, la línia de tren i el mar, i que preveu també la construcció del Catalunya Media City. De la zona metropolitana podem dir que és el terreny no urbanitzat més gran, i avui parlem amb el Ferran Falcó, que és el director general del Consorci Besòs. Bon dia, Ferran.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Parlem d'un espai, Ferran, fins ara degradat, tancat, i que es preveu que s'obri a la ciutadania. Primer de tot, què suposarà aquest projecte per l'àrea metropolitana i també pel conjunt de Catalunya?
4: Esperem que sigui una demostració del balanç positiu que tenen intervencions urbanístiques en sectors que en aquests moments doncs, estan tenien un altre ús, no? O fins fa uns quants anys tenien un altre ús. Estem parlant de la transformació d'una zona que ocupa 32 hectàrees, que havia estat industrial, com saps, un centre, diguem, de generació d'energia elèctrica que utilitzava carbó al principi i que després utilitzava gasoil, que finalment va ser tancada quan la irrupció del cicle combinat d'aquí al Besòs va fer innecessària la producció d'energia des d'aquí i que ha passat uns quants anys redefinint-se a si mateixa amb quin futur podria arribar a tenir. I les administracions crec que han arribat a la conclusió de que el futur d'aquesta zona industrial i contaminada que tenim en aquests moments podia ser una combinació d'usos residencials, d'activitat econòmica i d'equipament i de lleure. I per això el futur d'aquesta àrea és un parc de 98.000 metres quadrats, gairebé 10 hectàrees, 10 camps de futbol. És un equipament, aquest on estem ara mateix, la nau de turbines, que ocuparà, que tindrà 26.000 metres de sostre, 26 metres quadrats. Una part d'activitat econòmica que arribarà als 70.000 metres per a empreses del sector audiovisual, digital i dels videojocs. I un equipament, com deia abans, que no només és important pels metres, sinó pel contingut. Aquí hi ha d'haver-hi projectes interuniversitaris, generació de sinergies entre universitats que facin formació, innovació i recerca, i també una activitat relacionada amb l'exhibició del que és la cultura digital o les arts digitals, audiovisuals i de videojocs a la sala de turbines. Bueno, la voluntat de crear aquest equipament aquí està feta, efectivament, no només amb una vocació local, Sant Adrià de Besòs i un tros de Badalona, sinó que traspassi fins i tot la pròpia marca de Barcelona. Nosaltres serem un equipament de referència per evidentment, Sant Adrià i Badalona, òbviament per Barcelona, definitivament per Catalunya, però també per l'Estat, pel conjunt del continent

0: i globalment. La nostra voluntat, i així hem treballat, és fixar-nos en equipaments similars dedicats a l'audiovisual, al digital i als videojocs que estan en qualsevol lloc del món. I en aquest sentit, en el benchmarking que s'ha fet internacional, s'ha anat o s'ha visitat a gent de Texas, de gent de Kyoto, gent d'Alemanya, gent de França, gent de Gran Bretanya. És a dir, s'ha fet una mica de treball per mirada de que aquest equipament, quan estigui en marxa, i aquest espai, quan estigui en marxa, sigui el millor dels espais de referència per tot el sector audiovisual, digital i de videojocs del món.
1: De fet, dins d'aquest edifici, la nau de turbines, la formació, no?, tindrà un pes important, tant en un edifici de formació professional de més de 3.000 metres quadrats, també 3.800 metres quadrats adreçats a universitats. De fet, ja hi ha converses amb algunes de les principals universitats públiques d'aquí de Catalunya.
0: Hi ha més que converses, ja hi ha projectes sobre la taula que han presentat les universitats públiques catalanes, i el govern decidirà en breu, o decidirà properament, quins són els projectes universitaris que s'inscriuran aquí a la nau de turbines, amb aquesta voluntat de que siguin projectes universitaris que entre ells generin sinergies i que tinguin aquesta vocació tecnològica i internacional que els doni un valor afegit.
1: De fet, estem parlant de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. En principi, també s'hi poden afegir més.
0: Aquests tres projectes ja existeixen, estan en avaluació per part del govern, i la voluntat és, més que generar compartiments estancs entre universitats, és fer que les universitats, a partir dels seus projectes, puguin fer un upgrade, puguin fer una elevació i puguin començar a treballar fins i tot projectes conjunts d'innovació i cerca i de formació, evidentment, per generar aquest ecosistema interuniversitari.
1: A banda d'aquest edifici de la nau de turbines que es reformarà, just davant es construirà, si no vaig errat, un nou edifici on s'acolliran els platós?
0: Sí, el projecte dels arquitectes no només acaba amb el que és l'obra dins de la nau de turbines, sinó que té dues peces més. Una és un edifici annex al de la nau de turbines, com el de la nau de turbines, però de 5.500 metres quadrats, per tant, més petit, però igual d'alt, igual d'ample. És com una ampliació de la nau de turbines, amb un edifici propi, que en diem central de recursos, centre de recursos, que és on s'agrupa tota la tecnologia que s'ha de compartir a nivell, diguem, de nau de turbines pròpiament, però també del sector econòmic que generem a darrere l'estació, la subestació elèctrica, i també un petit volum a davant del parc, entre la nau i el parc, un petit volum alçat que a dintre també conté tecnologia. I quan dic tecnologia vull dir estudis de so, estudis de color, estudis d'edició digital, és tota la infraestructura que un complex d'aquestes característiques requereix.
1: A nivell de platós, estem parlant de quatre platós de més de 400 metres quadrats cadascun?
0: Bueno, això ho veurem, perquè ara estem en la redacció del projecte i jo crec que el pla funcional feia tota una sèrie de previsions, però ara tot això s'ha d'anar aterrant. I durant aquests propers mesos els arquitectes esperem ja, sabent qui ocuparà a dins aquesta nau de turbines, acabaran de definir les prescripcions de tecnologia que requerirà l'espai. Però sí, el pla funcional dibuixava una sèrie de platós, doncs hi haurà d'haver platós i infraestructures destinats a una formació de qualitat, que és la que es pretén impartir aquí a partir del centre de formació professional i els projectes interuniversitaris que hi puguin coexistir.
1: I ho hem comentat abans, que aquest projecte va vinculat al desenvolupament del Catalunya Media City, però que també es vol convertir en aquest àmbit degradat, no?, i tancat a la ciutadania, en aquest parc naturalitzat de 90.000 metres quadrats, que sempre hi ha hagut el debat, no?, que estem en una zona inundable. Sí que és cert que serà un parc resilient a les inundacions. El projecte ja s'ha adjudicat, oi? De quina manera es preveu fer front a aquestes possibles inundacions?
0: Bé, aquesta és una zona inundable i no deixarà de ser-ho. Igual que és una zona inundable al barri del Poblenou, parts de la ciutat de Sant Adrià i fins i tot al barri de la Mora o del Gorg de Badalona. El que sí que farem amb tota la intervenció urbanística i d'enginyeria és apaivagar i fer menys important qualsevol episodi d'inundació per un riu que es desbordi, o per un temporal. I això com es fa? Es fa, doncs, per exemple, dissenyant un col·lector que haurà de ser nou, que és el col·lector de llevant, que per sota hi portarà tres sifons que conduiran l'aigua en cas que sigui necessari. Es farà amb actuacions a la pròpia riba del riu Besòs, que no ens correspon a nosaltres, però que s'han de fer. Es farà amb una actuació que tampoc ens correspon a nosaltres i que s'ha de fer, i Adif sap que s'ha de fer, que és la millora del pont del ferrocarril quan travessa el municipi de Sant Adrià de Besòs, abans d'arribar, diguem, a mar. Es fa amb un parc naturalitzat que preveu tota una sèrie de basses de retenció d'aigua i unes vaguades d'uns diàmetres determinats per acompanyar l'aigua cap a mar quan sigui el moment, és a dir, amb tota una sèrie d'accions que el que pretenen és que d'un espai contaminat i inundable es passi a tenir un espai descontaminat i resilient al canvi climàtic o a les qüestions climàtiques.
1: Ara, com deies, hi ha tot un seguit d'actuacions que no depenen del Consorci del Besòs pròpiament, i és que és un projecte de molta envergadura, no?, on hi ha moltes administracions implicades, Adif, no?, el Ministeri de Costes també implicat. Això pot comportar una demora del calendari previst per dur a terme aquest projecte?
0: Esperem que no. Nosaltres treballem amb la voluntat d'aprovar el 2026 els projectes d'urbanització i reparcel·lació. Això vol dir el projecte d'urbanització del parc, el projecte d'urbanització dels carrers, que són separats, són dos projectes diferents, i la reparcel·lació, que és l'acord entre les propietats per repartir-s'hi beneficis i càrregues del conjunt del sector. Amb aquestes tres qüestions aprovades, més el projecte executiu d'aquesta nau de turbines, la nostra voluntat és, durant l'any 27, licitar i adjudicar obra, perquè tot plegat es comenci a moure, no vull dir que s'acabi, es comenci a moure entre finals del 27 i l'any 2028.
1: I operativament al 100%, quina previsió hi ha? 2035, de que tota aquesta zona residencial i d'activitat econòmica del món digital i l'audiovisual estigui en marxa?
0: Sí, amb una primera urbanització i amb l'arranjament de la nau de turbines i la seva posada en marxa, jo calculo que no ens n'anirem més enllà de l'any 31-32. Però després hi ha l'obtenció, per exemple, del terreny on avui està la subestació elèctrica. Nosaltres, o sigui, s'ha de saber que aquesta subestació funciona, que funciona sempre, cada dia de l'any, que primer se n'ha de construir una de nova i que quan la nova estigui construïda s'ha de connectar la vella i desmantellar la vella. Per tant, aquesta és una operació que fem amb Endesa i Red Eléctrica Espanyola, que serà probablement la més complicada, i que ens permetrà tenir els terrenys per l'activitat econòmica disponibles al 32. Però això no vol dir construït l'edifici, això vol dir el terreny disponible. Per tant, en relació a la teva pregunta, quan dius el 35 com a eclosió de tot, jo crec que no t'equivoques, perquè quan això passi, disposarem d'uns terrenys, s'hauran de construir i després s'hauran de llogar els espais i hauran de venir les empreses. Per tant, efectivament, sí. Nosaltres estem pensant que l'eclosió de tot aquest procés de transformació urbanística serà al voltant de 2035.
1: El trasllat de la subestació elèctrica es preveu que sigui a l'Avinguda Maresme, aquí a Badalona?
0: Sí, exactament al davant. Hi ha uns terrenys reservats pel propi pla director urbanístic. Hi ha un pla especial en marxa aprovat inicialment, que aquest any s'ha d'aprovar definitivament. I sí, l'espai és el que queda just després de la via del tren al davant de l'actual subestació. Jo crec que és important que es pugui connectar el que és el desenvolupament futur d'aquest sector de 30 hectàrees de les Tres Xemeneies amb l'arribada d'Inditex, que es produeix aquí, on ara hi ha l'actual Alcampo. És una arribada que no és una arribada, diguem, de la logística d'Inditex, de magatzems i de camions, sinó de valor afegit i de qualitat corporativa de quatre marques del grup. Per tant, això serà un impacte important, i aquí, en aquest sector de l'Alcampo, és on es dibuixen, amb el planejament vigent, dos passarel·les d'accés que aniran per sobre de la via del tren, una aproximadament d'uns 12 metres de diàmetre, l'altra d'uns 8, però són passarel·les peatonals que donaran accés aquí a les Tres Xemeneies i que canviaran absolutament l'avinguda i l'arribada des del municipi de Sant Adrià. S'hi ha d'afegir el pas soterrat del carrer Olímpic, que s'arreglarà, i un nou pas soterrat que s'ha de fer a Badalona, a l'avinguda Maresme, que serà probablement el més complicat de realitzar i l'últim de realitzar, però en tot cas aquest sector tindrà quatre punts d'arribada, que seran aquests quatre passos, dos soterrats, dos elevats, i es compta també en fer una ampliació del tramvia perquè pugui arribar amb dues parades més tant davant de les Tres Xemeneies com al Port de Badalona. Tot això és el que ara s'està estudiant i començant a treballar.
1: I finalment parlem també d'aquesta zona d'habitatge, no? Són 6 illes en total, estem parlant de prop de 2.000 habitatges al nou barri que es generarà aquí.
0: El pla el que disposa són 1.786 vivendes, de les quals 714 de protecció oficial, de les quals la meitat de lloguer. Aquest és el projecte. Per tant, hi haurà unes 1.040 i escaig vivendes de caràcter privat i hi haurà la resta de fetes, diguem, amb règim de protecció oficial.
1: I com es finança tot plegat?
0: Tot el que és la part de la urbanització, tot el que són els carrers i el parc, això es paga per part de la propietat. I la propietat qui és? La propietat és, en més d'un 70%, una societat conjunta que tenen Metrovacesa i Endesa. Aquests són els grans propietaris d'aquest sector, per tant, són uns privats. Que la plusvàlua d'aquesta operació i els costos, les dues coses, se les atribueixen ells i que el que ells faran serà promoure aquestes 1.000 vivendes de caràcter lliure i per fer-ho pagaran el 70% i més del que és els costos globals de l'urbanització. Això per una banda. Després hi ha la part de la inversió en la nau de turbines. La inversió de la nau de turbines serà 100% pública i la farà el govern de la Generalitat. I després, el que sí que hi haurà, per exemple, en la sala d'exhibició, hi haurà una concessió perquè algú s'ocupi de dinamitzar aquesta sala d'exhibició de la nau de turbines que ocupa uns 5.700 metres quadrats. La resta, com que serà universitari i FP, quedarà sota el paraigua públic.
1: Es diu que és el projecte urbanístic més important de l'àrea metropolitana i de Catalunya, és així?
0: Sí, bueno, el més important no ho sé, però en tot cas per aquest territori, pel Barcelonès Nord o pel Baix Besòs, és el projecte més important en moltíssims anys. Per descomptat, des dels Jocs Olímpics, jo crec que no havien fet un procés de transformació d'un espai tan gran com aquest. En cap cas, els Jocs Olímpics jo crec que són la darrera referència de les grans transformacions a Badalona i a Sant Adrià. I ara, doncs, en aquesta nova etapa, és aquesta actuació sobre aquestes 30 hectàrees que jo crec que, al final, el que ens ensenya és un balanç entre l'interès general, l'interès públic i l'interès privat molt a favor del que és l'interès general i l'interès públic.
1: Molt bé, doncs, Ferran Falcó, director general del Consorci Besòs, gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La plaça de la Vila de Badalona ha guardat un minut de silenci aquest migdia en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils, convocat per l'Ajuntament. L'acte ha estat emotiu i ha comptat amb la presència de regidors del govern i de l'oposició. Hi han assistit Cristina Huera com a primer tinent d'alcalde, Rosa del Amo com a tercera tinent d'alcaldia i els regidors Juan Manuel Ruiz del Partit Popular, Flori Badia i David Silva, també dels Populars. També hi eren presents Rocío Mateos del PSC i el republicà Àlex Montornès. També s'ha dipositat una ofrena floral en un dels xiprers que hi ha davant de la façana del consistori. Recordem que avui es compleixen 9 anys dels atacs terroristes que van causar la mort de 16 persones a Catalunya. Més d'un centenar també van resultar-ne ferides. Èxit de la Festa Major d'agost. El consistori assegura que no s'han detectat incidents importants i que totes les activitats s'han pogut produir amb normalitat. També destaquen que els concerts i el Castell de Focs de divendres han estat els actes que més gent ha aplegat. Escoltem la primera tinent d'alcaldia, Cristina Agüera.
4: La Festa Major ha anat d'una manera excel·lent. No hi ha hagut incidents, ha passat tot amb moltíssima calma, però també moltíssima diversió, no? O sigui, tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats, actuacions, des dels concerts, els diferents concerts, com la cultura, doncs les activitats de cultura popular, com cada any doncs el Castell de Focs, el concert posterior al Castell de Focs i el concert del dia 15, més o menys són els que han acollit a més persones.
3: Des de la Comissió de Festes també valoren molt positivament la participació de la ciutadania a la Festa Major. Un dels actes que més ha destacat ha estat la baixada d'andròmines a l'aigua, que aquest any s'ha estrenat amb una vintena d'embarcacions. També era una de les novetats al primer torneig de Tacatà de la Festa Major, que es va produir just després de la baixada d'andròmines. El tacatà és un esport molt arrelat a la ciutat i així es va demostrar amb més d'una vintena d'equips participants. Escoltem la Carla Casadesús i en Roger Masdevall, dos dels participants, i en Víctor, organitzador del torneig.
5: Hem començat a practicar fa 5 minuts abans del torneig, o sigui que primera vegada ens estrenem. No, nosaltres, perquè érem un grup d'amics que llavors ens hem unit i ens ha fet gràcia i hem dit, per què no?
6: Estic vivint molt bé, m'estic passant molt bé, la veritat. És un esport que no havia jugat mai a la vida, però ara penso que és un esport molt, molt típic d'aquí, que s'ha inventat aquí a Badalona, hi ha molta gent veterana.
7: Doncs de moment, molt positiva, s'ha quedat molta gent que potser no està jugant, però està mirant, molt bon ambient i molt contents de poder organitzar festes també durant el dia.
3: Durant l'any vinent, la voluntat és donar continuïtat al torneig i aconseguir una participació encara més gran. El repte és consolidar-ho com a esdeveniment esportiu a la Festa Major. I en esports, el Badalona ha caigut derrotat davant l'Espanyol B 0-2 en un nou partit amistós de pretemporada disputat aquest dissabte a Can Peixauet, al camp de futbol de Santa Coloma de Gramenet. El maig ha començat a les 7 i ha servit per continuar preparant l'inici de la competició oficial. Cal recordar que l'Espanyol B milita a segona federació, la quarta categoria del futbol estatal, mentre que el Badalona competeix en una categoria inferior. Tot i el resultat, Asso, davanter del Badalona, va valorar la pres davant un rival de categoría superior.
8: Bueno, yo al final creo que es necesario jugar contra equipos de arriba, más que nada porque así te vas preparando y ya adquieres el nivel, valoro el aprendizaje que estamos haciendo todos y bueno, que estamos metiendo muchas ganas, mucha intensidad y sobre todo el estilo de juego del míster que lo estamos intentando aprender y bueno, lo estamos poniendo en el campo.
3: El Badalona continua així amb la preparació de cara a l'inici de la Lliga. En la primera jornada, el 5 de setembre, s'enfrontarà al Martinenc, un rival i un escenari que l'equip ja coneix bé.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
10: No, no.
9: Disculpe.
10: No.
9: Enfadi, necesita
10: que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
10: A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
10: Ay, por favor.
11: ¿Qué nivel de radio?
10: Operador.
11: ¿Qué nivel
9: de radio? Disculpe por la confusión.
10: Sí.
9: Gracias.
0: Nos estamos esforzando en contestar
2: sí.
0: su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs a l'altra cara de l'actualitat.
3: Doncs sí, aquelles notícies que hem buscat, hem rebuscat, també en el transcurs del cap de setmana per la premsa, aquelles notícies que més ens han sobtat. Mm. Avui, si et sembla, comencem a casa nostra, comencem a Catalunya, sí. I d'entrada us vull explicar una història que ens arriba des de Sant Quintí de Mediona. Us explico. L'Ajuntament d'aquesta població està recollint signatures per intentar evitar que un delinqüent reincident torni al poble.
2: Oh.
3: No volen que Manolito...
2: Perdona?
3: No volen que Manolito amenaci de nou la seva tranquil·litat. El conegut delinqüent, amb només 21 anys, ha estat detingut 200 vegades... Atenció, en els darrers 6 mesos.
2: 200 vegades?
3: És real aquesta notícia. En 6 mesos, 200 vegades per furts i robatoris.
2: Aquí la culpa no és del Manolito, eh? És de la gent que el deixa anar, no?
3: Espera't un moment, eh?
2: A veure.
3: És que crec que és 20 vegades.
2: Ah, a veure. Si estàs fent premsa sensacionalista...
3: Ai, és que ara no ho sé segur, eh? Però us explico. Jo m'he fotocopiat la notícia i no es veu gaire bé i no sé si són 20 o 200. Si bé, posem... ara trucarem a l'Ajuntament. Per tot el que s'han recollit 700 signatures en un poble de 2.000 habitants. D'altra banda, la consellera de Justícia hi ha alertat que el procediment no serveix, ja que la decisió la té només el jutge.
2: Home, és que 2.000 habitants, has
3: ja,
2: dit, no?
3: Sí.
2: 200 furs seria molt bèstia, eh? Digue'm,
3: molt.
2: El tema.
3: Deu ser 20 vegades.
2: Sí, 20 vegades.
3: 20 vegades, sí. Bé, ratifiquem que és de savis. Anem a trucar a l'Ajuntament i anem a confirmar aquesta dada i el fet que estan recollint aquestes signatures. Va. Anem a penjar.
2: Truquem al bonic poble de Sant Quintí de Mediona.
3: Per cert, hi ha un nus al telèfon que déu-n'hi-do.
2: Amb el cable aquest espiral, eh? Que...
3: Qui el toca al telèfon el cap de setmana? Qui truca?
2: Com marxem, no ho sabem.
4: Ajuntament, m'ànim.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Mira, perdona que et molesti.
4: No, digui'm.
3: Et truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
4: Sí.
3: Aquí a Barcelona.
4: Sí.
3: Mira, et truco per un tema, el tema del Manolito.
4: Sí.
3: Per aviam si em podíeu donar alguna dada més.
4: A veure, és que tot això ho porta directament l'alcalde i ell no hi és en aquest moment.
3: No hi és.
4: Vale. A veure, espero un momentet, sisplau.
3: Perfecte,
4: eh?
3: Gràcies.
2: L'alcalde directament porta aquest tema.
3: L'alcalde porta l'alcalde de Sant Quintí de Mediona.
2: Ràdio Sant Quintí, molt famosa.
3: Això que, segons l'alcalde, aquesta mesura és una mesura per evitar patrulles ciutadanes en una localitat que no té policia local. No entenc.
2: La gent està allà fins als nassos. Manolito.
3: Home, és que es veu que les seves malifetes més recents són, atenció, la destrossa de 8 cotxes al poble, una estrabada d'una bossa, un assalt amb violència i intimidació a una urbanització pel qual compleix condemna en aquest moment.
2: Oh, ja com tenim el públic, és valutat.
3: Què et sembla, Manolito?
2: Jo trobo que s'ha de canviar el nom.
3: Es diu Manuel Molina, però en el poble li diuen Manolito.
2: Manolito. A mi no em desperta gaire credibilitat.
3: Sí, d'acord. Sí. Recordem...
4: Farem una cosa.
3: Sí, digui'm.
4: Ignorem el telèfon mòbil de
3: perfecte.
4: L'alcalde.
3: Ah, sí.
4: I així parlaran amb ell directament.
3: Perfecte. Com es diu l'alcalde?
4: Sí, es diu Josep Poc.
3: Josep Poc.
4: Sí.
3: Molt bé. Digui'm.
4: I el telèfon és el 609.
3: Sí. Sí. Perfecte. Moltes gràcies.
4: Val, de res.
3: Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
3: Truquem a l'alcalde Josep Poc, alcalde de Sant Quintí de Mediona, per buscar la darrera hora sobre les malifetes en Manolito.
2: Recordem que l'alcalde en persona és qui porta aquest tema, eh?
3: Sí, l'alcalde en persona. Hi ha línia.
2: Manolito.
3: Sí. Bon dia.
5: Ah, bon dia.
3: Bon dia, el senyor Poc.
5: Jo mateix.
3: Senyor Poc, perdona que el molesti. El truco de Ràdio Badalona, aquí a Barcelona.
5: Sí.
3: El truco sobre el tema del Manolito.
5: Sí.
3: És correcte, no? Trucant perquè volíem alguna dada més, és veritat que amb només 21 anys ha estat detingut, no sé si són 20 vegades en els darrers 6 mesos.
1: Sembla que 24-25
3: vegades.
1: Segons els Mossos d'Esquadra, sí.
3: Val. Suposo que, clar, aquest fet està creant alarma social a la població.
1: Més que una alarma social, és que ja n'estem farts, vale? Vull dir, és un poble molt tranquil, vull dir que no estem... que sí que hi ha algunes dificultats...
3: Que no és una gran ciutat,
1: no,
3: com pot ser Badalona.
1: No, exacte, som un poble de 2.000 habitants, on tothom es coneix, eh? On tothom es parla al forn, a la carnisseria, a l'escola, etc. I que això ja fa anys que ho portem, quan ja érem menor d'edat ja teníem problemes. Però no volem personalitzar tant amb la persona, no? Nosaltres hem recollit firmes de manera més general, dient que manifestar la nostra... descontentament de la manera que es tracta la reincidència amb el nostre context. Vull dir, una persona que la detenen tantes vegades i que no passa res, pues, sembla ser, segons la informació que acabo de tenir ara fa pocs minuts,
3: sí,
1: que el jutjat l'ha posat a la presó, ara.
2: Informació d'última hora.
1: Per tant, bé, benvingut sigui, no? Però
2: a la ciutat de Badalona.
1: El que nosaltres volem és, sobretot, posar això. El que demanava el nostre recollida de firmes és que no manifestava el nostre descontentament, que demanant que la justícia fos més rigorosa amb els reincidents. I demanava més presència de Mossos, clar, perquè, evidentment, nosaltres no tenim policia local. No, en cap moment nosaltres demanem ni presó, no ens pertany a nosaltres. Això,
3: una cosa, senyor Poch, com a ciutadà, suposo, també, moltes vegades costa d'entendre que una persona que fa tantes malifetes no estic a la presó. Perquè, clar, si jo sóc un ciutadà que m'han destrossat el cotxe,
1: sí,
3: que això ha passat, eh?
1: En una nit 7 vegades.
3: 7 vegades en una nit. Clar, suposo que al meu cap no m'entra que aquesta persona no estigui complint condemna.
1: No. Per això nosaltres el que no volem és que es muntin patrulles de veïns, això de cap manera, perquè estem en un estat de dret. I si s'han de canviar algunes lleis, doncs que es canvin, per si hi ha diputats, no?, que van al Parlament i que discuteixen, doncs que també facin les lleis que toquen, no?, i que s'adaptin a les necessitats que tenim. I és una mica això, no?, que volíem manifestar.
3: Quantes signatures han recollit fins al moment?
1: En uns 12 dies vam recollir 750 signatures.
3: Clar, està molt bé en un poble de 2.000 habitants.
1: 2.000 habitants. Per tant, jo també volia... I per què ho hem fet des de l'Ajuntament? Perquè... he demanat reunió tant a Interior com a Justícia, etc., i no volia anar allà només com a alcalde, que aquest tio ara què li passa, no? Sinó que veiessin que darrere hi havia una realitat, que hi havia una manera que la gent ja no tolerava més. Arriba un moment que dius, prou, s'ha acabat.
3: Molt
1: no
3: bé.
1: Pot ser que la gent no surti al vespre perquè tingui por. I
3: perfecte,
1: no,
3: doncs
1: no
3: mirarem aquesta darrera hora que vostè ens facilitava, de que Manolito ja està a la presó. Molt bé, doncs, senyor Poch, gràcies.
1: No, a vosaltres.
3: Gràcies, bon dia.
1: Merci, adéu.
2: Manolito està a la presó, eh?
3: Darrera hora que hem conegut a través d'aquest espai, què et sembla?
2: Hem estat el primer mitjà en dir-ho, eh? Manolito ja està a la presó.
3: Ja està a la presó.
2: Ara, quan el tornaran a deixar?
3: Ah, demà passat.
2: Demà passat.
3: Té tela el currículum, eh?
2: De Manolito.
3: Té tela aquest currículum. Bé, anem a d'altres temes del dia, et sembla?
2: Doncs vinga.
3: I un dia més, una paraula pròpia en aquest espai.
2: Crisi.
3: Som-hi. Avui al diari Avui, a l'apartat de Societat, hi ha un reportatge que porta per títol No deixen ni 5. Diu, adiu a les propines. Diu, augmenta la targeta... No, augmenta la gent, ara sí, que paga amb targeta i que ja no deixa cap tipus de propina. Diu que la majoria de clients en aquest article de l'Avui recuperen tot el canvi en contra del costum. Total, que si tu vas a comprar una cosa i sobren 10 cèntims... Abans deixaves aquests 10 cèntims, ara no.
2: S'ha acabat la propina.
3: S'ha acabat la propina.
2: Cosa que trobo bé, eh?
3: Això per què?
2: Això de pagar propina, què passa? A mi no em paguen propina per fer de locutor. Per què hem de deixar propina als cambrers?
3: Bueno, però sempre és un costum, no? És una tradició.
2: És un costum...
3: Home, és una recompensa generalment econòmica que es dona en agraïment a un bon servei.
2: Sí, és una cosa...
3: De fet, als Estats Units... resulta...
2: Sí, ho sé, ho sé.
3: O sigui, si vas a un restaurant...
2: T'obliguen.
3: T'obliguen a donar la propina.
2: Entre un 10 i un 15%.
3: Correcte.
2: I si no ho deixes, ets un... vaja.
3: En canvi, a d'altres països com el Japó, explica aquest article, deixar propina es considera de mala educació.
2: Veus?
3: O sigui, per als nipons és com un insult, ja que es dona a entendre que qui dona la propina vol aparentar que ets superior. Jo, mira, em quedo amb els japonesos,
2: home,
3: eh?
2: Home, clar, jo estic totalment d'acord amb el que fan els japonesos.
3: No ho sabies, això, no?
2: No ho sabia, no.
3: Sí, sí, un reportatge molt interessant que avui publica el diari Avui i que porta per títol No deixen ni cinc.
2: Hi ha altres feines, no?, que deixes propina. A l'hotel, no?, que et portes
3: maletes... A l'hotel, al taxi propina. Moltes vegades...
2: Al taxi...
3: Al taxi moltes vegades, per exemple, si són 4,80 €. 4,80 € és si vas al carrer Sant Agustí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que et costa 4,80 €. Doncs els 20 cèntims els hi dons.
2: I la perruqueria? Hi ha gent que deixa propina a la perruqueria.
3: Sí, el perruquer també. Per què?
2: Ho trobo innecessari, també. Sí. I si té, i té uns preus, per què li hem de donar de més?
3: Hem de fer una cosa. In situ anem a comprovar si realment les propines ja no es donen com abans, si la crisi ha afectat, i per això obrim el nostre carrusel de bars.
2: Ja hi som.
3: Avui he triat tres bars a la nostra població. D'entrada, el bar Miami, el Cañón i el Pío Lindo.
2: A l'atzar, no?
3: A l'atzar.
2: Totalment.
3: Anem al primer. Aviam si és veritat o no. El bar Miami, del carrer Independència.
6: Diga.
3: Hola, bon dia.
6: Hola.
3: Hola, truquem de Ràdio Badalona.
6: Sí.
3: Mira, he trucat al bar Miami.
6: Sí.
3: Mira, et puc fer una pregunta?
6: Sí.
3: Mira, volíem saber, amb tot això de la crisi, ¿vosaltres heu notat que la gent deixa menys propina?
6: La gente no deja ninguna.
3: Ninguna.
2: No, no, no, no és veritat, això.
3: Però això és verdad o no és verdad? La gente ya no es como antes que deja propina?
6: Y tanto que no.
3: ¿Se nota la crisis en el mundo de las propinas?
6: Y tanto que se nota en todo.
3: En todo. Pero nadie deja nada ya.
6: Algún que otro, pero nada, no...
3: ¿Cuánto te dejan, más o menos?
6: Pues 2 céntimos, 5.
3: ¿2 céntimos?
6: Sí.
3: Y en un día, ¿qué puedes hacer de propina?
6: Ay, no lo sé. No lo sé, pero nada.
3: Nada. O sea, no puedes vivir, ¿eh?
6: No.
3: Perfecto. ¿Cómo te llamas?
6: Rosy.
3: Rosy, gracias.
6: Venga,
3: adiós.
2: ¿Y qué fan amb aquesta propina?
3: Al bar Miami hi ha crisi. És el titular, ja el tenim. Bar el Cañón.
2: Home, no, perquè dic que...
3: Bar el Cañón.
2: Bar el Cañón.
3: Comprovem el carrer, com s'ha de fer.
7: Sí?
3: Hola, buenos días.
7: Buenos días.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
7: Bien.
3: ¿He llamado al bar El Cañón?
7: Sí.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona.
7: Sí.
3: ¿Te puedo hacer una pregunta?
7: Sí.
3: Mira, estamos preguntando a los bares de Badalona si por el tema de la crisis os dejan menos propina.
7: Pues no, no, no, más o menos lo mismo.
3: Lo mismo.
7: Sí, a ver, pues yo trabajo de mañanas, porque por la noche es distinto. Mm. Pero lo que es de por las mañanas, lo mismo, 5 céntimos, a lo mejor en un cortado, en un café con leche.
2: 5 céntimos.
3: Sí, y durante una mañana, ¿qué puedes hacer de propina?
7: Ay, poquito, no mucho, ¿eh? A lo mejor 1 euro.
3: ¿Un euro?
7: Hombre, claro, entre 5 céntimos hay gente que no te deja nada porque nunca te lo ha dejado, no porque haya crisis.
3: O sea, hay rácanos.
7: Hay rácanos, sí.
2: Ay, ay.
3: O sea, en Badalona hay rácanos.
7: Sí, ¿no? Hombre. Hay gente que no te la ha dejado nunca y que a lo mejor que se tenga que esperar 10 minutos para el cambio, se espera. Aunque sean 5 céntimos.
3: Perfecto. ¿Cómo te llamas?
7: Carmen.
3: Carmen, gracias.
7: Vale.
3: Adiós.
7: Hasta luego.
3: Titular del bar El Cañón. La gent de Badalona es rácana. Bar El Piolindo. Anem a trucar.
2: I això que faran molts restaurants que directament no et tornen al canvi del compte, perquè pressuposen que li dones la propina.
3: O et cobren el pa. Per què et cobren el pa si no l'has demanat?
2: És veritat.
3: Per què et cobren el pa?
2: Sí, ja el
3: cobert. Hola, buenos días.
8: Sí, dígame.
3: He llamat al bar El Pío Lindo.
8: Sí.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Mire, ¿esto para qué era?
3: No, mira, para hacerte una pregunta, si es posible.
8: Sí.
3: Quería saber si con el tema de la crisis,
8: sí,
3: tú has notado que te dejan menos propina.
8: Hombre, ninguna.
3: ¿Ninguna?
8: Ninguna.
3: Pero ¿hay menos propina ahora que antes?
8: No, yo lo mío casi... Le diría que un poco menos, pero bueno, poca diferencia, ¿eh?
3: O sea, en el bar El Pío Lindo no hay propinas.
8: Apenas, sí.
3: Nada.
8: Nada.
3: Vale, perfecto. Pues
8: venga,
3: gracias.
8: Venga,
3: adiós.
8: Gracias, adiós.
3: Titular, en el bar El Pío Lindo no dejan propinas.
2: Ya... Ves que hi ha una queixa bastant majoritària dels bars i restaurants que es queixen de que deixen poques propines, no?
3: Home, ho has sentit?
2: Sí, sí, sí.
3: A Badalona la gent no dona propina.
2: Ja
3: seria el titular, eh?
2: A Badalona la gent no deixa propines.
3: Ja tenim el titular fet.
2: De la nostra enquesta.
3: Sí, què et
2: per
3: sembla?
2: Per tant, a Badalona no s'ha notat la crisi. Perquè com mai deixen propines...
3: Com mai deixen propines, no ja abans ja no hi havia propines.
2: Sí, sí, sí.
3: Què et sembla avui?
2: Molt bé, avui més representatiu que mai, eh?
3: Que mai.
2: Tres,
3: eh? Bar Miami, bar El Cañón i bar El Pío Lindo.
2: Sí, sí.
3: Anem a d'altres temes del dia?
2: Sí.
3: Doncs a mi. porto un tema que pot, en aquest cas, afectar a l'equip del teu programa, els 5 minuts més.
2: A veure.
3: Jo crec, sí, no? Sí. Bueno, per exemple, al Dani, li podríem recomanar aquesta notícia. Diu el titular, esbrinen el mètode per eliminar les canes que apareixen per malaltia o estrès.
2: No té canes, el Dani.
3: No té canes?
2: No.
3: Tu en tens?
2: Jo tampoc.
3: A veure, però si deixa'm veure el...
2: Jo no en tinc, si no tinc cabell.
3: Deixa'm veure el poc cabell que tens, a veure...
2: Que no tinc canes,
3: no,
2: jo.
3: No, es veu, no hi ha canes.
2: Ara, tu sí que en tens alguna.
3: Jo sí que en tinc, sí, però perquè tinc cabell.
2: Clar, però tens blanc, eh?
3: Ja, però en tinc.
2: Sí, sí, en tens.
3: En tinc. Diu, de moment, segons aquesta notícia, quins punyals, eh? Quins punyals. Bé, 20 minutos, diu aquesta notícia. De moment, no es pot provar en humans. Però es veu que el mètode no tracta, en aquest cas... les canes de forma natural, sinó que utilitza una molècula similar a la melanina.
2: Sí.
3: O sigui, a través d'aquest sistema es podria eliminar les canes que apareixen per malaltia o per estrès. Tot això ho ha esbrinat segons el 20 minuts, un grup de científics que ha trobat un mètode que fa que el cabell torni al seu estat natural després d'aparèixer canes degut a, com dèiem, aquests dos factors. La tècnica, segons informa la BBC, imagina't, Sí, que això és serietat, Encara no pot ser provada per humans i reverteix el procés natural de les canes. Com es diu canes en català?
2: Diuen, no però, que, diuen però que de tenir canes dona bona sort, no?
3: Dona bona sort? Com es diu canes en català?
2: Cana.
3: No ho sabem.
2: No?
3: Cabell blanc, no?
2: Cabell blanc.
3: No.
2: No acaba de ser el mateix.
3: Bé, si algú sap, que ens ho digui.
2: Sí, si algú sap, que truqui al 933954004 i ens ho digui. Però jo crec que és cana tota la vida, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Una cana a l'aire, una cana a l'aire.
3: Sí, sí. Escolta una cosa, tu saps que hi ha molts mètodes ara mateix per eliminar les canes. A la televisió n'anuncien un munt. Hi ha mil productes.
2: El Just Forment de tota la vida.
3: El Just Forment aquest? Com es diu aquest?
2: Just Forment?
3: Sí. Tot això va bé o no va bé?
2: Jo no ho he provat perquè no en tinc de canes.
3: Anem a trucar, si et sembla. No sé si avui és bon dia, perquè el matí de dilluns moltes perruqueries estan tancades, però he triat alguna perruqueria de la ciutat. Per exemple, perruqueria Angelita.
2: A l'atzar, no?
3: Sí, anem a trucar-hi.
2: Angelita.
3: Aviam si es poden dir algun mètode per eliminar les canes.
2: Oye, gent que es tinta. Hi ha gent 60, 70 anys, porta el cabell negre, negre.
3: Et tenyeixes?
2: Sí.
9: Sí.
3: Hola, buenos días.
9: Buenos días.
3: He llamado a la perruquería de Angelita.
9: Sí.
3: Hola, mira, te llamo a ver si me puedes ayudar.
9: Dime.
3: Mira, me han salido unas canas.
9: Sí.
3: Y quería ver si era posible algún producto para eliminar esas canas.
9: ¿Cómo no te tiñas?
3: Solo esto.
9: Sí.
3: O sea, pero un tinte normal y corriente.
9: Sí.
3: Y ya está.
9: Mm.
3: Vale, porque no sé si me lo corto o qué. Si me corto las canas.
9: Nada. Te salen igual.
3: Salen igual.
9: Sí.
3: O sea, salen más cortas y salen igual.
9: Salen igual.
3: Ya, ¿y tú no me puedes dar algún remedio, no sé, de casa?
9: ¿Eh?
3: ¿Algún remedio de casa?
9: No, yo remedio de casa no lo sé.
2: Es un
9: remedio de casa, no sé.
2: Necesitas una molta información.
3: No. Bueno, pues nada, gracias.
9: Venga.
3: Angelita.
9: Adiós.
2: La Angelita no está mal para el tema, ¿eh?
3: No.
2: El tema canas, Angelita no el domina molt.
3: Anem a la pelo de la Manoli.
2: Però això t'inventes o és real?
3: No, la pelo de Manoli. A veure, Carles Tornero, sisplau.
2: La pelo de Manoli.
3: Què et sembla? Una gran perruqueria, també.
2: Sí, sí, sí. Però vull que preguntis per la Manoli, jo.
3: Aviam si és. Aviam si està obert, perquè, clar...
10: Sí?
3: Hola, buenos días.
10: Hola.
3: ¿Está Manoli?
10: Sí, soy yo.
3: Hola, Manoli. Mira, te llamo de aquí, de Radio Badalona.
10: Sí.
3: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
10: Bien.
3: Mira, te explico por qué te llamo.
10: Dime.
3: Resulta que hoy en el periódico... ha aparecido una noticia que habla que han averiguado el método para eliminar las canas.
10: Sí.
3: Que aparecen por enfermedad o estrés. Y yo me preguntaba si hay algún método para eliminar las canas de forma así de casa.
10: ¿Para forma en casa?
3: No, para hacerlo en casa de una forma que no sea el tinte, no sé, cortar las canas de alguna forma.
2: De forma natural.
3: Ponerse alguna cosa en el pelo.
10: Hombre, cortarlo no tiene nada que ver con que te salgan canas.
3: A ver, si yo tengo unas canas y me las corto, ¿qué pasa?
10: Pues que cuando te vaya a crecer te vuelve a salir la cana.
3: ¿Y cuánto tarda?
10: ¿Cuánto suele tardar? Pues el cabello suele crecer un centímetro al mes, más o menos.
3: ¿Ah, sí?
10: Más o menos.
3: Vale. Y después me puedo teñir, ¿no?
10: Claro, luego te puedes teñir igualmente.
3: Ya. O sea, la única solución es el tinte.
10: Para tapar las canas, hoy en día sí.
3: Hoy en día sí. O sea,
10: lo
3: cuando...
10: que yo sepa en mi... Sí.
3: Sí, cuando te viene alguien para el tema de canas, solo el tinte.
10: Tinte. Si es 100% canas, sí. Mm.
3: Vale. ¿Y si no?
10: Es que depende de la cantidad de canas que tengas.
3: Ya. Ya. Muy bien, pues nada, Manoli. Ya...
10: ¿Solo era eso?
3: Sí, solo era esto.
10: Ay, bueno, vale, vale.
3: Bueno, ¿cómo va la mañana?
10: Bueno, pues bien, un poco
3: bien.
10: Floja, pero bueno.
3: ¿Por qué floja?
2: Por la crisis.
10: Pues supongo que como todo el mundo dice, la palabra está clave, la crisis.
2: Crisis.
3: Sí, una pregunta.
10: Dime.
3: ¿A ti te dejan propinas?
10: Pues sí.
3: ¿Y tú has notado que esas propinas han bajado?
10: Claro, que bajan.
3: Sí.
10: Hombre, que si vienes menos, te dejas... menos dinero en la peluquería.
3: Eso
10: ya
3: es
10: no
3: verdad.
10: Te tiñes, te cortas y te secas.
2: No tenga que estar lógica.
3: Lo que es verdad es que antes a lo mejor, no sé si es verdad, tú me lo confirmas, ¿eh?
10: Dime.
3: Tú podías ir, es un ejemplo, a la peluquería una vez cada 15 días, cada 10 días.
10: Incluso cada semana.
3: Cada semana. Ajá. Pero ahora, por ejemplo, hay gente que no, que espera y espera y espera.
10: Claro, ahora van menos.
3: Van menos.
10: Exacto.
3: Y eso se nota, ¿eh?
10: Claro que se nota.
3: Y el tema, por ejemplo, hay gente, el tema de lavar el pelo.
10: Sí, ¿eh?
3: Hay gente que también para ahorrarse un dinerillo, ¿eh? Se lo lava en casa y viene ya con el pelo lavado y así no le has de lavar el pelo.
10: Sí, lo que pasa que, a ver, yo cobro lo mismo lavándote el pelo que sin lavarte.
2: Podemos estar todo el matí,
10: o sea,
2: ¿eh?
10: Mi peinado personata. Ya va incluido el lavar
3: ya
10: el pelo.
3: Ya va todo incluido.
2: No te feina.
10: Sí.
3: Vale, perfecto. Pues nada, Manoli, gracias.
10: De nada.
3: Venga, sí. Adiós.
10: Venga, hasta luego, Déu.
2: Y pudiéramos seguir hablando de otros temas, ¿eh?
3: Claro. I escolta, i per què no?
2: I per què no? La premsa del cor és un tema que domina molt.
3: Sí, i per què no?
2: I per què no, Manuela?
3: Segons una cosa, tu recordaràs l'altre dia, t'ho dic perquè molta gent diu, sempre comenten temes, a vegades ho deixen aparcats els temes, eh? I després ja els tornen a comentar.
2: Hmm.
3: El tema de la Nina.
2: La cantant?
3: No, la Nina de Leonor.
2: A Leonor,
3: de la lionesa.
2: Sí.
3: Recorda que vam parlar la setmana passada que una empresa, en aquest cas Alacant, està produint per aquestes festes de Nadal una nina que és igual, bé, aparenta ser la princesa Eleonor.
2: Sí.
3: Vam trucar-hi, no hi havia el responsable. Anem a provar-ho avui, si et sembla?
2: Avui vols
3: aviam,
2: tornar-ho
3: sí,
2: tant, eh?
3: Sí, anem a provar, aviam si hi ha el responsable que ens pot dir com és aquesta nina.
2: Vols comprar-t'ho per Nadal?
3: Home, recordem que té un cost entre 40 i 50 euros, que mesura 45 centímetres...
2: I que és horrorosa.
3: A tu no t'agrada, no?
2: No,
3: i que està realitzada de forma manual i amb materials de primera qualitat.
2: Mm.
3: Truquem a Alacant. Comunica el telèfon. Mira, una cosa que avui no ens havia passat, que comuniqués el telèfon.
2: Tornem a marcar aquest telèfon. No té rellamada, això.
3: No té rellamada. Escolta, això no pots dir-ho, tu.
2: El què?
3: Que ens posin rellamada al telèfon. Ens estalviaríem minuts de ràdio,
2: estem
3: eh?
2: En contenció de despeses. No podem canviar el telèfon.
3: Però si això és baratíssim.
2: Canviar el telèfon?
3: No, és barato.
2: A veure.
3: Com una cosa, comunica. Anem a altres temes.
2: Aquest tema el te deixem aparcat?
3: Sí, per què sempre aquest tema?
2: Aquest tema no el podem solucionar
3: jo
2: mai.
3: Jo crec que la Casa Reial ens està fent boicot.
2: No.
3: Ens està fent boicot amb aquest tema.
2: Acceptem rebutjar la felicitació o les gràcies de la reina per la felicitació, no?
3: Com?
2: Les gràcies de la reina, que la van felicitar.
3: Sí, no hem rebut encara.
2: Ah, ho hem de rebre, eh?
3: Ho hem de rebre, sí, estem pendents. Anem a d'altres temes al dia i, atenció, parlem d'una d'aquelles notícies que dius... Segur és veritat la notícia? Doncs sí, és real el que ha passat a Rio de Janeiro. Titular: una mujer muere golpeada con el ataúd de su marido cuando lo llevaban al cementerio. És real, eh?
2: Mala sort, no, també.
3: Passa que una dona va morir a Brasil després de... que va rebre un cop del taüt de la caixa, de morts al seu marit, quan el cotxe que viatjava a la caixa i el seu marit mort va tenir un accident de trànsit. Es veu que li va caure a sobre la caixa i va morir també.
2: És que podem fer moltes bromes, però no devem.
3: Es veu que la dona de 67 anys, segons també la BBC, per això t'ho dic, que és una notícia contrastada,
2: seriosa,
3: viatjava de camí al cementiri per enterrar el seu marit, que havia mort el dia anterior, quan el cotxe va patir un fort cop darrere. Es veu que la caixa va sortir disparada.
2: No pots riure.
3: No puc riure.
2: Està parlant d'una mort.
3: Però clar, És que tu t'imagines la situació?
2: No puc imaginar-m'ho. No ho he vist mai. Com vols que m'ho imagini?
3: Va sortir disparada i va xocar contra el cap de la dona.
2: Sí.
3: Que anava davant del copilot, al costat del copilot.
2: Mm. Sí.
3: Aquí tenim el so, en aquest cas...
2: De Ràdio Rio de Janeiro.
3: Rio de Janeiro. Doncs bé, aquesta dona doncs, va morir minuts després. Un tràgic final, eh?
2: Un tràgic final, però com acabes la secció amb aquest ritme?
3: Per què?
2: Portàvem un ritme molt accelerat i ara acabes amb aquest mal rotllo.
3: Si vols, acabo una altra notícia. Va, acabem una altra notícia.
2: Una cosa més divertida.
3: Va, no? Doncs va. Diari 20 minuts, aquesta també t'agradarà.
2: Mm.
3: Ens arriba des de Turquia, es veu que s'ha fugat de la presó una persona que estava empresonada, un presoner, dins un paquet postal. Es veu que un ciutadà turc condemnat a 7 anys per tràfic de drogues s'ha fugat d'una presó amagat en una caixa de cartró que ell mateix es va enviar per correus.
2: És reial?
3: Sí, sí. Es veu que ningú es va adonar del pes del paquet.
2: Escolta, que s'apunti la idea a Manolito.
3: Sí. Sí, sí.
2: Perquè potser és a la presó i no sap com fugar-se, doncs mira.
3: Sí, sí. Això ha passat, en aquest cas, a Turquia.
2: A Turquia. Molt bé, doncs...
3: I acabo. Acabo, si et sembla, amb una notícia del periòdico de Catalunya, un breu, però que jo us puc aportar més dades.
2: A veure.
3: Diu el titular, rescatats del mar tres homes a Badalona. Es veu que bombers voluntaris i salvament marítim van rescatar ahir a la tarda, amb símptomes d'hipotèrmia, un banyista de 56 anys que no podia arribar a terra i dos homes més que intentaven auxiliar-lo a uns 25 metres a la platja del Coco, a Badalona. Els tres es van aferrar a una taula que flotava fins al rescat.
2: La pregunta és, què feien
3: jo tinc la resposta. Es veu que aquest senyor de 56 anys...
2: Despullat, també.
3: Tenia una lesió al braç.
2: Sí.
3: El metge li va dir que havia de fer natació.
2: Però no ahir, que feia molt de fred ahir.
3: Es va posar l'aigua, no va poder sortir, va començar a cridar, passant dues persones per davant de la platja del Coco.
2: Sí.
3: El van intentar auxiliar. Aquestes dues persones no van poder tornar... Total, que els tres van ser rescatats per salvament marítim.
2: Devia haver-hi una forta corrent.
3: Doncs sí.
2: Però vaja, història amb final feliç.
3: I tant que sí.
2: Hello.
11: Víctimes al telèfon.
12: I diga...
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Zeta.
14: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
11: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
17: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la más mona.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamado a Telechorro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
11: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase a l'espera, gràcies.
3: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
1: Doncs sí. I avui comencem parlant, si et sembla, d'un tema que durant les darreres hores ha estat d'actualitat. N'ha parlat el diari Avui, també el diari El Punt, i és sobre aquest concurs de freqüències de ràdio, que fa uns dies va donar a conèixer el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i que hi ha molta polèmica, sobretot per una campanya que està fent la cadena COPE. Us poso el dia.
2: Sí.
1: Aquesta cadena, segons aquest concurs que ha fet el CAC, hauria perdut dues freqüències, una de cadena 100 a Girona i l'altra que utilitzava a la demarcació de Lleida. Estan molt enfadats. La COPE està fent una campanya, diu que això és retallada la llibertat d'expressió, ha obert un contestador automàtic on els oients poden trucar i dir-hi la seva, i ha fet una campanya també publicitària. Sí. Vols escoltar-la?
2: Sí.
1: Escoltem-la.
2: És la COPE.
3: Avui som nosaltres, però demà pots ser tu. És aquest el preu que hem de pagar per la llibertat d'expressió? Callar-nos és actuar com covards. Cadena COPE. El preu de ser lliures.
2: De tela,
1: Què et sembla? Doncs bé, les reaccions no s'ha fet esperar. Lluís Llach, que hi ha més un comunicat amb el que mostra el seu rebuig amb què una de les seves cançons l'estaca Sònia Les Falques a la COPE contra el CAC. Llach ha desautoritzat la reproducció de la seva cançó i assegura que la cita d'emissora encarneix les llibertats i valors individuals i col·lectius de molts ciutadans. Diu que ha assabentat que aquests dies la cadena COPE està emetent per antena unes falques contra el CAC on apareix l'estaca de música de fons. Expresso el meu desacord amb la seva utilització.
2: I ell com a cantant, intèrpret, autor de la cançó, no pot prohibir-ho, això?
1: Això que, per aquest motiu, com a autor de la cançó, segons el comunicat, no autoritza el seu ús per part de la COPE.
2: Sí, però l'està fent ús igual, no?
1: Segons fonts properes al cantautor, han assegurat, en aquest cas a diversos mitjans de comunicació, que aquest dilluns, a primera hora, els advocats es van posar a treballar per estudiar les possibilitats legals de prohibir l'utilització de la cançó per part de la COPE.
2: Bé, veurem com acaba això.
1: Veurem com acaba l'afer Estaca i l'afer de la cadena COPE.
2: Encara li donarà amb l'estaca a la COPE, al Lluís Llach.
1: Sí, veurem què passa. Però original, en aquest cas,
2: Sí, això és una provocació,
1: Sí, sí, sí. Bé, escolta, anem per un tema alegre del dia. Et sembla que portem darrerament parlant de crisi, de coses tristes...
2: De tragèdies.
1: De tragèdies. Avui parlant d'una cosa alegre, i és que, atenció, ha tocat la travessa a Badalona.
2: La quiniela.
1: La quiniela, sí. Sí, sí, perquè això de travessa molta gent...
2: A mi no m'acaba d'agradar,
1: No sap ben bé què és, la travessa. A la jornada vintena, una quiniela amb un 14 ha estat validada a Badalona. Què et sembla?
2: Quant ha tocat?
1: 231.000 euros. Està molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
1: Està molt bé. En aquest cas, aquesta butlleta ha estat validada a l'establiment receptor número 15.065 de Badalona.
2: Això quan és? Uns 40 milions de pessetes, no?
1: Sí, més o menys, On està aquest establiment? Ben a prop d'aquí, a President Companys.
2: Ah.
1: Sí, sí, el número 20. Anem a trucar, aviam si ens dona alguna dada més, si sabem l'afortunat o afortunada.
2: Som-hi.
1: Tu jugues a la
4: quiniela, no? I diàries se procederà a l'extracció de les dades que componen el número premiado en el sorteo.
2: Jo jugava abans, ara ja me n'he cansat.
1: Ja t'has cansat. A la quiniela?
2: Sí. Ho feia sorts.
1: I què posava? X? U?
2: O dos.
1: O dos.
2: O X2.
1: X2.
2: Depèn del que paguis, no?
1: Hi ha vegades que surt el Badalona i tot,
2: Sí.
1: Quan ja no hi ha jornada de primera divisió, a vegades sí.
2: Potser no estan afeinats. No responen a aquesta administració.
1: Bueno, han deixat només dos tons,
2: No, perquè està sonant, està sonant.
1: És que no sentia. No hi ha ningú.
2: No hi ha ningú, en aquesta administració.
1: Tornem-hi, va.
2: Tornem a marcar? Vinga, tornem a marcar.
1: Aviam si ens poden dir... Alguna dada d'aquest guanyador, en aquest cas?
2: Tu jugues a la travessa?
1: Jo mai.
2: Per què?
1: Perquè no m'agrada el futbol i per això no jugo.
2: Per què no hi ha travessa de bàsquet?
1: Però clar, empat no podria haver-hi. Tornero.
2: Per què no?
1: Home, empat a bàsquet, per favor.
2: No, 1 o 2, no?
1: Bueno, sí. Sí. Escolta, no contesten. No ho provem a la part final de l'espai, et sembla que potser estan... clar, una administració en aquesta època de l'any està liats amb el tema de
0: Loteria Nadal.
1: Anem a d'altres temes al dia. Som-hi.
0: Som-hi.
1: Ens arriba una notícia des de Ponferrada a Lleó, eh? Mm-hmm. Una notícia que ha publicat diversos mitjans de comunicació, entre ells el 20 Minutos. Un home ha estat ingressat a la UCI, atenció, després de veure un corrosiu en lloc d'un mos. O sigui, l'home va demanar un mosto, al bar, i es veu que no era un mosto.
0: Era un corrosiu.
1: Era un corrosiu.
0: Que a vegades el most també pot ser corrosiu,
1: Sí, es veu que aquest home dels 72 anys està encara ingressat a l'UCI de l'Hospital del Bierzo, a Ponferrada, després d'ingerir un líquid, sembla que sigui corrosiu, bé, sembla no, va ser corrosiu, que li van servir per error en un bar de la localitat, que segons diverses fonts familiars va demanar un mos i li van donar aquest líquid.
0: Què hem d'entendre per corrosiu? Lleixiu.
1: Lleixiu, salfumant.
0: Salfumant.
1: Diu a fonts familiars, si se hubiera tragado el líquido, lo habríamos enterrado.
0: Oi, oi, oi.
1: És el que diu el diari. Asegurado uno de los familiares.
0: I tu suposo que vols trucar a Ponferrada.
1: Anem a trucar a l'hospital, si et sembla, a premsa. Aviam si es poden dir si aquesta personeta, esperem, està millor o no.
0: Sí.
1: I, de fet, volem saber què va veure.
0: Clar, quin líquid va veure.
5: Telefonista automàtica. Buenos días.
1: Buenos días.
5: Diga número a número la extensión con la que desea hablar o márquela en su teléfono. Y si no, espere, por
1: Esperamos.
5: Favor.
0: Esperem que es posin en un nou
5: faro. Su llamada será atendida por operadora. Un momento, por favor.
0: Gracias.
1: Es veu que aquests fets han estat denunciats ja als jutjats a Ponferrada. Hola, buenos días. ¿Me puedes pasar con prensa? Aviam si ens agafen el telèfon.
0: No havíem trucat mai, no, a Ponferrada?
1: No, a León no. Bueno, a León potser sí, però a Ponferrada no en sona.
0: És preciós, León.
6: Sí?
1: Hola, buenos días.
6: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
6: Bien, bien.
1: Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
1: ¿Cómo va la mañana?
6: Bueno, va bien.
1: Va bien.
6: Fresca.
1: Fresca. ¿Qué temperatura tenéis?
6: Pues 5 grados o por ahí.
1: ¡Uy, qué frío!
6: Mucho frío en Ponferrada.
1: Mucho frío, ¿no? Mira, te explico. Tú eres del departamento de prensa.
6: Sí.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona por un tema que hoy hemos leído en la prensa de un hombre que está en la UCI después de beber un líquido corrosivo en lugar de mosto.
6: Sí, sí.
1: ¿Es correcto esto?

0: doncs, és que és interessant el tema, eh?
1: Sí, sí, és un debat.
0: De fet, hi dedica, atenció, avui a l'avui, el diari avui, hi dedica una plana sencera.
1: Sí, al reciclatge.
0: Diu, els ciutadans passant. Encara tenen dubtes a l'hora de dipositar els residus seleccionats. Mm. La campanya Aquí Reciclem ofereix informació detallada sobre l'ús dels contenidors.
1: Mm. Però m'aclareixes el dubte o no ho saps ni tu?
0: Escolta, no ho sé ni jo. No per això anem a trucar a l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Molt bé.
0: Aviam què ens diuen.
1: I preguntem, mira, l'Ulisses.
0: Ulisses? Oi, oi, què fas, Ulisses? Vine. Ulisses, ens tira aquí tot el cava que tenim.
1: No, home, és que ja que hem obert
0: la... Canals i Noviola.
1: Ja que hem obert l'ampolla, almenys. Ulisses. Està un passat últimament, es veu que està en cel.
0: Oi, oi. Aviam si ens ho poden dir.
2: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia. He trucat a l'Agència de Residus de Catalunya.
2: Sí, sí, sí.
0: Mira, volia fer una pregunta, un dubte que tinc. On he de llançar els saps de suro?
2: Miri, a Puentes, aquest telèfon que li diré.
0: Sí.
2: I ells li diran, eh? Miri,
0: perfecte.
2: És el 900.
0: 900.
2: Un altre 900.
0: 900.
2: 408.
0: 408.
2: Sí, aquí l'informaran, eh?
0: És gratis, oi?
2: Sí, sí, és gratis, sí. El molt servei bé. General que tenim de l'agència,
0: perquè
2: eh?
0: Vostè no ho sap.
2: No, és clar, jo estic amb la centraleta, eh? Jo no ho sé.
0: Molt bé, gràcies.
2: Val, d'acord, adéu.
0: Va, centraleta, que ho sap.
3: En aquest moment, totes les nostres línies són ocupades.
1: Quantes agències sí. Catalanes sí, n'hi ha?
3: Espera.
0: Moltes. I aquest telèfon?
3: La trucada serà atesa d'aquí uns instants.
0: D'on és?
1: No ho sabem. Deu ser atenció al públic de l'agència.
0: Per exemple, els excrements de gats i gossos, on els hem de llançar?
1: A la paperera.
0: No, però a quin color?
1: Orgànic.
0: De color marró?
1: Sí.
0: Val. Però saps de suro? Això? Això?
1: Saps de suro? No ho sabem, eh?
0: No. Aviam si ens agafen a... On han trucat, per cert?
1: Jo crec que és atenció al públic de l'Agència Catalana.
0: Oi, oi.
1: Estem aquí fent una festa, eh?
0: Sí, una festa que déu-n'hi-do com acabarem.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, et truco perquè he trucat a l'Agència de Residus de Catalunya i m'han donat aquest telèfon.
4: Uh-huh.
0: Volia saber on he de llançar els taps de suro.
4: Taps de suro?
0: Sí.
4: Que és un particular?
0: Sí, sí.
4: Els hauria de llançar a l'orgànica.
0: A l'orgànica?
1: A l'orgànica.
0: Sí. Quin color és, això?
4: El marró.
0: El marró.
4: Sí, marró o taronja.
0: Marró o taronja.
4: Sí, on val. Llença totes les restes de menjar...
0: Uh-huh.
1: Les això. Caques de gos?
0: Perquè el saps de suro que és plàstic...
4: No, és suro.
0: Cartró...
4: És suro.
0: Suro.
4: Sí, és orgànic, és la part aquesta de l'arbre... Clar, com lògica, la costa de fora.
0: Vale, o sigui, és això suro, es pot seleccionar orgànic. Directament a l'arcollida selectiva, no?
4: Sí, hauria d'anar a l'orgànica.
0: Mm-hmm. Val, perfecte.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta una cosa, color marró m'ha dit, eh?
4: Marró, és que clar, depèn del...
0: És que, sí, bueno, sí. On Vic no hi ha ni... No n'hi ha.
4: No n'hi ha.
0: A Badalona no. De color marró, hi ha de color blau, de color...
1: En alguns barris sí que n'hi ha.
0: Groc, mm-hmm. Però marró, que jo sàpiga, són de color gris, els contenidors.
4: Val, doncs potser que el gris, que és el de resta, tingui sí. Fracció orgànica.
0: No, el gris és un contenidor normal.
4: Normal.
0: Que hi aboques tot.
4: Clar, si no tenen...
0: Des dels mobles, si municipi, tot.
4: Si al seu municipi no tenen recollida selectiva d'orgànica, doncs aleshores ho haurà de portar doncs, al de rebuig o a la deixalleria.
0: Molt bé.
4: Però els taps de suro asseguris que són de suro. Si no són de suro, si són de plàstic...
0: I com ho sé, això?
4: Doncs hi ha alguns que es veuen que són com de plàstic, que no són els típics de suro de tota la vida.
0: Val, perfecte.
4: Que són com de plàstic, sí, que no poden els... anar.
0: Val, perfecte, perfecte.
1: I és dolent donar-li al gos?
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Adéu.
1: Clar, jo li dono el meu gos i potser no és
0: bo. Escolta, que ho tirem on ens doni la gana.
1: No, el marró.
0: Però què marró si no hi ha marró a Badalona?
1: A Badalona hi ha recollida selectiva.
0: A veure, hi ha recollida a quatre carrers.
1: Sí, però n'hi ha.
0: A quatre carrers.
1: No arriba,
0: el 90% de la població no té.
1: És que el 90% de la població, malauradament, no recicla.
0: Bueno, escolta una cosa, és
1: recicla.
0: Igual. Aquí entraríem un altre tema, i és que està molt bé reciclar, des d'aquí ho hem de defensar. Però clar, amb els pisos que tenim, que són 20 pisos, eh? Si ens posem a reciclar, sembla un abocador municipal.
1: L'altra cosa és, els iogurts de vidre aquests naturals de tota la vida de Noné, els has de treure el paperet abans de reciclar-los?
0: Jo això m'ho quedo.
1: Ah, no ho sé, eh?
0: Ja.
1: No ho sé, eh?
0: I escolta una cosa, i les borilles de cigarreta?
1: Què?
0: On va? I la pols d'escombrà? On va? I les closques de marisc? On va? Eh? I el paper de cuina brut? Brut, allò que el tens brut?
1: Jo, el meu paper de cuina brut va...
0: Els bolquers, on van?
1: Ja.
0: Orgànic, no?
1: Orgànic, perquè és caquetes.
0: Bé, escolta, jo crec que això té raó la notícia, eh? Molta gent no sap ben bé on ha de llançar tots aquests productes. Escolta, anem al tema capítol número 4, ja, buscar la persona que ha fet la Nina Eleonor. Som-hi. Aviam si d'una vegada trobem aquest responsable. Truquem a València, Alacant, en aquest cas.
1: La nena Eleonor, que costa 50 euros.
0: Sí, sí, sí. Ja he dit la notícia.
5: Muñecas Antonio Juan, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, que te llamé el otro día.
5: Sí.
0: Por si puedo hablar con el responsable para el tema de la muñeca Eleonor.
5: ¿De Radio Badalona?
0: Sí, en Cataluña.
5: A ver, sí, espera un segundito.
0: De acuerdo. La música de juguetes música. Antonio Juan S.L.
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
6: Buenos días.
0: Te llamo de Radio Badalona, la más mona aquí en Cataluña.
1: Él le fa gracia
6: sí,
1: también.
6: Mola, sí.
0: No, es el eslogan, ¿eh? Que el, sí, el director que, bueno, tiene esas ideas de poner ese eslogan.
6: Sí, dime.
0: Sí. Una pregunta. Tú eres Antonio.
6: Marco Antonio.
0: Marco Antonio.
1: Ah, el de Cleopatra.
0: Te llamas Marco Antonio Juan.
6: Juan, sí.
0: Correcto, ¿no?
6: Sí, sí.
0: Bueno, y tú eres el responsable de esta muñeca Leonor que todos los medios estamos hablando estos días, ¿correcto, eh?
6: Sí, sí, uno de los responsables.
0: Bueno, de entrada, ¿cómo surgió la idea?
6: La idea surgió, pues, hace ya años, ¿eh? Porque ya llevamos tiempo comercializando...
1: Hombre, años, que la Leonor no está en
0: gran... Escolta, Marco Antonio Juan.
1: Sí.
6: ¿Me escucha?
0: Sí, sí, sí, te estoy escuchando, sí. Perdona.
6: Sí, ya llevábamos, el año pasado ya estuvimos con la de Leonor dos
1: Marco Antonio
6: Ritos,
1: Juan, tres años.
6: Pues,
1: sí,
6: nada, sí, un homenaje a la infanta.
1: De todos los años.
0: ¿Cómo es? ¿Qué características tiene esta muñeca?
6: Características, pues, las de una muñeca normal.
0: Ya, pero no, es mecánica,
6: blandito,
0: lleva...
6: blandito, brazos y piernas de goma y la carita, y...
1: ¿Esquía, por ejemplo, esquía la Leonor o no?
0: Ya, pero no lleva pilas,
6: no lleva nada,
0: ni esquía, ni hace pipí, ni nada.
6: Nada, de eso nada, es una como de colección.
0: Ya, ¿y cómo van los pedidos?
6: Pues muy bien, ya que lo pregunta.
0: No, bueno,
6: sí,
0: claro.
6: Muy bien, sí.
0: O sea, ¿se van a acabar...?
6: Sí, sí.
0: Sí, se van a acabar.
6: Sí, sí, seguro.
0: Seguro.
6: Es una serie limitada, ¿eh?
0: ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuántas muñecas?
6: No lo sé, ahora no puedo hablar de cifras.
0: ¿Pero más o menos?
6: No tengo ni idea.
0: Ni idea, ¿eh?
6: Estamos desbordados, sí.
0: ¿Estáis desbordados?
6: Sí.
0: ¿Pero estáis aún fabricando más muñecas?
6: Sí, esta Navidad vamos a servir todo el mes de diciembre de muñecas.
1: ¿Y las
0: o sea, 24 horas haciendo muñecas.
6: Sí, prácticamente.
0: Prácticamente.
6: Sí.
1: Manualmente las fan.
0: Bueno, habéis aquí encontrado la gallina de los huevos de oro.
6: Bueno, ya le digo, somos 40 años fabricando,
0: sí.
6: Y esto es un modelo más, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tengo la publicidad y hay un poco de prisa, estamos muy cerca de los Reyes y todo el mundo la quiere y es más agobio que otra cosa, pero
0: muy
6: ya
0: bien.
6: Le digo, hago muchas más
1: porque
6: muñecas de toda la vida,
0: ya.
6: De jugar y todo, que también... teníamos
1: cómo ayuda con
6: Antonio
1: Juan.
6: El tema publicidad y lo que se ha desbordado más de lo normal.
0: Perfecto. Marco Antonio, el apellido es Juan.
6: Juan.
0: Marco Antonio Juan.
6: Sí.
0: Muy bien. Gracias por todo.
6: Vale,
0: venga.
6: Hasta luego.
1: Marco Antonio Juan.
0: Sí, Marco Antonio Juan.
1: Sí.
0: Bé, marxo. Marxo amb dos titulars.
1: Endavant.
0: Mira, un que diu que la NASA envia a l'Estació Espacial Internacional un sistema per convertir l'orina en aigua.
1: Això és reciclatge.
0: I l'altre, que una empresa dels Estats Units accepta ja reserves per un cementiri a la Lluna. Què et sembla?
1: Innecessari.
0: Innecessari
1: com
0: totalment.
1: Com vas a posar-hi flors?
0: Eh?
1: Et deixes una rinyonada.
0: Com vas el dia Tots Sants?
1: Per exemple.
0: Com vas ara a deixar el línxol?
1: Home, així s'asseguren que no hi hagi aquests adolescents que entren als cementiris i fan festes allà.
0: O els actes vandàlics,
1: per exemple.
0: Que s'emporten com a l'Hospitalet.
1: Per exemple.
0: Que s'emportaven fins i tot les caixes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, marxo.
1: Molt bé.
0: Vinga, gràcies.
1: Adéu.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
9: ¿Ha disculpe.
0: No.
1: Si
9: necesita...
0: Que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
0: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
0: ¡Operador!
1: ¿Quién nivel
9: de radio? Disculpe por la confusión.
1: Sí.
0: Sí.
9: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'Ajuntament de Badalona valora com un èxit el cap de setmana de la Festa Major. Des del consistori asseguren que no s'han detectat incidents importants i que totes les activitats s'han pogut produir amb normalitat. També destaquen que els concerts i el castell de focs de divendres han estat els actes que més gent ha reunit. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
4: La Festa Major ha anat d'una manera excel·lent. No hi ha hagut incidents, ha passat tot amb moltíssima calma, però també moltíssima diversió, no? O sigui, tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats, actuacions, des dels concerts, els diferents concerts, com la cultura, doncs les activitats de cultura popular, com cada any, doncs el Castell de Focs, el concert posterior al Castell de Focs i el concert del dia 15, més o menys són els que han acollit a més persones.
3: Des de la Comissió de Festes també valoren molt positivament la participació de la ciutadania a la Festa Major. Un dels actes que més han destacat ha estat la baixada d'andròmines a l'aigua, que aquest any s'ha estrenat amb una vintena d'embarcacions. Els participants havien de construir una barca amb objectes que tinguessin per casa, capaç de flotar i navegar. Aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda. L'entrada a la biblioteca se situarà al passatge del riu Corb i es reurbanitzaran perquè el barri guanyi una nova plaça. La Guàrdia Civil deté un veí de Badalona de 49 anys acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents van localitzar 55 quilos de cocaïna amagats en un doble fons del terra de la furgoneta que conduïa. Els fets van passar el 10 d'agost durant un control de seguretat ciutadana en una àrea de servei de l'AP2, al terme municipal de Can d'Asnos, a Osca. Els agents van aturar la furgoneta i durant la inspecció de la zona de càrrega van detectar que el terra presentava una planxa de fusta fixada de manera anòmala, compatible amb l'existència d'un doble fons. El vehicle va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil de Fraga. Els agents van desmuntar la planxa i van localitzar 55 paquets d'un quilo cadascun. Les proves efectuades van confirmar que contenien cocaïna. El detingut ha passat a disposició judicial i el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Fraga n'ha decretat l'ingrés a presó sense fiança. I en esports, aquest matí ha començat oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs 2026-2027. En aquest primer dia, els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions. Àlex Reyes, Isaac Nogués, Suleimanovic, Eilis i Chidman han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i staff. Qui també ha entrenat ha estat Nicola Pro Vitola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. L'Apro torna després de passar 2 anys al Madrid i els últims 5 al Barça i ha explicat que no va ser una decisió difícil tornar a la que un dia va ser casa seva. L'escoltem.
5: La decisió fue, bastante fácil. Siempre tuve, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto. Todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: El primer partit oficial del Joventut serà el proper 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa, que es disputarà a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Benvinguts a l'especial dedicat a Franco Battiato. Com a presentació, hem agafat les parts instrumentals d'algunes de les seves cançons emblemàtiques perquè ens agrada el que canta Battiato, però també ens agrada i molt la seva música.

Oposat, però a prop d'un monjo birmà, durant la seva joventut va descartar la vida monacal perquè es negava a renunciar als plaers de la carn. Deia, les noies a la casa o fora als balcons em regalaven fins tímides ereccions. Per les seves venes corre el mar Mediterrani, on es degusten carns especiades d'Orient i xiu-xiuegen els vins, les roses, la mel. A Batiato li agrada el pensament radical i diu venir recte de l'alta cultura dels sumeris. El 1984, a Luxemburg, va aparèixer al costat d'Alice a Eurovisió, amb Il Treni di Tozer, aconseguint una cinquena posició, que és doblement meritòria si analitzem la seva curiosa indumentària. La història del miratge d'una línia ferroviària tunisiana desperta en l'italià la necessitat de viure a una altra velocitat.

0: Possiblement, aquest àlbum Fisionòmica de 1988 és el seu disc més personal i introspectiu. Per exemple, en aquesta cançó, Mesopotàmia, diu: quina cosa quedarà de mi, del trànsit terrestre. I recorda, flegmàtic, fins a la seva primera masturbació, la primera gota blanca, quina impressió i quin plaer estrany.
1: La primera gota blanca, que impressió i que placer estrany.
0: Però no van ser aquests, sinó els versos de dues de les seves obres més sublims, els que Battiato va ressonar a l'aula Pau VI del Vaticà, davant l'atenta mirada del papa, ara sant, Joan Pau II. Van ser Oceano di Silenzio.

Batiato, amb 19 anys, després de la mort del seu pare, es va traslladar a Roma per després assentar-se a Milà. Diu: "Vaig arribar a Milà el desembre del 64. Després de baixar del tren, vaig deixar la maleta a terra de l'estació. Hi havia una boira espessíssima i em vaig dir: aquesta és la meva casa. I allà abandona la facultat de magisteri per dedicar-se a la cançó protesta, llavors molt popular a la Itàlia. A l'era del jabalí blanco de 1975, Batiato es reconcilia amb la música comercial i es submergeix en l'estudi de la llengua i la cultura àrabs. A mesura que les seves melodies s'acosten al pop, les seves lletres es tornen més profundes. Apareixen els lames tibetans, l'esoterisme de René Guénon i l'espiritualitat del místic armeni Gurdjieff. El veritable canvi en el meu camí, deia Batiato, el més gran, li dec a la descoberta de Gurdjieff. Només amb una experiència autodidacta havia descobert el que a Occident es diu meditació transcendental. Darrere d'aquest enigmàtic títol s'amaga una interessant referència a la mitologia comparada. Segons deia la tradició celta, caçar un senglar blanc assegura el pas a l'altre món, un assumpte recurrent en l'obra de Batiato. L'era del senglar blanc, anhelada per Batiato, és l'era de l'espiritualitat, de la familiaritat amb el transcendent, superada per l'era de l'inhilisme i el càlcul racional. Pleno.

Ibadiato començarà a buscar el seu centre de gravetat permanent a l'àlbum La Voce del Padrone de 1982, primer disc en acumular més d'un milió de vendes a Itàlia. Les seves lletres són hermètiques, contenen subtils referències literàries i intercalen de nou diferents idiomes, però al mateix temps resulten accessibles al gran públic. Aquesta universalitat és potser el major mèrit de Battiato i la clau de l'heterogeni del seu públic. En les seves lletres cobra sentit aquell aforisme de Chekhov: si vols ser universal, parla del teu petit poble. Immortalitza la bellesa d'un diumenge de Pasqua al petit poble de Grado. El tema Escalo a Grado del seu àlbum L'Arca di Noè. El seu pensament religiós és complex i Battiato prefereix evitar la qüestió, aclarint que practica una amanida de religions.

Aquell 1985, Battiato inicia els preparatius d'una òpera, Gènesi, que es va publicar el 87, a partir de textos en sànscrit, persa, grec i turc, amb el sufisme com a tema central. Aquest corrent místic de l'islam exercirà una poderosa influència en la seva vida i obra i donarà títol al primer disc cantat en espanyol, Ecos de Danza Sufí, un àlbum sense desperdici, amb cançons com Otra Vida. Por la tarde.

0: bella gallina, cocodrulo.
1: Yo sí, siempre te cuidaré.
0: Batiato en algunes ocasions ha versionat clàssics del pop que li agradaven quan era jove. Per exemple, el Ruby Tuesday, escrita per Mick Jagger i Keith Richards dels Rolling Stones el 1967, que Batiato va versionar el 1999.

0: sofrir.
1: Apriti Sésamo del 2012, també versionat al castellà, requeia el presagi de ser el seu últim gran treball. Amb ell, conscient potser que s'acostava el moment del comiat, Battiato va redactar el seu testament. I m'agradava tot de la meva vida mortal, fins l'olor que li donaven els espàrrecs a l'orina. I me gustava.

I de l'àlbum del 2012, Ábrete Sésamo, que ell pensava que potser podria ser l'últim i sortosament no ho va ser. També m'agradaria, encara que només fos un fragment, recuperar un irresistible reclamo.

Però, per sort, Battiato, després d'aquest àlbum del 2012, Apriti Sésamo, encara no havia dit les seves últimes paraules. El seu últim treball, Torneremo Ancora, es va publicar el 2019 i és un disc compost per un tema inèdit i 14 versions simfòniques de les seves grans obres, recopilades sota un títol suggerent.

0: Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora.
1: Torneremo ancora.
0: E ancora.
1: El tema que dona títol genèric al seu últim treball, publicat el 2019. M'ha encantat compartir amb tu aquesta hora de programa tan especial. Sempre he sentit autèntica devoció per Battiato, malgrat que em sembla que la seva obra no és prou coneguda al nostre país. Battiato ha publicat llibres, ha dirigit pel·lícules i ha creat diverses òperes clàssiques.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: contrasti.
1: Són les 9.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Algú va dir que l'únic error de Déu va ser no haver dotat a l'home de dues vides. Una per assajar i una altra per actuar. No, aquí hem d'improvisar contínuament. La sort és que això ho fem junts. Quina és aquella cançó que t'agradaria compartir? Ja sé que l'escoltes quan vulguis, potser tu sol, però no és el mateix, eh? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. També va haver-hi un temps en el que utilitzàvem molt sovint el contestador automàtic.
4: La meva proposta musical és una cançó del Demi Russos, Goodbye, My Love, Goodbye.

Un dels molts èxits que va aconseguir Dennis Russell en solitari, també com a component de la seva banda anterior, els Aphrodite Child. Nascut a Alexandria, Egipte, el 1946, marxava el 2015 des d'Atenes, Grècia. Però ja saps, Coco, que aquí procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per el canal de ràdio de la teva tele. No perdis la sintonia. I si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics, que així encara en serem més i ens ho passarem millor. Des de Vila de Cavalls m'escriu la Nerea Arasa, que em diu: hola Albert, fa poc que t'escolto, però el programa ja en té ben enganxada. T'escoltem amb la meva parella, el Joan, i et volem demanar una de Judy Collins molt oblidada. Es diu Both Sides Now. Seguirem en sintonia. Moltes gràcies als dos i salutacions a tots els que escolteu el Coco en parella.

both sides now. Tots dos costats, ara. La veu de Judy Collins, nascuda a Seattle el 1939, ara en té 86. Jo la vaig descobrir el 1975 gràcies a una preciositat que va gravar molta gent. Per exemple, el mateix Frankie Sinatra. Però a mi m'agradava més la seva versió. Sending the Clowns. Que entrin els pallassos. De la veu de Judy Collins s'ha dit que és cristal·lina, veu de soprano, conmovedora. I amb una claredat etèria.

0: No et sembla una meravella, Coco? Ah, pell de gallina, Sending the Clones. Cosetes que pràcticament ara ja només sonen aquí. Has connectat amb el Cocodril Club? Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Ets dels habituals, dels fidels, o acabes d'incorporar-te? En qualsevol cas...
1: Recordes Cocodril?

0: Els Cocos, que van viure 1964, segurament no han oblidat mai aquest Sapore di Sale.
1: Di cose perdute.
0: Sí, de Gino Paoli.
1: Di cose lasciate.
0: L'amic de Manlleu, Miquel Navarro, ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: hola Albert, m'agradaria escoltar qualsevol de Gino Paoli. Em recorda els meus estius dels anys 60 a Cadaqués. Ah, quina sort que vas tenir, no, Miquel? Saps que Gino Paoli fa poc va arribar als 91 anys? Bueno, hem posat Sapore di Sale com a introducció perquè és la més popular. Va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1964 a Espanya i també a Itàlia, però hi ha una curiosa història darrere de la cançó. És un títol subtilment al·legòric que va burlar la censura italiana. I és que Gino Paoli, en aquell moment, estava casat i es va inspirar en l'actriu Stefania Sandrelli, a l'època menor d'edat, amb la que estava vivint una història sentimental i amb la que va tenir una filla que es porta pocs mesos amb el fill que va tenir amb la seva dona oficial. Superat per la situació, per l'escàndol, mentre Sapore di Sale anava escalant els primers llocs de les classificacions, Gino Paoli va intentar suïcidar-se d'un tret al cor. Ah, però no era el seu destí. Sí, és veritat, ja fa un moment he dit que ha arribat als 91 anys perquè la bala se li va quedar incrustada sense produir cap dany irreversible. I allà segueix, després de més de 60 anys. Però si em permets, Miquel, d'ell m'agraden diverses, però sobretot sense fine.

0: senza fine.
1: Senza fine. Aquells moments en els que et sents tan bé que voldries que no tinguessin mai fi. Gràcies, Miquel, per escoltar-nos i escriure'ns des de Manlleu i per recordar-nos Gino Paoli. L'amic Sergi Rius, des d'Arenys de Mar, ens diu en el seu correu arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, sisplau, un record per J.D. Souther. Era molt bo. Gràcies. Sí que era bo, sí. Va néixer a Detroit el 1945 i va marxar des de Nuevo México el 2024, quan tenia 78 anys. Va ser una figura clau per formacions tan bones com Eagles, també per cantants com Linda Ronstadt o Jackson Browne. Però sempre la recordarem amb aquella preciositat de cançó You Are Only Lonely, que deia: quan el món estigui llest per caure sobre les teves espatlles i quan et sentis sol i petit, necessites algú allà que et sostingui. Aleshores pots dir el meu nom quan estàs sol. Ara mai no t'avergonyessis, estàs sol. Quan necessites algú a les nits que et prova, jo hi era quan eres una reina i seré el darrer al teu costat. Ah, no, no és un crim. Carinyo, tenim molt de temps. Ah, i no hi ha res de dolent en tu, així que si em necessites, tot el que has de fer és trucar-me.

En un principi, els quatre de Liverpool van estar d'acord, van donar el seu permís perquè aquesta cançó, Here Comes the Sound, escrita per George Harrison per al seu àlbum Abbey Road, formés part d'aquest disc d'or que està a l'espai per si algun dia un extraterrestre el pot escoltar i fer-se una idea de diverses coses de la Terra. Però la discogràfica dels Beatles, la EMI, es va negar a la utilització d'aquesta gravació. Una llàstima. Perquè si algun dia un marciano escoltés això, diria... Sí que fan bé les coses, aquests de la Terra. Encara sort que quan van fer això no existia el reggaeton. Va ser el 1977. Però estàvem parlant del Johnny B. Goode, que era la cançó protagonista de Chuck Berry, i diu el llibre del company Jordi Novell, Les canciones de culto del pop rock. La canción revivió en el cine de la mano del actor Michael J. Fox en la primera entrega de Regreso al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis en 1985. Sí, la recordem perfectament, ahí, en una de las secuencias más recordadas de la película, el personaje interpretado por Fox, Marty McFly, viaja a través del tiempo hasta 1955 y allá recalará en un baile de instituto donde interpretará, ante el pasmo de la audiencia, Johnny B. Goode. Para guiar a la banda de acompañamiento les da una única consigna. Dijo, es un blues en sí. Observen los cambios y traten de seguirme. Bueno, Chuck Berry cosechó mala fama en sus apariciones en vivo. Murió a los 90 años en su casa, víctima de un ataque al corazón.

0: Johnny B. Goode. 1959, Chuck Berry. El filòsof francès Montaigne va dir en certa ocasió: el que no estigui segur de la seva memòria s'ha d'abstenir de dir mentides.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Fa alguns mesos, el company Ricky Romero va rebre la menció d'honor dels Premis Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria radiofònica. I en aquella ocasió vam estar amb ell, al seu costat. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial i un gran amic, Ricky Romero. Què
2: Hola,
0: tal?
2: Molt bé, Albert. Estupendament i, a més, molt, molt content, doncs perquè, noi, m'ha vingut un premi que no m'esperava ni boig. Després de tants i tants anys, em porto, a més, ja 14 a Andorra.
0: L'any que ve fa 50 anys que
2: sí,
0: fas ràdio.
2: Sí.
0: Bueno, i d'aquests 50 ho vaig compartir amb tu uns quants,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, i tant, i qual. Ja me'n recordo, ja, a Ràdio Espanya de Barcelona, allò, la mañana es nuestra.
0: Exacte.
2: Amb la Mai Triborau.
0: Sí, senyor.
2: La veritat és que va ser una època molt maca perquè allà, precisament, va començar a mi manera, amb el Pere Bernal. Doncs vam començar allà, el que després es va dilatar 24 anys.
0: Doncs mira, he trobat un tall de 1984 que parlàveu de mi. Bueno, més que de mi, de qui m'acompanyava.
3: Oye, por cierto, ¿sabes? Me quedé parado, patidifuso, y una pieza cuando...
4: Elena, aquest, que
3: cuando, cuando se la vi al Maya.
4: Sí, no, ya también.
3: Entiéndase el sentido, digo, sí, cuando sí. Se la vi, quiero
4: sí,
3: decir, cuando
4: sí,
3: le
4: ya,
3: vi
4: la... Sí, ya t'agafo, ya
3: t'agafo. La parienta, el Maya, vaya, vaya, vaya arte.
4: Sí, yo no sé qui les ve, no sé qui les ve, no sé qui les ve.
3: No hay arte.
4: ¿Qué vols que et digui?
3: Miren ustedes, la mía se parece a la Pastora Vega, pero la del Maya, para que ustedes tengan una idea, yo les diría que se parece a Brigitte Bardot en sus mejores tiempos, una rubia. Bueno, pero exuberante.
0: 1984, a Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Primer vaig conèixer el teu pare, perquè, clar, jo vaig fer el curset de Ràdio Joventut i tal, i ell ja estava allà amb el tocadiscos flamenco.
2: Evidentment.
0: I aquesta era la seva careta d'entrada, que vaig tenir el luxe de gravar al costat de la veu prodigiosa d'Ernestina Guillén.
5: Con ustedes, amigos...
6: Romero
5: y su tocadiscos flamenco.
6: El primer tablao con duende de la radiodifusión catalana.
0: Ricky, quina podria ser la cançó de la teva vida?
2: Ui, en tinc moltes. En tinc moltíssimes, però moltíssimes.
0: Una, sisplau.
2: Però, per exemple, una que m'agrada especialment perquè em recorda, doncs, mi primer amor. Eh?
0: Aquell que no s'oblida mai.
2: Aquell que no s'oblida mai. I és una cançó del grup Ten CC que diu I'm Not In Love.
0: Sí.
2: M'encanta aquesta cançó i, a més, quan de tant en tant sona, ostres, em ve al cap aquell amor que va quedar allà.
0: Va quedar allà, és una gran cançó, que és una de les poques cançons que diuen, ja ho diuen al títol, no estic enamorat.
2: No estic enamorat.
0: No estic enamorat.
2: I és tot el contrari. És tot el contrari.
0: Ricky, enhorabona.
2: Gràcies, Albert.
0: Ja saps
2: sé que te n'alegres molt.
0: Gràcies, Ricky.

0: amb Not in Love. Una de les poques cançons d'amor que diu no estic enamorat de tu. Però quanta gent s'haurà enamorat ballant-la? Perquè va sortir quan encara es posaven lents a les discoteques, el 1975. La cançó preferida del nostre company Ricky Romero és del grup 10cc, 10 centímetres cúbics, un grup del Regne Unit. Segons sembla, el seu nom, els 10 centímetres cúbics, deriva de la mètrica total de semen mitjana ejaculat per un home. Però Ramon Arcusa, del Duo Dinàmico, quan va estar aquí al programa, va coincidir amb aquesta cançó quan li vam preguntar quina cançó t'hagués agradat escriure. Ramon.
1: Sí, sí. A mi hi ha una cançó que no és massa coneguda, però que sempre em va entusiasmar, no solament per la lletra i la música, sinó per la producció i pel temps que es va fer, que ha sigut un model per mi tota la meva carrera, no? Com productor i com arreglador, que era 10 centímetres cúbicos, I'm Not In Love.
0: Oh, la meravella, nen, un lantorro d'aquells, eh? Increïbles. Bon gust, eh? Bona memòria, sí senyor.
2: És Albert Malla.
0: I recuperem aquell bon costum de marxar, d'acomiadar-nos del programa ballant amb música de festa que ens recordarà nits de farra, amb bons amics, amb bones amigues i bona música.

també del Masnou. Són moltíssimes les cançons inoblidables, però si pots, mira de posar Words dels Bee Gees. Crec que el seu llançament va ser el 1968 i per mi és un dels grans lents d'or. Gràcies i moltíssimes felicitats per el programa, que mai s'acabi. Moltes gràcies. Petons i abraçades, Miquel Tomeu, Déu lo feu. Bueno, doncs, escolta, cap problema si per l'espai de les discoteques vols demanar un tema lent. Nosaltres encara mantenim aquest bon costum. Els diumenges a la tarda fem aquest programa adaptat a sessió de ball a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Adibau 242. Allò està a petar, o sigui, tenim un ambientasso fantàstic. I això sí, mantenim el bon costum de posar tres lents d'or a tres quarts de nou. I té molt d'èxit. Per les parelles ja fetes o per qui li pugui resultar més fàcil trobar parella. Hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, com aquesta dels Bee Gees, Words.

0: to take your heart away.
1: Words, paraules. Són només paraules. I paraules són tot el que tinc per emportar-me al teu cor. La cançó expressa la dificultat de comunicar, que hi ha moltes vegades. És de 1968 i, evidentment, aquí juguem amb les versions. En el seu moment també va tenir una versió al castellà, aquella de Los Salvajes.

0: grups heavies són els millors quan es posen a fer balades, però això és molt antic, perquè el 1968 aquí ho podeu comprovar, per exemple, amb Gaby Alegret al capdavant de Los Salvajes, que llavors eren, això, els més salvatges, els més peluts, els que feien més soroll. Ah, però quan es posaven romàntics...
1: Palabras son...
0: Gràcies per els teus records de discoteques i per la teva proposta, en aquest cas lenta, per ballar a l'espai de les discoteques, en Miquel Tomeu d'Eurofeu, del Masnou. Recordes una cançó que t'hagi fet ballar? Aquella que tu estaves tranquil·lament xerrant a la barra amb la teva copa a la mà, però quan va entrar vas donar un salt a la pista. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-la. I de pas aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet en Pere Guaita Casals, de Barcelona, que escull Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire, de 1979, i ens diu que la seva discoteca preferida era René Brunet. Ah, ja recordo, sí, sí, a la part alta. Per cert, que no oblidarem tampoc aquella divertida escena de la pel·lícula Amigos Intocables de 2011, una escena en la que els dos protes ballen al ritme de la icònica cançó Disco There, Wind and Fire.

0: Boogie Wonderland. La cançó que feia ballar l'amic Pere Guaita Casals de Barcelona. Y la última de aquest espai disco la proposa el contestador automàtic.
1: Hola, me llamo Carmen. Quería pedir las hermanas Goyi, no sé qué año es, si lo dejamos bailando. No sé si se titula la canción así.
0: Doncs es deia Estoy bailando, la van gravar en italià perquè eren dues germanes italianes. El 1979 van durar poc, van durar només 4 anys, però ens van deixar aquesta cançó, podríem dir que divertida. Feia molt que no l'escoltava, però recordo una frase que em feia especial gràcia quan deia, me bebo tu Coca-Cola.
2: Si tú dejamos bailando,
0: hey Coco,
2: será más fácil que hablar.
0: Procura ser feliç.
2: Tú bailas con cualquier rubia.
3: Cocodril Club.
2: Y yo me dejo llevar.
3: El programa revival de l'Albert Malla.
2: Me bebo.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Capítulo 2.

Doggy Drugs Radio con Tony Modulation.

0: cosa, no?
1: Són les 12.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Marta Soler, què tal?
5: Hola.
4: Jo estic segura que en Jordi Merca límits no li van posar, eh? És capaç de fer la gaviota, sentit, de fer el mico, de fer el que calgui.
5: La veritat és que hem rigut, eh?
4: Hem rigut una mica. Escolta, que avui parlem de límits, per això ho deia, eh? Ell, els de l'humor, doncs els sobrepassa a tots i per això passem bones estones amb ell, però avui volem parlar amb la Mercè Soler, ja sabeu que ella és psicòloga infantojuvenil del Centre CIM Psicologia de Badalona, doncs dels límits als adolescents, no? Infància i adolescència, però com aquests límits, segurament ja posats en la infància, ens estalvien molts problemes en l'etapa de l'adolescència. No, Mercè?
5: Sí, senyora, ara ens posem serios perquè hem de parlar de límits i per posar límits hem d'estar molt tranquils i molt centrats.
4: Què doncs, és? Sí, què és un límit, no? Expliquem primer què és un límit.
5: Sí, mira.
4: Si l'hem d'entendre com una norma o no.
5: Exacte, Núria, mira, moltes vegades parlem de normes i de límits utilitzant el concepte indistintament. I el que hem de tenir clar que hi ha unes diferències que són molt importants. Per exemple, mira, una norma és una regla de conducta establerta generalment de mutu acord i està enfocada en organitzar la convivència d'un grup. I aquesta norma normalment és flexible, la podem canviar, val? És a dir, està dirigida a la convivència dins d'un grup, com la família, l'escola, amb una empresa, val? I és flexible. I normalment s'estableix de mutu acord. Mentre que un límit és com una frontera. És a dir, és a partir d'aquí no pots passar. I no va dirigida en el grup, a la família, va dirigida a una persona. I el que pretén, l'objectiu, és protegir-lo. Protegir-lo amb ell i protegir a les persones que l'envolten. Aleshores, el límit ja no és flexible. El límit seria com una norma portada a l'extrem i que no la podem canviar, que hem de ser ferms. Per què? Perquè si traspassem aquest límit, doncs corre perill aquella persona o les persones que l'envolten. Jo moltes vegades ho comparo amb una senyal de trànsit, no amb l'estop. Si tu et passes a l'estop, pots prendre mal tu i els altres. Et protegeix, t'està dient alto, para aquí. Aleshores, imagina la importància que tenen els límits, sobretot a l'adolescència, quan totes aquelles normes i aquests límits, com tu dius, que hem treballat durant tota la infantesa, doncs es desorganitzen, perquè el cervell de l'adolescent es torna un explorador nato i amb una impulsivitat del 100% i anirà a explorar. I buscarà aquests límits i els buscarà tant a casa com a fora. I nosaltres hem d'estar preparadets i preparadetes per tornar-los a posar. Per posar molt poquets, però que siguin molt clars.
4: Per tant, normes, n'hi pot haver tantes com es consensui, no?, dins la família o les relacions, al final, entre persones, i, en canvi, límits, aquells, diguéssim, que mantenen la seguretat, no?, preserven la seguretat dels individus. Per què són necessaris aquests límits?
5: Clar, el límit és necessari, doncs, perquè aquella persona, aquell adolescent, primer, que aprengui a tolerar la frustració, autogestionar-se i després l'autocura. Perquè si nosaltres posem un límit, mira, anem a posar un exemple, val? Que volia parlar més tard, però ja ho adelantem. Anem a imaginar que el nostre adolescent doncs se'n va a dormir molt tard perquè està mirant les xarxes socials i té el mòbil. I hem parlat amb ell, hem posat normes a casa. Vinga, va, a les 10 de la nit ja apaguem els mòbils, vale, sí, anem... però veiem que aquesta norma no es compleix, que és molt laxa. I estem veient que al meu adolescent pel matí li costa aixecar-se, en trucant de l'institut, anem a suposar i em diuen que s'adorm a classe. Evidentment, això està afectant la seva salut. És a dir, aquí hem de posar un límit. I és aquí on entrem els pares i ens hem de preparar sense por i pensant que és un bé que li estic fent al meu fill, és a dir, que possiblement passaré una mala estona, passaré un mal tràngol, perquè posar un límit de vegades és difícil, és complicat, entres en conflicte i apareixen conductes doncs, indesitjables, el que sigui, però ens hem de mantenir perquè al final el que volem és que el nostre fill doncs, estigui sa mentalment, físicament, i que després ens ho agrairà. Clar. Ara no ho entendrà, però després ens ho agrairà.
4: Quins serien els principals límits, no?, que necessiten avui dia, diries, Mercè, els nostres adolescents?
5: Sí, mira, Núria, fa uns anys...
4: Els límits s'han de renovar, no són els mateixos en la infància que en l'adolescència, i per tant s'han d'anar marcant.
5: Mira, jo sempre parlo, m'agrada parlar contra més normes i menys límits, millor. Perquè els límits són fixes. Aleshores, jo sempre ho dic, des de la infantesa, necessitem un límit molt clar, que és el respecte. Aquest és el que s'ha de mantenir durant tota la vida i és la base de l'edifici. Són els ciments, vull dir, el respecte. I després, ara, fa uns anys, he afegit un altre com a límit principal, que és el tema dels límits a les xarxes socials, a les pantalles. Avui dia sabem que també els pares hem d'estar aquí presents i hem de posar límits. Sé que costa, però hem de fer-ho. Hem de fer-ho per la salut mental i la salut emocional i el desenvolupament. És que l'adolescència s'està creant la identitat, s'estan assentant els valors i no podem deixar que ho faci una xarxa. No podem deixar que ho faci el TikTok, per exemple.
4: Amb les quatre idees de bombers que acaben prenent rellevància. Eh?
5: Exacte.
4: Per tant, important posar aquests límits, però abans deies posar-los des de la tranquil·litat, no? Com posem aquests límits en general? De quina manera? Quin és el moment més apropiat i com els hi fem conèixer, no?, els nostres adolescents, quins són aquests límits?
5: Clar, si parlem, per exemple, que a través d'un exemple jo crec que es pot veure més clar, si parlem en el cas del mòbil, ens podem trobar dues situacions, no? Per exemple, que li donis el mòbil per primera vegada i aquí és un moment de punt d'inflexió que si ho fem molt bé, després tindrem molt de canvi recorregut. És a dir, que a l'adolescent, perquè el mòbil, jo suposo que el donem quan ja estem a l'adolescència, parlant, per exemple, de 14 anys, m'agradaria que fossin 14 anys, doncs explicar que el mòbil li donem a l'aparatet, però que l'hem d'educar en l'ús, val? I que hem de tenir un control parental i que tingui, sobretot, unes franges horàries marcades i uns accessos a segons quines xarxes i a segons quins continguts. Això és un dret que tenen els nens i és un deure nostre. Igual que quan no teníem el mòbil i els nens veien la televisió, jo els deia als pares que tenien que seure al costat i veure els dibuixos que estaven veient, imagineu a quin nivell estàvem. I ja deia que havíem de controlar el que veien els nens i a quines franges horàries, perquè segons quins continguts de televisió a franges horàries excitaven el nen, doncs imagineu ara que no estem controlant el que estan veient. Per tant, s'ha d'educar en aquest ús. Val, ara imaginem que hem educat, però arriben i tenen ja 14, no estem parlant de 15 i 16, i que vegem aquest cas de que el nen doncs, se'n va dormir molt tard, que se'n va dormir a la una, a les dues de la matinada, i que pel matí no es lleva i que des de l'escola ens han dit que s'adorm. Doncs, primer, si estem educant, si som una parella, posar-nos d'acord, parlar amb aquest adolescent des de la tranquil·litat, amb un missatge ferm, clar i concís i mesurable. No ens hem d'anar per les rames, perquè ell ja sap el que està passant, perquè segurament ja ho haurem parlat moltes vegades. Haurem intentat posar la norma, però no ens acabem d'en sortir. I aleshores hem de buscar la manera. Sempre respectant a l'adolescent. L'adolescent es queixarà, rondinarà, i nosaltres hem d'escoltar-lo i validar-lo. Deixar-li aquest espai, que se senti que l'entenem, però que vegi que som els seus pares i que al final som nosaltres els que hem de posar aquest límit perquè l'estimem. Ell cridarà, potser donarà un portasso, dirà alguna paraula malsonant i potser ens farà sentir culpables, però nosaltres ens hem de mantenir ferms, perquè a la llarga després, aquest límit, si aquest nen al final, a les 10 de la nit, se li desconnecta la red, doncs al final farà una altra cosa, agafarà un llibre, s'adormirà més d'hora, farà una altra cosa, us ho asseguro perquè ho estic veient, i al final, quan passin uns mesos, ho agrairà. Mm-hmm. I després li podrem tornar a donar, perquè ell ja sabrà. Perquè és que estem parlant d'una addicció.
4: És, que
5: és a dir, estem parlant d'algú greu.
4: Estava pensant, això... O sigui, sempre està clar que és millor prevenir que no curar, no? Si la criatura no té el mòbil, tens l'oportunitat de començar de zero, no?
5: Exacte.
4: Si estàs ja detectant un comportament, doncs, que pot ser perjudicial pel teu infant, no? Doncs això, que fins i tot pot ser addictiu, clar, quan has permès una sèrie de comportaments, no, d'hàbits, marcant límit, i desfer aquest camí encara és més complicat, tot i que necessari, no?
5: Sí, és més complicat. Jo de vegades dic, comencem primer com una etapa de psicoeducació, encara que tinguin això 15, 16, 17, i utilitzem la mateixa xarxa. Li podem enviar TikToks o Instagrams que estan explicant com afecta el mòbil, no? Com ens addiccionem a la dopamina, com funciona el nostre cervell, fer una etapa prèvia, parlar-ho, però al final som nosaltres el que tenim que posar el punto sobre la i, que dic jo, i actuar, perquè ells no ho faran. I després, de veritat, que ho agraeixen. Mm-hmm. Primer no ho comprenen, però després ho agraeixen.
4: Tu abans deies, Mercè, millor normes, algunes normes i pocs límits, que no molts límits i poques normes, no? Ho dic perquè no sé si també hi ha famílies que potser es passen de frenada, no? Que a vegades establim molts límits, potser dius, se m'ha descontrolat una mica la situació i comences a posar-te dur, i potser l'acció-reacció encara és pitjor, no? Vull dir, pot tenir un efecte contrari al que buscaríem.
5: Totalment. A l'adolescent necessita sentir que el que ell diu, el que ell pensa, per tu és important, és vàlid i ho valores. Si vas posant normes sense escoltar, no, vas imposant de forma autoritària, el que faràs és que el teu adolescent cada cop es tancarà més i produirà una reacció contrària, perquè la sensació de no ser escoltat, de no ser valorat, doncs farà que cada cop estigui més enfadat, més rabiós, i, bueno, evidentment, cada vegada la relació s'anirà distanciant i anirem a pitjor, perquè al final no t'escoltarà, però el pitjor de tot és que no t'explicarà les seves coses. Mm-hmm. I jo sempre dic, i ho hem dit
4: si
5: en
4: no
5: aquest
4: saps,
5: apartat...
4: Si no saps, no el pots ajudar.
5: Clar, en aquest apartat de vegades hem dit, Núria, que el valor, vull dir, el que necessitem els pares és saber què passa pel cap dels nostres fills. Escoltem mm-hmm. sense tallar-los, sense jutjar-los, perquè és un tresor que tenim després per ajudar-los. Mm-hmm. Però si no sabem què passa pel seu caparró, és molt difícil.
4: Anem a cegues. Està clar. Doncs, Mercè Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat
5: a vosaltres.
4: Un cop més aquí al Badalona Matí, i fins la propera. Que vagi bé.
5: Igualment, un petonet.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: Salt en el temps, el fem per descobrir què passava a la nostra ciutat ara fa 100 anys, per tant, el mes de febrer de 1926. I ho fem de la mà d'en Jordi Martí. Un cop més, com va?
3: Bon dia, Núria. Molt bé, doncs aquí disposada a explicar què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona ara fa 100 anys, el mes de febrer de 1926.

0: Doncs comencem igual que el passat mes de gener, amb so de temporal de mar, de rerefons i amb la cavalcada de les Valquíries, de Wagner. Per què, Jordi, aquest tema?
1: Sí, doncs comencem igual que el mes passat, perquè el temporal de març del mes de mar del mes de gener del 26 va ser tan fort que les estrosses a la platja i a la costa van trigar molt a arreglar-se. I dies després del temporal, ja en ple mes de febrer del 26, l'Eco de Badalona seguia recollint informacions sobre el tema. Es va constituir la Junta de Defensa de la Platja de Badalona i escoltem que explicava la crònica de l'Eco d'aquesta reunió el 6 de febrer de 1926.
2: Después de ser expuestos en la primera reunión de la Junta de Defensa de nuestra playa, algunos proyectos para evitar los efectos de los temporales y conservar la playa, fue acordado lo siguiente. Primero, prohibir en absoluto la extracción de arenas, a no ser que sean exclusivamente destinadas a esta ciudad, y recomendar sean utilizadas las de las rieras, recabando de la alcaldía la debida vigilancia para que dicho acuerdo sea rigurosamente cumplido.
1: Aquest és el primer punt, evitar l'extracció de sorra a la platja. És curiós que digui particularment, a no ser que siguin exclusivament destinades a esta ciutat. Ara no es pot fer ni això, per sort. Però la reunió de la Junta de Defensa de la Platja de Badalona es van acordar dos punts més. Van ser els següents.
2: Segundo, consultar a un técnico especializado para la adopción de las medidas convenientes a fin de evitar nuevos perjuicios que pudieran originar futuros temporales. Y tercero, recabar en su día el auxilio del Estado, provincia, ayuntamiento y Badalona toda para la realización de la obra ciudadana que sea preciso llevar a cabo.
1: En fi, com veiem, si fa o no fa, com ara el 2026, tothom a córrer perquè el mar no s'emporti la platja, la costa i la via del tren.
0: A banda d'aquesta Junta de Defensa de la Platja, entre els veïns i veïnes de Badalona de 1926, hi havia pessimisme, hi havia sobre com es podien frenar també aquests efectes del temporal de mar, eh?
1: Certament era així, Núria. La ciutadania considerava que els temporals eren amenaçadors i la idea és que el mar anava envaint la platja cada cop més freqüentment. Així ho va escriure en un article un autor que signava amb el pseudònim Batulópilo. Escoltem una part del que deia.
2: La labor es ardua y difícil. Hay que luchar con el mar. ¿Quién ganará la partida? Hay un movimiento de oscilación de la costa cuyo centro está en Montjuïc. Los terrenos suben hasta las costas de Garraf y descienden hacia Masnou. De ser esto así, y estando Badalona en esta costa de descenso, el mar irá invadiendo nuestra playa.
1: Finalment, l'any 1926 era el final d'una època de sequera i el riu Besòs i les rieres de Badalona no havien aportat gaires sediments a la platja. Un problema que 100 anys després encara continua.

0: I ara, com no podia ser d'una altra manera, amb la música de la pel·lícula Top Gun, parlarem d'avions, eh? Concretament sí, d'un hidroavió, el Plus Ultra, i és que a mitjans de febrer de 1926 el que va fer aquest aparell va ser la notícia més comentada de tota la ciutat.
1: No només a la ciutat, a tota Espanya. Va ser un dels fets històrics més importants del qual ara se n'ha celebrat el centenari. L'hidroavió militar espanyol Plus Ultra va realitzar per primera vegada a la història un vol entre Europa i Amèrica. Va sortir el 22 de gener de Palos de la Frontera a Huelva i va arribar el 10 de febrer a Buenos Aires. Va anar fent diferents parades i va, per apostar benzina, i va arribar, com diem, a la costa d'Amèrica el 10 de febrer. El pilot portava quatre tripulants, entre ells el comandant Ramon Franco, germà petit del dictador Francisco Franco. La gesta de l'avió Plus Ultra va quedar recollida de la següent manera a les pàgines de l'Eco del 13 de febrer del 26. Escoltem.
2: El hidroavión Plus Ultra desembarcó en Buenos Aires en la tarde de este miércoles. Al saberse en Badalona la noticia de la llegada, fueron echadas al vuelo las campanas de las parroquias, luciendo colgaduras la casa consistorial e iluminándose la fachada por la noche. Al día siguiente ondeó la bandera nacional en los edificios públicos y numerosas sociedades locales.
1: Òbviament, no cal treure mèrit a la proesa històrica de l'hidroavió, que va unir amb escales Europa i Amèrica per primera vegada. Era un fet històric, no cal dir-ho. Ara bé, la dictadura de Primo de Rivera se'n va encarregar de fer encara més gros l'esdeveniment. Així, la premsa de Badalona va recollir com lluar els espanyols i els portuguesos. Era l'Eco de Badalona del 20 de febrer de 1926 en portada.
2: Colón, con el afán de llegar a la Índia por un camino más corto que los portugueses, llega a América en 1492. El portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho de su nombre que une el Atlántico con el Pacífico. Portugueses y españoles señalaron por primera vez los grandes caminos del mar. Españoles y portugueses han señalado ahora los grandes caminos del aire. ¿Qué otra gloria le está reservada todavía a la grande, a la madre Iberia?
1: Com podem veure, doncs, el triomfalisme hispà estava desfermat. Tot i l'exageració de l'article, el que va fer l'hidroavió Plus Ultra va ser un fet absolutament històric.

0: I durant tot l'any 1926 anirem veient com la ciutat creix i s'hi fan moltes actuacions per part de l'Ajuntament. Avui ens centrem en algunes de les obres que es van posar en marxa o bé que s'estaven executant el mes de febrer de 1926 i comencem pel Mercat Central del Peix, un edifici avui ja desaparegut de l'arquitecte Josep Fradera i Botell i que estava ubicat a la plaça Torner, al barri del Progrés.
1: L'any 1926 s'inaugurarà el Mercat Torner, obra de l'insigne arquitecte Josep Fradera. Però a més del Mercat Torner, el mes de febrer del 1926 es va tornar a parlar del Mercat Central del Peix. El Eco n'explicava el motiu.
2: Dentro de pocos días quedará terminado el Mercado Central del Pescado, a cuyas obras se ha impuesto notoria actividad. Las obras del Mercado Central del Pescado en construcción en la Plaza Torner, que fueron suspendidas por falta de determinados materiales, serán reanudadas uno de estos días.
1: Tornem a recordar que el Mercat Central del Peix és un edifici avui ja desaparegut que estava ubicat a la plaça Torner. Però parlem també de més obres, Núria, que estaven en marxa fa 100 anys. Només cal veure l'edició de l'Eco del 13 de febrer. Deia així.
2: Por las brigadas municipales han sido últimamente adoquinadas las calles de San Miguel y San Lluc. Esta de forma parcial. Se han construido cloacas en las calles de la Industria y de Maristany. En total, más de 1,000 metros se han alineado las aceras que circundan la plaza Torner y se ha engravado y puesto en condiciones el piso de la calle San Ramón.
1: Ara tenim a Badalona aixecada en obres a moltes parts de la ciutat, en aquest 2026, però és que les actuacions de fa 100 anys també eren importants. Així ho explicava el 20 de febrer de 1926 el Eco.
2: Durante estos últimos días se han empezado las cloacas de las calles de Tortosa y de Güell y Ferrer. Las viviendas de los maestros del grupo escolar y la fachada principal del Mercado Central del Pescado. Al propio tiempo se ha procedido a los trabajos preliminares para la colocación de las armaduras de las cubiertas del mercado de la Plaza Torner.
1: Si ens hi fixem, bona part dels treballs eren fora del nucli antic de Badalona i a la zona del Progrés, fins a arribar al carrer Tortosa. Era la Badalona que creixia ara fa un segle. I finalment ens fem ressò d'una obra en una important via de circulació. Escoltem.
2: Hace bastantes días se procede a la reparación de la carretera de esta ciudad que lleva a la Conrería, estando ya muy adelantadas las obras.
0: És curiós, Jordi, que passem de parlar de com es construïa, s'edificava a Badalona, aquest so de destrucció, de canons, no?
1: Clar, sí,
0: perquè l'any 1926 seguia la guerra del Rif al nord d'Àfrica. Ara feia mesos que no en parlàvem, però sí. Per això d'aquesta guerra...
1: Sí, però la guerra continuava, La guerra del Rif era una guerra incòmoda, molt impopular, fou un conflicte amb el nord del Marroc, en aquesta zona, i davant d'aquesta impopularitat, cada vegada que s'havia d'enviar tropes a l'Àfrica, l'Eco publicava aquest ban de l'alcalde Pedro Sabater, un ban que feia tremolar moltes cases de Badalona.
2: Hago saber que en el día 7 de marzo, próximo a las 8 de la mañana, se verificará la clasificación y declaración de soldados para el reemplazo del ejército, al que deben asistir todos los mozos incluidos en el alistamiento.
1: La guerra del Rif va ser un conflicte que l'any 1226 va entrar en la part final. Va acabar-se l'any següent, l'any 1227, però el mal ja estava fet.
3: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce.
0: I com que la realitat de la Badalona de febrer de 1926 és diversa i ja veiem que té moltes cares, canviem ara de qüestió. I amb aquesta música queda clar que hem de parlar de l'alcalde, de Don Pedro Sabater, que tenia una agenda plena d'activitat frenètica.
1: Sí, l'Eco de Badalona feia un seguiment tan acurat de les activitats de l'alcalde que ja té una secció pròpia en aquest informatiu que recull el que passava a Badalona fa un segle. Per exemple, a Barcelona es va fer un homenatge al dictador Primo de Rivera. Doncs l'alcalde hi va anar, i això ho va explicar l'Eco.
2: El domingo anterior asistió un buen contingente de afiliados de la Unión Patriótica de Badalona al acto que se celebró en Barcelona en homenaje al presidente del Consejo de Ministros, general Don Miguel Primo de Rivera, así como al meeting que tuvo lugar luego en el Teatro Olimpia. En primera fila estaban el alcalde de Badalona, numerosos concejales y Junta de Unión Patriótica.
0: En primera fila, diu el text de l'Eco de Badalona, perquè quedi ben clar.
1: Claríssim. I més notícies del nostre alcalde del febrer de 1926. Va casar el seu fillastre. Escoltem la crònica de l'Eco del dissabte 6 de febrer.
2: El miércoles anterior contrajeron enlace en la parroquia de Santa María el apreciable joven don José Garriga Martí, hijo entenado de nuestro distinguido amigo el alcalde don Pedro Sabater, con la simpática señorita Montserrat Bruguera. Los recién casados salieron para París en viaje de bodas. Les deseamos una luna de miel interminable.
1: La redacció de la nota no té desperdici, eh? Apreciable, no. Joven, simpàtica, senyorita, luna de miel interminable... Bueno, l'alcalde, però, va estar malalt el mes de febrer del 26. El dissabte 20 de febrer, l'Eco ho recollia en la següent peça.
2: Hace unos días se encuentra enfermo, aunque afortunadamente no de gravedad, nuestro distinguido amigo, el señor alcalde don Pedro Sabater. Deseamos su pronto y total restablecimiento.
1: Però tothom tranquil. A l'edició de la setmana següent, l'Eco explicava això.
2: Se encuentra restablecido de la enfermedad que le retuvo en cama varios días nuestro amigo el señor alcalde don Pedro Sabater. Lo celebramos.
1: I nosaltres, des d'aquí, també, encara que sigui un segle després,

0: Cara, amb aquesta sirena de fàbrica, parlem de la situació laboral a la Badalona del mes de febrer de 1926.
1: Com cada mes ens referim al nombre d'aturats que hi havia tal dia com avui, però fa un segle a Badalona. La xifra era molt elevada, tenint en compte la població laboral activa de la ciutat. Escoltem.
2: Según datos oficiales, al finalizar el pasado mes de enero, existen en esta ciudad 557 obreros en paro forzoso, de los que 204 son hombres, 288 son mujeres y 125 niños. Ello con motivo de la actual crisis del trabajo.
1: Com sempre diem aquí, al Badalona Matí de 2026, ens fa mal al cor escoltar que hi havia infants treballant i també a l'atur a la Badalona de fa un segle.
0: Malgrat la situació de crisi laboral, a Badalona també teníem indústries potents ara fa un segle, i venia gent d'arreu de l'Estat per veure-les.
1: Sí, sí, algunes d'aquestes indústries eren la Unió Vidriera o Camp Muntal, totes dues ja desaparegudes. Eren l'enveja d'altres ciutats espanyoles. Escoltem què en deia l'Eco el dissabte 13 de febrer de 1926.
2: El pasado lunes estuvieron en nuestra ciudad profesores de Soria visitando las fábricas de la Unión Vidriera de España y de los hijos de J. Montal y Cita. Luego cumplimentaron al alcalde señor Sabaté recorriendo diversas dependencias del ayuntamiento.
1: La Unió Vidriera i l'empresa tèxtil Camp Muntal van estar treballant fins a la dècada dels anys 80 del segle passat i potser molts dels nostres oients les recorden.
0: No parlem gaire d'esports, Jordi, en aquest espai, no. A no ser que sigui de campionats de ciclisme en el velòdrom, no? que teníem i que ara ja no tenim, però avui doncs, sí que parlarem de futbol. El Badalona Futbol Club va ser campió de Catalunya.
1: Sí, va ser una fita històrica que l'Eco de Badalona del 27 de febrer de 1926 va recollir en portada i en pàgines interiors. Aquesta era la notícia.
2: Por primera vez y de una manera contundente, el Badalona Fútbol Club ha llegado a ser campeón de Cataluña, título que ostenta orgullosamente desde el domingo pasado. Hemos de sentirnos plenamente satisfechos de la proeza realizada por los bravos equipiers badaloneses y a la vez es deber de todos no regatear nuestro esfuerzo y entusiasmo para que prosigan con el propio empeño en las luchas que para el campeonato peninsular se avecinan.
1: I és que després de proclamar-se campió de Catalunya, el Badalona Futbol Club va haver d'enfrontar-se amb equips de fora d'aquí de Catalunya. Escoltem què deia en relació a aquest tema la crònica de l'Eco de Badalona.
2: Y ahora a conquistar un nuevo título. Mañana en Zaragoza debe contender nuestro equipo campeón de Catalunya contra el equipo campeón de Aragón para el campeonato peninsular. Los jugadores marcharán en el expreso de esta mañana. Buena suerte.

0: I acabem parlant d'un concert fet a Vilanova i la Geltrú i que hi van participar quatre corals de Badalona.
1: El motiu era del concert era descobrir una placa que donava el nom del carrer de Josep Anselm Clavé a un carrer de Vilanova i la Geltrú. Les corals de Badalona van interpretar diverses peces, com aquesta que escoltem, Los Xiquets de Valls. Així va recollir la crònica de l'Eco del 27 de febrer de 1926.
2: Les entitats corales de Badalona, Alba, Badalonense, Coro de Marina y Coro Marítimo concurrirán mañana en Villanueva y la Geltrú con motivo de descubrirse la lápida que da el nombre de José Anselmo Clavé a una de las principales calles de la población. Las referidas sociedades corales ejecutarán de conjunto, en el momento de descubrirse la lápida, las composiciones Gloria España, Los Xiquets de Valls y La Maquinista.
1: A destacar, doncs, que ara fa 100 anys a Badalona hi havia com a mínim 4 corals de gran prestigi.
0: I avui tancarem aquest espai parlant d'un seguit de successos que es van produir a Badalona el mes de febrer de 1926.
1: Ja podem avançar, Núria, que no són successos tràgics.
0: Per sort.
1: Però, per sort. Però sí que van ser notícia de fa un segle aquí a la nostra ciutat. Aquesta és la crònica negra del que va passar el febrer de 1926. Escoltem.
2: Hace unas noches fue notado en esta ciudad un mal olor muy pronunciado de excretas. Finalmente pudo saberse que tal aroma era el ácido sulfídrico que se desprendía de una caldera de una fábrica de productos químicos. En el dispensario curaron de una fuerte contusión en la mano derecha a Juan Prat Giral, la cual se la causó un caballo al propinarle una copa. Por enterrar cabras de su propiedad en terrenos inmediatos a la barraca donde vivía, ha sido multado con 50 pesetas un tal Nicolás Ruiz, quien fue luego detenido por haber amenazado de muerte a un vecino que supuso le había denunciado. Un chico apedreó a otro llamado Andrés Bufil, de 12 años, produciéndole una herida en la frente. En el dispensario se la curaron.
1: En fi, una crònica negra, com podeu veure a tothom, que la sang no va arribar al riu. Però això és el que passava ara fa 100 anys, al febrer de 1926.
0: Jordi Martí, moltíssimes gràcies per fer-nos recordar aquestes notícies d'ara fa 100 anys. Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
0: I avui ens visita una de les grans veus, mai millor dit, de l'escena catalana. Actor, director, doblador, mestre del tempo còmic, amb una trajectòria de més de 5 dècades fent riure i fent emocionar el públic. Ha estat protagonista de grans èxits teatrals, ha posat veu a mites del cinema i és una figura imprescindible del nostre teatre popular. Aquest cap de setmana arriba al Círcul, al Teatre del Círcul, amb el monòleg Una estona amb Joan Pera, un espectacle íntim que és ple d'humor, ple de records i on repassa vivències professionals i personals. Ja sabeu que qui ens acompanya a aquesta hora al Badalona Matí és en Joan Pera. Què tal? Molt benvingut.
5: Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
0: Visites Badalona amb un muntatge que combina humor, memòria i reflexió, no?
5: Sí.
0: Podríem dir.
5: Ho has dit molt bé. Ho has fet molt bé. És un repàs, una trajectòria, però dintre d'un món molt divertit, molt humà, molt carinyós.
0: Una mica de balanç vital.
5: Sí, és una trobada, és aquesta estona amb Joan Pera que tots ens mereixem, no? Jo també, em trobo molt, molt content i molt satisfet de trobar-me amb la meva gent. Badalona és la meva gent.
0: Fa molt que no la trepitjaves?
5: Sí, ara fa temps. Havia vingut al Zorrilla, però sí que fa temps que... I això que estem de costat.
0: I, de fet, per això mateix també les entrades per aquest espectacle ja estan exaurides, que sempre és una bona notícia. Les crítiques destaquen...
5: Prometo que ho faré bé.
0: El nivell d'exigència hi és, amb aquestes entrades totes venudes.
5: Badalona és un lloc exigent, de tota la vida. Jo us conec moltíssim. He estat també actor del Centre Catòlic de Mataró, que és una mica el círcul d'aquí, de Badalona. Fèiem les mateixes funcions. I sempre aquí a Badalona... Home, Badalona és un lloc de grans actors i grans actrius, Aquí s'ha d'anar amb cuidado.
0: I molts han sortit del círcul, precisament,
5: sí.
0: Una estona amb Joan Pera... Doncs presenta moments, inclou moments per la improvisació. Cada funció és diferent segons el públic, també?
5: Sí, sempre.
0: Sempre?
5: Això és una d'aquelles coses que em pregunten molt. Esclar, jo he arribat a fer més de 2.000 representacions de l'Estranya Pareja. Però no és veritat. Jo sóc incapaç de fer 2.000 representacions. En faig una i un altre dia l'altre, perquè sempre el teatre és art a la carta, per aquell dia només, per aquell dia.
0: L'altre dia escoltava un actor que deia segurament el cinema viurà aquest impacte, no?, tan bèstia que estan visquent tants actors per part de la intel·ligència artificial, però el que prevaldrà era l'Antonio Banderas. El que prevaldrà és el teatre, perquè el teatre té una cosa que no la pot substituir cap intel·ligència artificial, no? Que és aquesta proximitat.
5: Aquesta proximitat i aquesta immediatesa. I aquest acabar és només per aquell dia.
0: I a més deia, ens oferirà la possibilitat que cada vegada tenim menys entrenada, que és de parar atenció, que és el que fem al teatre, parar atenció, no?, allò que se'ns està explicant.
5: Sí, és molt important això que dius, perquè és tant el que dius com el que vols dir. I probablement la intel·ligència artificial ens dirà el que dius, però no el que vols dir. El que vols dir és aquesta atenció que la gent escolta i que

0: Urània, Vaudeville, on et sents més còmode?
1: En tot. Jo sempre, quan rebo una proposta, sempre penso, a veure, com ho faré ara, això? Perquè, esclar, pot ser que sigui així, pot ser que sigui així. Me'n recordo que feia un clàssic, hi havia un tros d'un clàssic que era tan difícil de dir que llavors un dia vaig sortir, en vez de dir aquell tros clàssic que era difícil, vaig dir un tros dels Pastorets i vaig quedar perfecte.
0: No se'n van adonar?
1: No, m'han dit, de qui és això tan maco? Jo no ho vaig dir, no, però dic, home, doncs mira, és d'aquests Pastorets que hem fet aquí, que fem aquí i que fem a molts llocs
0: de Catalunya. Sí, sí, a molts llocs de Catalunya. Molta gent et vincula també amb la gran tradició de la comèdia catalana, no? Sí. Creus que l'humor ha canviat amb el temps? Que és més difícil fer riure avui? Ens costa més?
1: Suposo que sí, però perquè l'humor, com a humor, esclar, té unes pautes i a cada època és diferent. Però aquest humor que faig jo, que és més que humor, és humà, aquesta humanitat no ens la treu ningú, passi el que passi. Sigui com sigui la societat en aquell moment, quan jo sempre dic que, si més no, si no riuen, els hi quedaré simpàtic. I això no passa amb el temps. Hi ha una manera de ser, i sobretot amb humor, bueno, amb el teatre en general, és el gran mitjà de la generositat.
0: Quin paper ha tingut el públic català, no? En la teva carrera sempre has defensat un teatre que fos popular, no? Sí. En el millor sentit de la paraula. Per sí. què? Què és per tu el teatre popular?
1: Perquè el teatre és el gran art democràtic, és l'únic art que és absolutament democràtic, que tot pot fer la rentadora del carrer aquí, i la botiguera, i l'advocat, i el metge, i el senyor que escombra. Jo he viscut el teatre des del Romea, quan jo era nano, que hi havia tot tipus de gent. I aleshores m'agrada molt que sigui, que no necessiti res més que la teva intenció de comunicar-te i de donar aquest carinyo, aquesta alegria, aquesta simpatia a la gent. I això en els grans teatres és difícil de trobar, però en els llocs petits com nosaltres això és tan fàcil i és tan maco trobar-ho, que jo, per mi, mira, per mi ha sigut un sistema de vida. T'ho dic ara perquè representa que ja sóc gran.
0: Que, no, perquè abans t'he preguntat, et podré tutejar, i m'has dit sí, diferent si fos gran, no?
1: Sí.
0: Però em pots tutejar tranquil·lament.
1: Sí, em pots tutejar perquè encara no sóc gran, no?
0: Molt bé. Escolta, també ets conegut per la teva feina com a doblador, especialment posant veus a actors com Woody Allen, no? Per exemple. Què t'ha portat aquesta altra faceta, no? D'aquest ofici que pot ser tan ampli i tan divers?
1: Home, és un ofici molt maco, i molt difícil. I molt difícil perquè en aquí sí que no, en el meu cas no, però en aquí no pots posar res teu, no? Aquí has de fer, el gran doblador és aquell que fa exactament el que fa el senyor de la pantalla. Però en el meu cas, com que se m'escapa i em surt el Pere per tot arreu, i aleshores faig el Woody i de vegades semblo el Pere, o faig l'Escurçó Negre i de vegades semblo el Pere, i de vegades em renyen i tot, i de vegades em feliciten, no?
0: Molt bé. Quan dobles un actor tan icònic, fins a quin punt hi poses? T'anava a preguntar de tu mateix, però clar, ara pensant en el que m'has dit, doncs intentes posar-hi poc, malgrat no,
1: sí,
0: alguna escletxa.
1: Sí, intento posar-hi poc, perquè esclar, és que això no és seriós. No pot ser. El que passa és que quan l'actor és tan bo, que sense voler vas a l'ànima de l'actor, més que la paraula, més que la boca, no? I aleshores, quan vas a l'ànima, i aquella ànima és tan propera a la teva, que no te n'adones i li poses. El Michael Crawford, del N'hi ha que neixen estrellats, era més jo que el Michael Crawford. O el Mr. Bean, que tot que el Mr. Bean és molt difícil, eh? I el Woody érem tan iguals. És que ens assemblem tant amb el Woody. Jo una vegada li vaig dir, Woody, no tens pas parents per Mataró.
0: I què et va dir?
1: No, t'ho dic. Diu, no, però nos parecemos. Diu, i a veces yo voy por Nueva York y me preguntan, ¿qué eres, Juan Pera?
0: No tinc cap dubte que això sigui així. Després de més de 50 anys d'escenari, què és el que et continua emocionant abans de sortir a actuar? I no sé si hi ha algun paper que encara dius, mira, aquest m'agradaria fer-lo i no l'he interpretat.
1: No, n'he fet moltíssims, eh? Jo em sembla...

0: Perquè al llarg de la meva vida, perquè vaig començar d'amateur, com aquí al Círcul, i fèiem una funció cada 15 dies. Vaig estar 5 anys a la ràdio fent teatre...
1: radiofònic, radioteatre, no?
0: Radioteatre. He fet teatre a televisió, a TV1, a TV2... He fet moltíssimes obres. Jo sempre penso que... Em sembla que ja les he fet totes. Però sempre el personatge que donen aquest demà que vaig a Badalona... per mi és com molt important aquell dia, no? I quan em donen un paper penso, bueno, com t'ho faràs això? Sempre penso que no ho sabré fer, i de vegades me n'adono que dic, mira, doncs, ai caram, l'he sabut fer. Però sempre cada personatge té una dificultat o una intenció o una manera de fer, i l'enfrontes i penses, a veure com me'n surto d'aquesta. I tots van agafant el cara. I he fet obres dolentíssimes. Mm-hmm. Molt, obres dolentíssimes, eh? Però que jo les he fet bones, d'alguna manera, no? Vas mirant què hi ha de bo. Però, sobretot, el gran protagonista del teatre, no ens enganyem, és el públic. Tu pots estar assajant 2 mesos, 3 mesos, una funció, però la funció aquella no agafa ales fins que la poses amb el públic. Mm-hmm. I posada en el públic, ara mateix estic escrivint un nou espectacle per aquest estiu, i l'estic escrivint i penso, ui, això com ho faré? I ja veuràs com el dia de l'estrena
1: llavors acabarà d'encaixar. Doncs també encaixarà aquest espectacle aquí a Badalona aquest cap de setmana, amb entrades exaurides.
0: Ens ho passarem molt bé,
1: amb en Joan Pera, que no us podeu perdre al Teatre del Círcul. Ha estat un privilegi tenir-te avui amb nosaltres al Badalona Matí.
0: Amb molt de gust.
1: Que vagi
0: molt
1: bé.
0: Vinga, Bètola.
1: Adéu-siau. Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma a baix no havia estat anomenada, amb aquestes paraules comença un dels textos més fascinants i antics de la humanitat, la Numa Elish, el gran poema babilònic de la creació. Al cor de la Mesopotàmia del segle XII abans de Crist, els escribes van gravar sobre tauletes d'argila una història fascinant, la del naixement dels déus, del cosmos i, finalment, de l'ésser humà. Però què ens volia dir realment aquest poema? És només una cosmogonia, una explicació de l'origen del món, o amagava també una clara intencionalitat política? Està relacionat, d'alguna manera, amb el Gènesi de la Bíblia? Avui, a les portes de Troia, viatgem a l'antiga Babilònia per descobrir la Numa Elish, la seva història, els seus déus i la petjada que ha deixat en religions i mites posteriors. Benvinguts al primer naixement del cosmos. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta setmana, per parlar de la Numa Elix, del caos al cosmos, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Per què és important la Numa Elix, Albert?
1: Doncs ho ha explicat molt bé en Carlos a la introducció. Bàsicament, la Numa Elix és potser el